0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adrenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí, aproximadament, anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte ahir, però de seguida, aquest migdia i tarda, tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima. Ho farà més que ahir i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda del alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i han acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada doncs, de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui no, sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, no?, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada doncs, reivindicativa, però també hem de tindre clar doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, no?, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, no?, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus pues, han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant, i això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ho parlàvem abans de començar la connexió, no?, que tot plegat és decebedor, no?, pel sector i també sí, per el relleu generacional, oi?
6: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poc jovent que vagi a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tirarà endetràs, us tiren endetràs. És així.
4: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
7: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
8: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido. sentido.
7: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
9: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
7: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
10: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
11: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
12: Ciutat d'Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7 i 12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
13: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després del Consell Executiu.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
13: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
15: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
16: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 1/2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
17: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
18: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32 al temps.

0: mini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football is can change very fast.
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
1: How we want to play. But at the end, our ambitions are much more so.
2: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitzan AS Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat 2 derrotes en les 2 jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
3: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels 2 primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració precisament del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Hackanson.
4: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con 2 victorias, pero también creo que hemos jugado contra 2 buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno. El Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
3: Tot i que Antetomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
0: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també hi ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
5: poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes, és molt xulo. Crec que, bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
6: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat, de tot el territori de Catalunya, i la veritat és que estem molt

0: contents, perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és l'esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
1: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma.
2: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
1: Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, El Desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
3: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
1: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potenciar les aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut en què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
3: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Teià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a la P7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil. A la Catalunya central també hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar a la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que poden fer la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. Quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat. Necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29, Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat.
4: Bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
5: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
6: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
5: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
7: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
5: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
8: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
9: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment, escoltant la seva pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, s'ha anat fent més palesa, aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com sí que hi ho havia abans.
1: Quin paper juga amb tot això també, però, el lideratge personal en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
9: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, el lideratge potent és fonamental per això mateix.
1: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
9: Bueno, si abans us deia que és important entendre que les eleccions són necessàries és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, en les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més cosa, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
10: Ciutat d'Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
11: Me he encontrado, bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
12: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
13: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
14: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
13: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir tres agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Down Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
15: La partida comença ara. Dau ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
16: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és, si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és... que tot han quedat en bones paraules, però hem vist particularment inacció.
15: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
1: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anulés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
17: Football it can change very fast.
18: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
17: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
18: Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
17: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClang, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Franking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
8: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
7: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en Xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
9: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
7: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
10: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista P7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Badí, de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions a Gavà Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura fins i tot arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors, déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran al cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable, avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
8: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
7: A banda de la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos. I és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
12: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
13: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
12: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
14: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
12: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
7: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
15: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
7: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
7: 8 i 12, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
16: Ciutas España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
7: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
17: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
7: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns passat i avui dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com està la situació avui aquí a Sants.
18: Molt bé, Helena. Es mantenen els retards a aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts, però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Si tot continua i es manté segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla. Són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt. Els trens de l'AVE de Renfe estan sortint. Pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irios s'han suprimit quatre trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
7: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i en concret, en aquest cas, de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I neguit a les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
19: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
20: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial a Flix, especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Ercros a principis del 2023.
19: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades i Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
7: I com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tracturada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tracturades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi teníem a l'Héctor González i a la Cel Márquez de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí? Hores d'ara veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
21: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol. Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
22: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes.

0: Sí, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 euros per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai i ens impossibilita doncs, seguir fent la nostra activitat. Però nosaltres ens trobem una clara posició de desavantatge envers al sector intermediari. I per tant no podem traslladar tot aquest augment de costos que estem tenint al valor del nostre producte.
1: Ara aquí podem veure en imatges que han arribat ja els tractors des de Lleida, que han passat per Fondarella, Tàrrega, fins a arribar aquí a Cervera. D'aquí en sortireu tres. Què és el que voleu mostrar amb aquesta arribada de tractors fins a Barcelona? No és una cosa gratuïta.
0: No, i tant, al final tot l'esforç que suposa, no?, doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS, i a més el preu del gasol que tenim, doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit, estem patint molt, mostrar doncs el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
1: Moltes gràcies, Pol. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestaran davant del Palau de la Generalitat, la delegació del govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
2: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va cobrir la llauna, va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football can change very fast, so...
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants, com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulić són sisens a la taula. Per contra, el Kitzanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, a la Europe Cup, ara ho dic bé, a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clang, amb 22 punts, va liderar la notació de l'equip. I arribarem a 2:15 amb la cultura després de 3 setmanes de misteri en què...

0: Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa. Ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi, de La Cubana, lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La mort i la primavera, de La Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Guinyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
1: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmith Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances. I fent aquesta tasca, es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, al 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que a més s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat en Notícies en xarxa.
5: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
4: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
6: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
4: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
2: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Can Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per baixar a Barcelona.
3: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
2: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
3: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals, de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, l'accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estaven quiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és d'un dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí que hi ha zones de Catalunya com pot ser el sud, amb l'olivera, amb la vinya, sobretot, l'arròs, cereal també, doncs, que l'augment de costos doncs, és criminal i està en perill doncs, la seva viabilitat.
2: Oriol, ara per ara sou només dos tractors. No sé si espereu que n'hi hagi més camí cap a Barcelona des d'aquí a Osona.
3: Bueno, ha set decisió d'última hora. No teníem previst baixar, però avui al matí ens han trucat i uns quants i va, baixem al final, que hi van, bueno, van poder acabar la feina i això. I ara estem pendents que arribi algun company més i llavors ens trobarem a Mollet amb companys del Vallès.
2: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la baixada a Barcelona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que respira ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment, dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
1: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
4: Bon dia. Moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
1: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida dels tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
4: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament. Totes les escoles tenen una especialització i coneixen els seus productors, cooperatives i el sector que tenen al voltant, i això ho viuen els nostres alumnes, sí.
1: El llistat de greuges que plantegen els pagesos, ho estem sentint des de primera hora, des de que plantegen els pagesos en actiu, és molt ampli, ho deia, ho sentíem des de primer moment. I els joves que es volen dedicar a la pagesia avui, quins són els principals obstacles que es troben? Què us diuen? Què és el que els preocupa? Quins són els pals a les rodes que han de sortejar, en tot cas?
4: Bueno, no hi ha un únic obstacle, no? És una suma de factors. El principal és l'accés a les terres, a la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em dedico això, però serà rentable, no? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa al canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
1: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
4: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom. També la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol. Ha de ser un sistema de reg eficient. I per saber si és eficient necessitem recursar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem, no? I llavors hem de formar a futurs pagesos que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums, i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se, i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
1: I això és el que necessita. I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte ahir,
5: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquest oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens, a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
6: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
7: Sí, voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27, y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
5: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
1: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies, fins després.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
8: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
9: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
8: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
10: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
8: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
11: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
13: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui i acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les, amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
14: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
13: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.

0: Ramon Carvajal, des de Brussel·les. Hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9. I ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray. I això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador. I just després que el VAR els anul·lés un segon gol, als locals el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
2: Football is, you know, it can change very fast, so...
3: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
2: We want to play, but at the end, our ambitions are much more so.
3: Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
2: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase Lliga, la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més, el Barça de futbol també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són 600 a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha sumat el segon triomf al Mundial. S'ha imposat per 2-4 a un dels combinats més potents del campionat, Portugal, i s'ha assegurat matemàticament la primera posició del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Bàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
4: Començar un campionat, un Mundial, amb 2 victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà, en teoria, un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
1: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
0: Doncs vinga, més fàcil jo crec que avui,
1: sí,
0: Cristina.
1: Segurament, sí.
0: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà. Demà. Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
5: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per a grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I el disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc en català del segle XXI, segons la revista Enderrock. El rànquing, elaborat per celebrar el número 400 de la revista, destaca Alegria per davant de 10 milles per veure Una bona armadura de Manel i Agost dels Pets. Entre els 10 primers també hi ha treballs de Maria Arnal i Marcel Bagès, Roger Mas o Mishima. Aquesta llista, encapçalada per Antònia Font, l'han elaborat, de fet, 50 periodistes especialitzats d'arreu dels països catalans. Amb Alegria, doncs, ens acomiadem. Bon dimecres. Fins demà. Que vagi molt bé.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: Perifèria Cultural, algun cop n'hem parlat i sempre ho hem inclòs a les agendes, inclús l'any passat ja van treure el cap per aquí a la comarca, per aquí al Penedès, però aquest any sí que fan en certa manera com parada i fonda. Un festival amb una filosofia molt xula i que ens ve molt de gust conèixer-la i explicar-la. De fet, ens acompanya el seu director artístic, en Francesc Rivera, Entitats. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies de venir aquí.
0: Clar, a més, vens de lluny. No cal que es diguis d'on vens, eh? Vens de lluny.
1: Vinc de lluny, vinc de lluny.
0: I amb això dic, ostres, aquesta reivindicació que moltes vegades, des d'un mitjà de proximitat, que sempre hem fet, no? Allò de, a comarques també es fan coses, a comarques també hi ha oferta cultural i també es fan activitats, ostres, viscudes i xules. Aquest és un exemple. Però això ho enllaço amb tu, que no tens cap tipus de mania a recórrer mig país per venir aquí a aquest espai a parlar-nos d'això, cosa que agraeixo moltíssim.
1: A mi m'agrada voltar. Jo voltant soc feliç, eh? Si no, i si tingués una mica menys d'obligacions encara seria més feliç, perquè ho faria sense remordiments.
0: No? Ja, clar. No, cosa que t'agraïm moltíssim, de veritat. Però ja dic, crec que això, que ho podem enllaçar molt amb aquesta filosofia que teniu i aquesta filosofia que tens tu també des de sempre, eh? Com a artista en majúscules,
1: sí.
0: Que és aquesta reivindicació de comarques, no? Que,
1: sí, i bueno, suposo que de fet ja em van venir a buscar per això, eh? Perquè abans això ho feia un altre, llavors jo vaig agafar la direcció artística aquest any i suposo que, bé, no, suposo no, sé que ja sabien quin perfil buscaven. Jo crec, va coincidir que feia poc que havia sortit una entrevista meva on el titular deia, a mi em ve agradat ser Joan Coromines, però el lloc ja estava agafat. I els de Perifèria van llegir allò i van dir, sembla que ja tenim el perfil, no? Perquè al cap de 10 dies em van trucar, em van dir, sembla que tu aniries.
0: Ostres, però clar, mai havies dirigit un festival d'aquestes característiques?
1: No, no, havia estat en produccions de coses més humils, més, i sobretot més puntuals, diguem, no? Una cosa així estable i una cosa que estàs tot l'any ja preparant i que aquesta setmana, de fet, avui hem fet una reunió ja per començar a posar fil a l'agulla l'any que ve i la setmana que ve ja ens posem l'any que ve.
0: Ostres, imagina't. Clar, que això és un projecte molt gros. Tot i que intenta buscar aquesta proximitat i que intenta ser allò de peu de camp, ara ho explicarem, home, és un projecte ambiciós, eh?
1: Sí, més que gros és llarg, diguem, no? Perquè això va de maig fins a octubre, enguany novembre, i hauran sigut 42 esdeveniments, no? Per Catalunya, per la Franja, la Matarranya, aquest any hem anat també a la Franja de Ponent, i Mallorca, que tampoc hi havíem estat mai,
0: sí.
1: I sempre amb un perfil, sobretot de pobles petits, diguem, no?
0: Clar. Són això, una quarantena de municipis, més o menys, espais, amb més de 70 artistes, però això dic, hosti, que és un projecte gros, eh? És un projecte ambiciós.
1: Sí, moltes vegades són... Això no vol dir que en aquests llocs no s'hi faci coses, eh?
0: No.
1: S'hi fan moltes coses, moltes vegades tenen molta activitat pròpia, grups de teatre, grups de música, absolutament de tot, eh? Però ja el que procurem nosaltres és portar també un tipus de cultura crítica, no? Coses que... un tipus d'art que explica moltes coses, no? A llocs on les dinàmiques no, habituals no ho permeten, per un tipus d'infraestructura, de catxets, d'allò, no?
0: Ja està clar.
1: I llavors, doncs, intentem combinar-ho tot per poder fer que la cultura vagi en la direcció contrària que va normalment, que és que de la perifèria tots anem al centre a mirar les coses, que és una cosa relativament normal, perquè és on passen les coses, on hi ha infraestructura, on hi ha massa crítica...
0: És més fàcil fer-ho.
1: On fas una cosa i de seguida hi ha gent per voler-ho mirar.
0: Sí.
1: Però creiem que això mereix també que sigui revertit, si més no puntualment, i per això nosaltres fem això, sense la voluntat d'anar a salvar ningú,
0: no venen de fora.
1: No venim a apostar.
0: Evangelitzar
1: res, simplement doncs que hi ha l'oportunitat de fer coses així.
0: S'entén.
1: I entrem en contacte amb ajuntaments, la majoria de vegades, o de vegades amb entitats, i organitzem un...
0: Clar, s'entén.
1: I intentem que no sigui un simple fet d'anar allà, muntar el d'allò, carregar i fotre el camp, sinó que intentem conxorxar-nos d'alguna manera amb productors locals, amb cuiners locals, en fi, una mica que tingui sentit el fet de que es faci allò allà, que no siguin coses absolutament replicables. De fet, no hi ha pràcticament res replicable, perquè sempre anem a buscar productors o de vi, o d'oli, o de mel, o de formatge, o de... i llavors al cuiner li diem, escolta, amb aquest formatge, amb aquesta mel, amb aquest d'això, no? Una mica, i que tot tingui un cert sentit, i també posar la gastronomia, no fer allò de, va, hi haurà unes food trucks de Frankfurt, i no, anem a fer una cosa una mica més arrelada, i que la gent pugui seure amb taules, amb gent que no coneix, que són els seus, no, veïns, que de vegades doncs, estàs en un concert i tens uns veïns amb el cap, però estàs mirant un concert i amb prou feines et dir res, però en aquest cas doncs, t'has d'acabar seguint una taula a menjar i tens una sèrie de veïns que, bueno, els coneixes de vista perquè són del poble al costat o de res, no? I una mica és recuperar també aquell el format de, dels... Abans que hi haguessin restaurants i que anéssim a menjar, diguem, per plaer, a les fondes, doncs hi havia una taula llarga i allà hi havia viatjants, repartidors, camioners, no sé què, comercials, d'allò, i seies on et tocava i xerraves amb qui et tocava i ja està, no? I feies un tipus de convivència molt efímera, molt esporàdica, però que també jo crec que tenia molt valor.
0: Clar, crec que sí, que després és, no? Quan anaves pels llocs, hòstia, vaig anar a tal, vaig per allà, o sigui, vaig menjar la mar de bé, no?
1: Sí, sí.
0: I mira, vaig... Aquestes
1: coses que vaig conèixer amb
0: clar,
1: un,
0: vaig conèixer
1: que me'l trobo també a tal altre poble, perquè a la ruta ens creuem... No?
0: Clar, clar, que és una mica la filosofia contrària avui en dia, deixa'm-ho dir, eh? Tot avui en dia és anar molt ràpid, consum ràpid, no m'atabalis, no facis perdre el temps, en certa manera, dona-m'ho fàcil i mastegat. I ja està bé, d'en quan en quan parar, i quan parlem de cultura, a més amb aquesta oferta, que també és això, és música, és narrativa, és gastronomia, això, a foc lent, no?
1: Cançó improvisada, poesia, no? I també una mica tenim una fórmula que hem pogut tancar que no necessitem com el d'allò de com més és millor.
0: Ja.
1: No? O sigui, hi ha alguns dies doncs, que hi ha 60-70 persones, escolta'm, ja està, és que és la que hi cap, perquè el poble té 150 habitants.
0: Clar.
1: Llavors, què vas a buscar, no?
0: Sí,
1: un poble de 150 habitants no li pots fotre un merder perquè li portaràs més problemes que... No? I en general, no és allò de que com més gent millor, no? I de fet, dels 42... doncs els que hi ha hagut més gent, em sembla que ha sigut un o dos que hi ha hagut 250 persones, que és on hem parat la venda d'entrades, perquè en l'espai aquell ni que havia més gent, ni teníem ganes de fer una cosa massificada, i perquè ja era possible fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors, si és possible fer-ho, i si surten els números, i és possible amb l'ajuda d'uns, dels altres, els col·laboradors, l'altre, d'allò, doncs es fa així, que estiguis ample, que puguis acabar parlant amb la gent, en fi, que no facis cues per res, o poca cua, diguem, per les coses, i ja està.
0: De fet, també els espais, els municipis, que ara vosaltres explicarem aquests més propers, també són espais triats, no són espais a l'atzar, sinó que tenen, no?, són racons especials, els municipis...
1: Sí. Bueno, primer els vam triar, després hem hagut d'anar sota coberta.
0: Clar, és veritat,
1: també t'ho diré,
0: perquè estem en l'època, estem a les pluges.
1: Sí, és cert. Normalment ja busquem un pla B sempre, però que ara ja els hem aplicat tots.
0: S'entén. Però bé, la iniciativa també és aquesta, donar protagonisme a l'espai, encara que sigui cobert per les circumstàncies.
1: Sí, i moltes vegades és part del valor.
0: Clar.
1: No? De dir, ostres, ho fem aquí, que és un lloc, precisament no s'hi fan coses.
0: Sí. Però també em fa l'efecte, a banda de venir fins a aquesta proximitat, cosa que ja dic, que ens agrada moltíssim perquè des d'un mitjà de proximitat sempre hem de massar de proximitat, només faltaria. Però també és cert que també hi ha molt de públic cada vegada més que està reclamant aquest tipus de consum cultural, social, no? És a dir, ja estic cansant dels macrofestivals, d'aquests festivals que hi va molta gent, que em costa trobar entrades que són molt cares, i em ve de gust potser quedar-me més a casa... o moure'm, però en un ambient potser una mica més recollit, fugir, això, d'aquestes propostes màximes impersonals, no vull dir, clar, és que no vull penalitzar les food trucks, però vista una, vista és tota, sincerament.
1: Sí, no, i hi ha el seu lloc, vull dir,
0: per això...
1: el seu lloc, i no, vull dir, jo també he treballat en altres àmbits amb gent que ho fa, i ho he fomentat.
0: Hi ha food trucks que juguen amb la gastronomia de proximitat i de qualitat.
1: Però, mira, saps què passa? Tu pots triar quin valor vols fer servir, no? Per un cantó pots dir, mira, vaig a veure aquest perquè hi vaig amb tota la colla i allà hi haurà molta gent, hi haurà un caliu, un ambient especial, hi haurà molta gent, i això també vol dir que allò val molt la pena perquè molta gent ha triat allò, i això també Vull dir, és un valor, eh? Sí. És un valor que tots hem fet servir, no? I sentir-se part d'un grup nombrós ens dona raó de ser i, veu, no puc estar equivocat perquè...
0: Si ah, sí, per gent...
1: tant, això és un valor, és un valor que fem servir. I també hi ha un altre valor d'identificació, sí, de dir... He tingut la sort d'anar a parar en un lloc on érem 60 veient, hòstia, aquell que de vegades doncs, actua davant de molta gent, i, però nosaltres vam anar a tal poble, a tal racó, i vam veure aquell espectacle i vam tenir el privilegi de fer-ho amples i de fer-ho bé i de parlar amb ell, amb aquell artista després, fins i tot quan baixava l'escenari.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè no hi havia molta gent atabalant, sinó que permetia això, no? Hi ha dos tipus de valor a l'hora d'anar a buscar. Jo no en criticaré cap, i jo també, jo també he estat molts anys cantant en festivals i en concerts.
0: No, i que també dona molta feina, és obvi, és obvi.
1: On era un boig que hi haguessin milers de persones, no? I ara seria hipòcrita dir, no, és que això és una merda.
0: Però sí que hi ha un públic creixent que demanda aquesta proximitat. Torno a dir, potser anava cap a aquesta comparativa, sí, de dir, sí que és cert que ara estem parlant de consum cultural, musical, etc. Però sí que és cert que jo crec que en global i amb un globalitzat globalitzat cada vegada tornem a donar més importància a la proximitat. No?
1: Sí.
0: L'astronomia, per suposat, però també aquest tipus de productes.
1: Sí, no? Sí, és això.
0: Jo crec
1: és
0: que
1: això,
0: és així. Eh?
1: Però també diré que una cosa tampoc va... impedeix l'altre, eh?
0: No.
1: Pots fer una cosa i pots fer l'altre,
0: sí,
1: eh?
0: Gent per
1: si algú li agrada el Brus, ja et dic jo que no el portarem a Mas Llorenç.
0: Exacte.
1: No, t'anàs d'anar a l'Estadi Olímpic de Barcelona o on d'això.
0: Està clar. I escolta'm, i a l'hora de proposar això als artistes, com s'ho prenen, no? Mira, farem això que fem, estem fent aquest festival, buscant aquesta proximitat, i vull que vinguis, això, ara ho direm, a Bonastre.
1: Sí.
0: A Mas Llorenç, no? Que moltes vegades s'ha de buscar, no? El mapa d'on està aquest municipi. Què us diuen els artistes?
1: Mira, en molts casos els portem a un lloc on mai anirien, no?
0: Clar, també.
1: Amb un àmbit, i això no desarma el seu prestigi, diguem, no? És a dir,
0: segons
1: què, i llavors vas a tocar no sé on, doncs, hòstia, a nivell de... El manager també diria, bueno, escolta, que aquí estem demanant una cosa i després... Però són llocs com tan peculiars, tan llunyans, tan, no?, que... Bé, en fi, la setmana fa 10 dies vam portar Quimi Portet a Calaceit, no?, esclar, acaba d'acabar una gira per estadis de tot l'estat amb la gira de retorn de l'último de la fila, no?
0: El contrast.
1: Doncs és, aquest és molt gràfic, no?
0: Allò, sí.
1: No? Bueno, doncs va ser fantàstic, hi havia 120 persones, que és la gent que hi cabia, les entrades que vam poder vendre, perquè ja no hi cabia més gent, i ja està, no? I va ser fantàstic. I en aquest cas, David Carabent va passar una cosa molt semblant a un poble que no té ajuntament, que d'allà a la zona del Montsec. Bé, doncs això, per ells és... A ells els encanta, no?, també, vull dir... I si algú no li encanta, ens ha dit que d'aquella data la té ocupada i que no pot estar. Però en general no ens hi trobem, això, no?, perquè és una experiència també molt diferent.
0: Clar, sí.
1: I tenir un altre tracte amb el públic.
0: Clar. També s'ha de dir que són artistes, són músics, que també la gran majoria d'ells, que també tenen projectes molt personals.
1: Sí.
0: No? És a dir, són artistes que en definitiva també tenen molt que explicar, no?
1: Sí, i fins i tot de vegades els traiem una mica del seu format habitual, no? Perquè tingui explicació que està fent allò, i també perquè qui vulgui veure-la en una vessant doncs, més humana, més, diguem, amb menys escorta musical, o menys escorta escenogràfica, doncs
0: clar.
1: És despullat, no?
0: Sí. Que és més complicat, suposo, no?
1: És més complicat, però bé... Diguem, el repte d'enfrontar-se a pèl, no?, una mica amb el públic, amb aquesta gent, amb aquests artistes que fa tants anys que estan, doncs, amb àmbits grans, per ells també és una cosa xula, no?
0: Sí. També una mica... que potser també hauríem de canviar, no?, que és una mica el retorn dels orígens, que a vegades tenim tendència també a anomenar-ho això, no?, que no? Moltes vegades els músics comencen en aquesta proximitat, no?, comencen als seus municipis, no?, a municipis veïns, a la comarca, amb aquests formats doncs, més logísticament més assequibles,
1: bueno,
0: i després acabes explotant, no?, però...
1: Clar, normalment és el que pots fer en cada moment, no?
0: Clar, exacte.
1: Vas sol perquè no tens...
0: perquè no hi ha res més, no?
1: No tens qui et segueixi el rotllo, no?
0: Però clar, quan això ho fas volgudament, volgudament...
1: Quan fas volgudament té un, valor, té un valor extra, no? Perquè, però, i té un valor extra tant per l'artista com per
0: el
1: públic.
0: Sí, sí. Ja dèiem que l'any va ser l'any passat, sí, que hi hagueu treure el cap per aquí a la comarca.
1: Sí,
0: no?
1: Jo no hi era,
0: el però Penedès, sé que... Hi eres, sé que es va, sí. Però aquest any sí que hi ha hagut una aposta més ferma cap aquí al Penedès, sí. Cap al Baix Penedès, que és el que a nosaltres ens toca més de prop. Tot i que torno a dir, després ja ho direm, la gent pot mirar tot aquest projecte, conèixer el projecte a l'engròs a tot el país a través de la pàgina web de Perifèria Cultural, és evident que ho acotem a la nostra zona, però hi ha hagut una aposta per aquí al Penedès.
1: Sí, sí, perquè doncs, també ens vam entendre amb el Consell Comarcal que ha col·laborat i amb una sèrie d'ajuntaments que també s'hi han posat molt bé i també són ajuntaments petits que aquestes coses, per poc gran que sigui, és més sacrificat,
0: clar,
1: perquè la gent que és regidora és gent que és regidora quan ple de treballar, no? I abans d'anar a casa està amb la seva família. Vull dir que estàs demanant també uns esforços i hem tingut doncs, molt bona resposta i molt bona col·laboració. No?
0: Que bé. I per això que hi ha aquesta presència, sí. Que jo diria, clar, és que el Penedès és molt maco. No, però... És evident que ara estem parlant de casa i no podem dir altra cosa, però clar, el Penedès que té aquesta part també, no? Aquesta part, bueno, una mica més, no? Les vinyes, els camps de vinyes, no?
1: Sí.
0: Sembla que també sigui un escenari molt ideal per programar-hi música. Per
1: què
0: anava, eh?
1: Sí. Això és sens dubte és així, tampoc... diguem, els llocs també els triem, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Per això,
1: vull dir que
0: per això.
1: Hi ha llocs on doncs no és plantejable o per proximitat amb l'àrea metropolitana,
0: clar.
1: O fins i tot perquè hi ha una oferta que està saturada i que, no, i que també són perfils no, oferta de festivals i de coses, vull dir que aquest any hem fet un parell de coses a l'Empordà, però per nosaltres no era una cosa estratègica, sinó perquè hi havia un parell de pobles,
0: clar.
1: Que a més estan fora de les rutes habituals, no? Per què? Doncs perquè és que hi ha una saturació i tampoc tenim ganes d'anar a barallar-nos amb ningú.
0: No, està clar. Parlem de la programació, no?
1: Sí.
0: Hem conegut el festival, crec que hem començat per la base, crec que és útil, parlar i conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que és, com dèiem, creiem que és una filosofia molt xula i que ens agrada moltíssim, però és evident, que fem una mica de promoció dels concerts, del que hi ha de venir. De fet, havíeu de començar aquesta setmana passada, però que es va haver d'anul·lar.
1: Es va ajornar. Ho farem, diguem, les pròximes setmanes. Encara avui hem estat parlant amb l'Ajuntament per veure com es reubiquem. Anirà bé perquè així puc parlar de tots quatre i no he de parlar
0: és
1: passat.
0: És veritat, podem anar a explicar clar, que ha de venir.
1: Tot i que encara no sé el dia, però a Llorenç reprogramarem el concert de Fetus i de Trinxats que havíem de fer divendres passat, dissabte passat, i que per les inclemències i les alertes i els pitos dels mòbils i tot això vam acabar suspenent també per no posar en risc la gent que anés o vingués. No?
0: Els moviments...
1: La veritat és que hi ha una part important del públic de Perifèria que es fa un fart de fer quilòmetres, dir que te'l trobes amb un altre com aquests, no? Com que són pocs i ens veiem les cares, van repetit, no? I te'ls trobes amb llocs... Doncs es va suspendre, llavors estem mirant com ho fem, però ho tornarem a fer.
0: Ho explicarem.
1: I llavors, doncs, aquest cap de setmana tenim un espectacle que no està ni estrenat, que es fa a la preestrena, que de fet s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa, que es fa d'aquí 15 dies, i és un espectacle que estrena la Judit Nederman i el Trio Fortuny, allà a Manresa, però que hem aconseguit que faci una preestrena a Mas Llorenç, i serà el que presentarem, no? O sigui, una cosa que diguem, es podrà veure per primera vegada, un nou format, un nou espectacle de la Judit Nederman, i estarà acompanyada d'en Joan Jubós, que és un cantautor de les comarques de Girona, d'aquests que són obrers de la cançó, no? D'aquests que guitarra a l'esquena i poble, no? Per aquí no ha tingut tanta tirada perquè encara no ha acabat tots els pobles i racons de la zona nord-oriental de Girona, però és d'aquestes persones, no? Diguem, un cantautor en versió amb vocació rockera, no? Que ens feia molta gana doncs, de treure el seu hàbitat natural i portar-lo a altres llocs. I després, l'endemà, a Bonastre, tindrem la Montse Castellà, presentant el seu darrer treball amb l'orquestra, perdó, amb la banda de la Sènia, que són com, ara no sé si 55 o 60 músics. I és ella amb la banda de la Sènia, no? Sí, en plan, ja hem arribat, sí, venen dos autobusos
0: de músics.
1: És l'acompanyament d'un altre, diu, no, jo m'acompanyo amb guitarra, no, jo m'acompanyo amb la banda de la Sènia, collons, endavant, aviam com ho farem, ja us farem puesto, no?
0: Clar.
1: I llavors doncs farem això, i també estarà acompanyada en Jonathan Penalba, que és és una figura del camp popular valencià, de la cançó popular valenciana, tradicional, amb una...

0: sí, sí, no sí, pot ser una cosa massiva, si no hem d'estar bé, i no, no sé si en queden gaires, però bueno, que estarà ple en la mesura que nosaltres omplim les coses, i també hi haurà en Carles Belda, farem un vermut abans, en fi, una mica de...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: D'això, no?
1: Ja ho veiem, és l'exemple o el resum del que hem anat explicant durant tota aquesta estona per conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que justament aquestes propostes que recullen molt bé això que hem estat explicant, no? Que posa títol això que hem estat explicant, perquè són propostes fantàstiques, i a més cada proposta amb el seu maridatge gastronòmic, perquè cada concert té el seu menú, si podem dir-ho així.
0: Sí, sí, sí, hi haurà el... Bueno, de fet, aquest que vam suspendre i el de Sant Jaume té l'Héctor Olgado de l'AM, de Vilanova, em sembla, té el restaurant.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: i després, els concerts d'aquest cap de setmana, és la cuina d'en Sergi de Maià, que és un... Perquè l'Héctor al final no podia fer, ja ho vam resoldre amb el cuiner de capçalera que tenim, que és el Sergi de Maià, de la zona de Vilanova de Maià al Montsec, que ens acompanya amb la majoria de perifèries. Aquí, doncs, ho convidem entre tots dos.
1: Molt bé, que bé. I la gent, això, pot anar al concert, pot passar el dia, la tarda, qui sigui, pot anar a prendre alguna cosa, el concert, per suposat, es pot quedar a dinar, no? És a dir, hi ha amplitud, eh?
0: Sí. Sí, sí, no fem barra, de la manera que és coneguda, fem una taula de vins, normalment de vins, de, com és el cas, doncs,
1: clar, de la terra,
0: del Penedès, no?
1: De la terra.
0: Sempre acostumem a fer doncs, vins de la DO on som, no? Hi ha alguna vegada que no tenim DO, però com que tenim el magatzem hi ha plens de vins que hem anat recollint per aquí i per allà. I també és un perfil de dir, no, és que no fem cubates. Escolta, tenim sucs per si algú no li fa mal el vi, no? Però si no, tenim vins del país, no? I que és també una manera de recuperar una tradició. Escolta, anem a fer un quart de vi.
1: Sí, és el que comporta, eh?
0: Sí, clar,
1: és el que comporta anar a fer una copeta de vi, que va una mica més enllà.
0: Exacte.
1: És cert, és cert, és cert. Entrades disponibles, tota la informació, aquest Perifèria Cultural.
0: Sí.
1: Si busquen...
0: perifèriacultural.cat.
1: Ho trobaran de seguida, tota la informació, xarxes socials. I m'ha agradat perquè ho tot de cap, eh?
0: Tot el
1: programa, a més la programació d'aquí és el que t'has estudiat, o no? No ho sé.
0: No, però
1: la tens al cap, les dies del col,
0: Tu, espera que l'escenari falla, no sé què, que ell arribarà una hora tard, bueno, espera, canviem, al final...
1: Ostres, però ho portes bé, eh? És envejable, eh? Que tinguis aquesta capacitat sense portar cap tipus de paper, cosa que fa de destacat. Torno a dir, de veritat, gràcies per venir, per fer aquesta tongada de quilòmetres, per venir a explicar-ho i venir a aquesta proximitat. Com dèiem, aquesta filosofia del Perifèria, que la fem una mica nostra, nosaltres com a mitjà de comunicació, però també la fem una mica nostra, torno a dir. Gràcies, de veritat.
0: Moltes gràcies, ens tornem a veure demà passat.
1: Exacte, exacte, tal qual. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I still being a kid. The day I still being so happy that day I started to feed on my dream.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
6: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.
1: La Falca, que és una mica la capçalera

0: aquesta secció habitual i que recuperem una temporada més, cosa que ens fa molt contents i sempre ens agrada, doncs, aquesta col·laboració i donar aquest suport i ajuda a aquelles persones que ho puguin necessitar a través d'Alcohòlics Anònims. I com solem dir, és donar veu a Alcohòlics Anònims, en principi el primer dimecres de cada mes. Andrés, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí, amb ganes de tornar i explicar les nostres coses.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: I tant, una temporada més.
1: Una temporada més.
0: Com si fos... Jo sé que tu ets del Madrid.
1: Sí.
0: Com si fos... Jo, renovar una temporada més, Tot i que el Madrid, ai, Andrés, el Madrid,
1: sí,
0: ja. Ai... No entrarem aquí,
1: No,
0: no. No entrarem. Perdona. Doncs, justament, aquesta secció habitual, l'objectiu principal, Andrés, també és donar... No donar a conèixer la pròpia entitat, que jo crec que ja sobradament tothom sap de què estem parlant, sinó també donar l'oportunitat a les famílies i a les persones que ho puguin necessitar que facin aquest primer pas, que facin aquella primera trucada, que es posin en contacte amb vosaltres i que puguin iniciar aquest camí de la recuperació.
1: Sí, aquest primer pas és el que més costa, no? Assumir que tens una enfermedad o que no pots controlar, saps? És que sap què passa, que estem parlant de l'alcohol, que com que està tot arreu, tothom pot veure,
0: sí.
1: Sembla que no és perillós, sembla...
0: Present, sí.
1: Sí, sembla que no, que clar, altres drogues sí, però l'alcohol no, i l'alcohol, per la gent com nosaltres, que tenen intolerància, és molt perillós, no?
0: Clar.
1: És molt perillós.
0: No, no. A més, està reconegut per l'OMS,
1: sí,
0: i és obvi que el consum sempre ha de ser de forma moderada, En qualsevol dels casos.
1: Clar, però la gent normal pot veure...
0: Clar, és això,
1: normalment, és això. Pot parar quan vol i pot canviar de beguda o jo sortia amb gent que prenia una cervesa dos i després deia una Fanta i només es prenia una i podia parar, no. Però jo mai he pogut fer-ho, sí. Això de, bueno, una i ja està, vinga, va, l'última, vinga, va, no sé què, i nunca tenia fi.
0: Clar.
1: No? I bueno, si vols comencem...
0: Sí, per renunciar, sisplau.
1: Sí, per renunciar,
0: sí.
1: Resumeix una mica el que diu Alcohòlics Anònims i després presentarem el company.
0: Perfecte.
1: Que es parla de la seva experiència, si
0: molt bé, sí. Genial.
1: Doncs digo así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, pues aquest és el nostre preàmbul, Així comencen totes les reunions d'Alcohòlics Anònims, ¿vale? I després d'això, pues, llegint el tema que toqui, perquè no sempre parlem de l'alcohol, parlem de la família, parlem de sentiment, parlem de...
0: Sempre hi ha un tema que
1: tema
0: tracteu en aquestes reunions.
1: Que tractem, no? Clar, i normalment d'alcohol parlem poc. Parlem més d'altres coses, no? Perquè saps què passa? Que jo perquè sóc alcohòlic, perquè ho porto a la sang, perquè m'ha tocat, o perquè jo tinc carència, tinc defectes de caràcter, tinc coses que estan dintre meu que m'han portat a ser alcohòlic, com em podien portar a ser bulímic o a ser
0: una altra patologia.
1: Llavors nosaltres pensem que, clar, totes les carències dels defectes de caràcter que hi tenim, poc a poc te van arrossegant a fer algo per intentar canviar això, no? I clar, en el nostre cas, pues, va ser la beguda, no?
0: Ja.
1: I, bueno, presentem el company,
0: sí,
1: Jorge.
0: Sisplau.
1: Sí, que contra la seva experiència, ¿vale? El Jorge ja porta uns anys per aquí, també sense veure, i, bueno, hi va bé, ve a les reunions, és un membre de ple, i, bueno, jo avui volia vindre.
0: Molt bé.
1: Bueno, tinc de dir que volia vindre perquè l'he subornat una mica. He anat a menjar xurros primer.
0: Ostres!
1: I hòstia, boníssims.
0: I no m'heu portat. Home, això no pots dir-ho, després no portar-me.
1: Espera,
0: Jorge.
1: El pròxim dia el porto.
0: Da, no, és broma. Home, és un molt bon suborn, sí. Aquest, És un molt bon suborn. Jorge, bon dia.
2: Hola, bon dia. Em dic Jorge i sóc un alcohòlic anònim en recuperació. I els xurros estaven
0: molt bons,
2: de primera, de primera. Ostres. I ara que ho has dit, sentim molt no haver-te portat la teva ració.
0: No faig broma. Només avui m'he ficat amb l'Andrés, amb el futbol i el Madrid, així que avui tampoc no me'ls mereixeria. No, cap problema. No patiu. Mira, és una bona manera d'encarar una secció de ràdio, no?, que és abans poder esmorzar, però clar, ara que són quasi 2:15, a parlar de xurros és que és un delicte ara mateix, eh? Perquè ara jo crec que més d'un que ens escolta ho faria, una xocolateta amb xurros, jo crec que sí. Jorge, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Ja ho has fet en una altra ocasió, i ho dic sempre i crec que és bo de destacar que tot i la xocolata amb xurros, no és fàcil venir a la ràdio a exposar una situació personal complicada com és aquesta. I que ho vingueu a fer per ajudar altres persones, ostres, jo crec que és molt lloable. És molt lloable. Així que gràcies, Jorge.
2: Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, aquest altaveu, per poder arribar a més gent, no? Jo, a la meva experiència, durant 30 anys de consum,
0: ostres,
2: el que considero és que faltava molta informació,
0: sí,
2: no? I evidentment, doncs, quan jo vaig començar a consumir de ben jovenet, amb 14 anys i tal, pues la informació corria d'una manera, no n'hi havia internet, no n'hi havia tot això. Ara és evident que la informació corre molt més ràpid, però res està de menys, no? Sigui la ràdio, sigui a vegades que anem a instituts a fer xerrades, sí, que anem a CAPs a parlar amb professionals, siguin infermers, metges, etc. Mai és suficient per intentar que aquest altaveu, doncs, pugui arribar a la màxima gent possible. I escolta, si en lloc de 30 anys pots patir 2 anys, doncs millor, no? Si t'arriba el missatge abans i t'ho pots estalviar, doncs millor que millor,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Al final n'hi ha molta gent que pateix per això. És complicat d'entendre com socialment està tan obert, no? I els problemes que pot arribar a donar, evidentment, a les persones que tenim aquesta patologia, no? I és això, i és difícil d'entendre que, doncs, igual que una altra persona té una al·lèrgia als fruits secs i si menja fruits secs ha de marxar a l'hospital, doncs nosaltres, si bevem alcohol, no podem parar de beure i acabem rebentats, perquè no podem parar de beure.
0: Sí. Ostres, és i això, i un element que és... Ho he dit moltes ocasions, i a vegades no vull sempre anar al mateix, però que és cert i que és molt identificable, no? De dius, ostres, l'alcohol, que té aquesta vessant tan maligna, no?, que l'associem a les alegries i a les tristeses, no? És a dir, bevem per celebrar, bevem per oblidar, en certa manera. Hi ha poques coses en aquest món que tinguin aquesta dualitat xunga, negativa, com és l'alcohol, i que sigui tan present realment,
2: Totalment.
0: És complicat, eh?
2: Totalment. I, aviam, nosaltres tenim aquest problema i l'hem pogut reconèixer i, amb ajuda, podem intentar viure una vida millor, no? Però, realment, jo crec que a nivell social, siguis alcohòlic o no siguis alcohòlic, l'alcohol té això que tu estaves dient, no? Al final està per coses negatives i el que fa és enmascarar moltes coses que nosaltres no volem afrontar. I llavors es queden allà dins nostre i van fent el seu xup-xup, no? I aquí, doncs, neix el que parlava abans l'Andrés, no? De tota aquesta manera, d'aquests defectes que no em deixen doncs afrontar situacions de manera coherent i saludable. I desgraciadament, doncs, n'hi ha molta gent enmascarant el seu caràcter, no?
0: Sí, està clar.
2: I és així.
0: Jorge, recordem el teu cas. Et ve de gust explicar... Ja has dit que fa 30 anys que vas començar a consumir, només 14 anys, molt jovenet. Ens ho pots explicar una mica com va ser això? Com creus que va començar aquesta relació, aquesta mala relació amb l'alcohol?
2: Sí, totalment. Bueno, són, ja fa 36, no? Ara fa 6 anys que estic a Alcohòlics Anònims i que no consumeixo. El primer és agraïment, no?, per això. I abans doncs, van ser 30 anys de consum fins als 43 anys, no? I, bueno, en el meu cas va començar... doncs jo vinc d'una família ben estructurada, uns pares que ens han donat a mi i als meus germans tot el que han pogut, que ho han fet el millor que han sapigut. Vull dir que no tinc present mancances amb la meva adolescència, però bueno, tenia aquell d'allò que a l'escola pues, sí que bueno, m'agradava com destacar, donar la nota, anar amb persones que realment sí que tenien entorns més conflictius, que no vivien la mateixa realitat que vivia jo, i llavors amb aquell entorn, doncs, bueno, havia de fer-me el xulo, o com li vulguis dir, i vaig començar a provar l'alcohol i certes drogues, etcètera, etcètera, no? I això es va convertir en una font d'oci, no? Que tu penses que està completament controlat i bueno, i així ho creus, no? Per això ho segueixes fent, no? Això, doncs, bueno, vas creixent i bueno, aquest ús d'oci, pues ara ho veig, no? Des de fora es va fent molt desmesurat. En aquell moment no ho veia de la mateixa manera. Però segueixes fent, com diem nosaltres, una vida més o menys funcional, no? Jo ja tenia la meva feina, no faltava treballar, complia amb el meu dia a dia, entre cometes. Segurament no complia amb mi mateix, no?, amb les meves necessitats, però de cara a la societat, de cara a la família, de cara a l'entorn, doncs, ei, tio...
0: Eres funcional.
2: Sí, aquest tio treballa, té els seus ingressos, no... Bueno, va fent, no? I llavors, doncs, el consum es va fent més elevat, etcètera, etcètera, no? I, bueno, i segueixen passant els anys i començo a deixar de consumir altres substàncies perquè, bueno, doncs noto que no puc més, no? Que no em senten bé, disculpeu, que no em senten bé i tal, i per iniciativa pròpia i sense ajuda començo a deixar de costat altres substàncies, vale? Les denominades drogues. I arriba un moment, no ho sé, poder als 40 anys o una cosa així, en què ja deixo la darrera substància i dintre el meu cap la reflexió és, hòstia, ara ja només bec, ja tinc tots els problemes solucionats, no? I llavors allà va arribar el pitjor moment de la meva vida, només amb l'alcohol.
0: Només amb l'alcohol.
2: Només amb l'alcohol. Van ser, doncs, això, 2 o 3 anys on vaig arribar a uns límits que no havia arribat mai, barrejant tot.
0: Sí, sí,
2: abans
0: sí, sí.
2: Jo barrejava de tot, alcohol, diferents tipus de drogues, etcètera, etcètera. I quan pensava que ho tenia tot solucionat, doncs va arribar la pitjor part, no? Jo seguia molt amb una vena als ulls. No m'adonava de, o no em volia adonar de lo que... de cap a on estava anant. I bueno, i sí que vaig donar un pas, però jo em vaig muntar la meva pel·lícula. O sigui, vaig buscar, començar a anar a visitar un professional, un psicòleg, em va recomanar parlar amb el seu psiquiatre i tal, però tot emmascarat per un tema laboral, no sé què...
0: Ja.
2: O sigui, la meva pel·lícula, no?
0: Ja, sí, sí,
2: sense obrir els ulls, sense veure-ho, no? I bueno, vaig començar a estar en mans de professionals, vaig aprendre coses que inclús avui dia encara em serveixen, però no n'hi havia una solució, perquè jo no era honest. Jo anava al professional, pagava uns diners i li mentia. Llavors, clar, això és una incoherència total, no? Tu vas a un lloc perquè et vols posar bé, pagues diners i menteixen perquè no et pillin, no? O sigui, és el que nosaltres diem, no? N'hi ha, hi ha una cosa dintre la comunitat d'Alcohòlics Anònims, no? Que diem el sano juicio, no? El seny, que diem en català, no? I la mancança de seny que tenim quan estem en consum és el que nosaltres anomenem la bogeria, no? No és coherent.
0: Clar.
2: Que tu t'estàs destrossant la vida, que busques ajuda, però tu mateix et fiques les trampes perquè no t'ajudi. No?
0: Sí, sí.
2: És de... Bueno, en el meu cas, ara ho pots explicar una mica somrient, però és
0: d'autèntic. És molt dur, no?
2: És una bogeria.
0: Clar,
2: no?
0: Jo necessito que m'ajudin, però no vull deixar que m'ajudin. No?
2: Perquè jo vull seguir consumint. Inconscientment,
0: clar, clar, en el fons és això.
2: Clar, nosaltres, l'addicte vol seguir consumint,
0: clar.
2: I farà el que sigui per seguir consumint, mentirà que sigui, se les apanyarà de la manera que sigui per seguir consumint, encara que de boca digui que no, que sap que té un problema i que es vol recuperar, però no, el que diem per la boca no és el mateix que sentim aquí.
0: Clar,
2: Llavors, aquí, quan estàs amb incoherència entre el que dius i el que sents...
0: No, és el pitjor.
2: És un problema,
0: exacte,
2: no?
0: És un agreujant.
2: I d'aquí, doncs, clar, el tema va anar pitjor, perquè amb el psiquiatre ja m'estava medicant i ja estava barrejant medicaments amb alcohol i, bueno, era una bogeria total. I d'allà, doncs, bueno, al final vaig tenir la sort, a través de l'ajuda de la família i tal, d'arribar a parlar amb un metge i és el que m'ho va dir. I dic, Jorge, tu ets alcohòlic. No m'ho havia dit ningú mai. Clar, no vaig tenir l'oportunitat de mentir-li perquè ma germana em va dir, vaig amb tu, a parlar amb ell.
0: Ostres,
2: i sort, sort.
0: Val, perquè l'entorn sí que era conscient, doncs.
2: Sí, clar, evidentment. I a partir d'aquí, el que diem, la informació pública que fem com això funciona, no? Aquell metge em va dir, el millor que pots fer és anar a Alcohòlics Anònims, jo no et puc ajudar. Segur que ells et poden ajudar molt millor que jo. I aquí vaig descobrir la comunitat i vaig tenir l'oportunitat de transformar la meva vida.
0: Ostres, això fa 6 anys, com bé
2: comentaves. Sí, 6 anys, sí, va ser al setembre del 20. Sí.
0: Molt bé. Recordes aquella primera reunió? Ho pregunto molt, però crec que també és molt significatiu, Segurament ja t'ho vaig preguntar la vegada que vas venir, però recordes aquella primera reunió, aquell primer contacte?
2: Va ser molt boig, perquè, clar, estàs amb un... atrapat a dins d'un cap que està en plena bogeria, no?
0: Yeah.
2: I jo vaig trucar i em van dir, mira, doncs, no me'n recordo l'adreça, no? Jo estava a Barcelona, mira, aquesta tarda a les 7, tal, si vols, el company que em va agafar el telèfon, si vols quedem a la porta i jo t'acompanyo i tal. Sí, sí, vale, perfecte, i no vaig anar. Em vaig acollonar i no vaig anar. A dintre el teu cap, aviam si n'hi ha algú que em coneix, tal, o sigui... tonteries, si està allà i et coneix, és que té el mateix problema que
0: tu.
2: Però això no ho veia en aquell moment, no?
0: Sí, sí.
2: I, bueno, van passar 2 o 3 dies, vaig tornar a trucar i vaig buscar un grup que tingués una sessió a l'altra punta de Barcelona, d'on jo vivia, per no trobar-me ningú, per no sé què. I vaig arribar allà, vaig entrar i el primer em vaig trobar a una persona del meu barri.
0: Ostres!
2: O sigui, just el que no volia és el que em vaig trobar i així funciona això, no?
0: Clar.
2: Suposo que estava destinat a que tanta preocupació que jo tenia amb aquell tema...
0: Havia de ser així.
2: Afrontar-lo de cara i que fos així, no? I era pues, una persona amb la que jo havia consumit a bars i que portava un mes o dos... anant a la comunitat i, bueno, va estar bé, no?, en aquest sentit. I el que passa amb una primera reunió d'Alcohòlics Anònims és que escoltes moltes coses, no entens res, perquè és un idioma que no està present a dins del teu nuvolat cap, i n'hi ha el perill moltes vegades, no? Sempre a la primera reunió... intentem fer-la, si ve algú nou, fer-li molt costat, donar-li la nostra experiència de l'inici, etc., no? Que se senti recollit perquè torni, perquè l'important no és la primera, l'important és que tornis a la segona, a la tercera, a la quarta, etc., no? Llavors intentem fer-ho amb cura i perquè el nou torni, no? però jo vaig experimentar això, el fet de no saber de què parlaven, escoltava gent, algun que deia que portava 30 anys, i què collons fas aquí 30 anys? I jo pensava anar 3 mesos i marxar perquè ja estaria recuperat, saps? I dic, què collons fa aquí algú 30 anys, no? I, bueno, clar, per entendre tot això, cal venir a donar-te un temps.
0: Clar.
2: No diré el número de reunions,
0: no.
2: Però donar-te un temps per entendre-ho i decidir per tu mateix si això és algo que et pot ajudar o no, perquè nosaltres no podem ajudar a tothom.
0: No, i està clar, i a més això obertament ho expliqueu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, per això. Llavors, és això, però clar, no ho diguis a la primera reunió.
0: No.
2: Dona't un temps, vine a més reunions... No obliguem a ningú, no passem llista, no fiquem falta si no vens, no et preguntem on vas, no et preguntem d'on vens. Si en lloc de dir-nos què et dius Jorge, ens vols dir que et dius Manolo, ens ho pots dir. Si ningú et demanarà el DNI...
0: No hi ha registre...
2: Aquí està. Clar. Llavors, jo animo a... No costa diners... Animo a qui sigui, que si té un mínim dubte de si té un problema o no, que vingui, que ens truqui, que vingui, i escolta, que al final no s'identifica com a alcohòlic, no creu tenir aquests problemes que nosaltres tenim, etc, que hauràs invertit unes quantes tardes i hauràs après coses i hauràs conegut a gent... I ja està, no? Mm. Però val més això que no entrar en aquella espiral de patiment que no saps per on sortir, no?
0: Correcte. I que mai acaba bé, eh? Quan hi ha aquesta combinació, no?, personal i que la qual comporta, suposo, aquests problemes de salut mental, perquè jo crec que hi podem parlar obertament, que són problemes doncs obertament de salut mental agreujats per l'alcohol, perquè fa és agreujar-ho, és evident que la solució és intentar afrontar-lo de cara, que és la dificultat, eh? En tot cas, veig que va ser com molt progressiva, és, no?, sobretot també recolzat i tot plegat. A vegades hem parlat, no?, va haver un clic, no? Molta gent ens explica, no? Vaig tocar fons, va haver un clic i vaig començar, doncs, aquí, on vaig posar en marxa, vaig posar en atenció, en el que et sigui. En el teu cas, potser va ser com una mica més progressiu, o què, Jorge? O no? O realment va haver un moment de dir, fins aquí hem arribat?
2: Bueno, jo crec que dintre d'aquest, tota aquesta inconsciència, no, que us compartia abans, n'hi hava en aquest tram final, que ja era tan evident, n'hi hava com aquella, diguem, direcció de la meva família, no? Uh-huh. Llavors, recordo... quan ja tot va explotar i era obert a tothom, perquè, clar, jo portava 30 anys consumint, però jo vaig marxar molt jovenet de casa i vivia independitzat. Clar. Llavors, moltes coses ningú sabia, perquè les muntava jo sol i arribava a casa jo sol.
0: Sí.
2: Llavors, va ser molt, recordo, no?, aquest fet de... portar un temps amb el psicòleg, amb el psiquiatre, un mes bé, dos mesos molt malament, etc. Arribar a límits de trobar-me a casa meva estirat al terra i per sort viu, però inconscient. Llavors, clar, això són límits molt heavy, no? Però tu no ho veus, tu el dia següent te'n vas a veure un altre cop.
0: No,
2: o sigui, saps que no està bé, però no pots parar. I llavors, per exemple, recordo molt aquest límit o aquest canvi, no?, de que un dia em van agafar els meus germans i em van dir, bueno, Jorge, està clar que això no estàs donant el canvi que necessites, què vols fer a partir d'ara? Recordo, tinc molt gravat això, no?, sempre la iniciativa per mi, què faràs, però sense deixar-me sortir, saps?, sense donar-me massa joc, saps?, què faràs,
0: sí.
2: Què faràs no volia dir,
0: no.
2: Aniràs al bar,
0: exacte,
2: saps?, i això, bueno, estic molt agraït, no?, de que fos així i de qui va arribar, per exemple, pues això, no?, no sabia què dir, i els vaig dir, pues vaig al metge de medicina general, li explico i aviam què ens diu. I és quan ma germana em va dir, jo vaig amb tu.
0: Clar, tot va començar,
2: no? I aquí va canviar. Llavors sí que, bueno, l'enfermetat és progressiva, això està clar. Jo no em sentava igual quan començava a consumir que a la part final, no? però mai ho saps, perquè a la comunitat arriben companys molt joves que no han tingut massa anys o temps perquè aquesta malaltia progressi. Això et ve quan et ve, el fons de cadascú és el que és. Jo he escoltat fons de gent que poder a mi al meu cap no m'ho semblaven i per ells ha sigut un fons i els ha permès canviar. I n'hi ha altra gent que ha arribat a fons molt pitjors que els meus, per la meva manera d'entendre-ho, i encara no és el seu fons, ja, perquè sí, continuen.
3: Encara poden.
2: Sí, és que és, no té un patró,
0: no
2: té un patró definit i cada persona li toca clar, quan li toca, això clar, està clar. Sí que és cert que, home, jo considero que en el meu cas n'hi ha una de les coses que jo tenia molt al cap, no? Perquè, clar, et planteja, hòstia, i mai més consumiré, no? I què faré sense consumir, no? Perquè, clar, ha estat tota la teva vida. I recordo que sempre em deia, la major dedicació de la teva vida, Jorge, ha estat consumir. O sigui, 30 anys que li has donat tot a aquesta activitat. Per què no provar i canviar una altra cosa? Clar, a mi això em va servir molt, però clar, ja érem 43 anys, etc etc. Hòstia, jo m'imagino els companys que veig arribar amb 20 anys i, clar, amb el seu entorn, que deuen estar tots por ahí, a les discoteques, sí, a no sé on, tal. Hòstia, canviar per aquests nanos... Ara, mira, és el que els diem. Si canvies ara, t'estalviaràs.
3: Clar, tot el que pugui venir, clar.
2: Un patiment, però clar, és molt complicat.
3: No, és complicat, és complicat. I què dius tu, que cada persona és un cas? Això és un tòpic, en qualsevol àmbit, però és cert. I cada persona és cada persona, cada cap és cada cap. I és obvi que potser una de les problemàtiques de l'alcohol és aquest, no?, que afecta de manera diferent, amb un mateix rerefons, segurament, però que sempre afecten de manera diferent a persones, a famílies, a situacions, i aquest també és un tòpic, però és cert, no?, que l'alcohol no mira de classe social, no mira d'estructures familiars, no mira d'estats emocionals, sinó que afecta o pot afectar a qualsevol d'aquestes situacions. I aquí torna a donar aquest punt de perversió que té l'alcohol. Digues, perdona.
2: I volia fer un incís que em venia al cap, no? I després perquè socialment no interessa.
3: Ja.
2: O sigui, quan tots nosaltres, crec, els tres que estem aquí, hem anat amb cotxe tota la vida sense cinturó.
3: Sí.
2: Quan socialment es va dir, a partir d'ara, tothom amb cinturó, no n'hi ha ni Déu que no vagi amb cinturó.
3: Sí.
2: Però amb l'alcohol no interessa. No interessa, llavors no s'explica.
3: No.
2: Això és, per nosaltres és tan important fer arribar aquest missatge. Però, clar, nosaltres no és el mateix que si un govern sencer es fica a fer una campanya de que s'ha de portar el cinturó si no us multarem.
3: Però, clar, no
2: interessa socialment.
3: Sí. És un fet que va més enllà de la societat i de la cultura, m'atreviria a dir, no? Que és el que dèiem, que per sempre, no se sap per què, sempre hem associat a l'alcohol, no això, a la celebració, a l'oci, i a vegades costa pensar, o hi ha gent que li costa pensar, que pugui celebrar una cosa sense alcohol, o li costa pensar que pugui sortir de festa i passar-s'ho molt bé sense provar l'alcohol. Però es pot fer.
2: I tant.
3: I mira, i estic dient sortir de festa perquè potser el que s'espera, però tu pots fer moltíssimes activitats que són molt xules i molt divertides i que no passen per anar de festa i anar a la discoteca. M'explico, és a dir, que el ventall és tan ampli que suposo que és trobar, no, el teu punt i trobar aquest nou encarrilament del qual l'alcohol no hi és present i no fa falta per poder fer-ho. Una mica va per aquí, suposo.
2: Totalment.
3: Una mica va per aquí.
2: Bueno, això és un descobriment espectacular.
3: Veus?
2: En el meu cas, clar, al meu cap el primer que venia als temps inicials d'estar a la comunitat és mai més podré anar a dinar o a sopar fora. Jo pensava que mai més podria anar a dinar ni a sopar, perquè clar, sense alcohol...
3: No, clar, que has de fer, no?
2: Vaig, clar. I aquest mai més podré anar a certes coses, a concerts, a tot... Tot això era, o sigui, una veritat. El meu cap era una veritat real.
3: Clar.
2: I clar, això pues, t'agòbia i no sé què. Clar, passa el temps, et vas recuperant gràcies a la comunitat, al programa de recuperació que tenim, als companys més veterans que t'ajuden, etc. I clar, ara penso i dic, com podia fer això? Jo ara vaig a dinar, a sopar, a concerts, a discoteca, on em doni la gana, i hòstia, és que no tinc cap necessitat, no?
3: No.
2: Però, bueno, clar, N'hi ha un treball a darrere.
3: S'ha de reprogramar, no? S'ha de reprogramar.
2: Aquí està,
3: i aquí però... ve la dificultat. Jorge, molt agraït, de veritat, moltes gràcies per aquest testimoni, i per aquesta obertura que has fet aquí. I tornem-ho a dir, que esperem que, i tant de bo, que gent que t'escolti i que estigui en aquesta situació, doncs a partir d'aquí també pugui emprendre aquest camí. De veritat, gràcies.
2: Gràcies, Jorge. A vosaltres per donar-nos la veu aquí.
3: Gràcies. Andrés, estàs molt callat, avui?
1: Bueno, estava aquí escoltant el company. No, clar... A mi ja em conegueu, llavors quan ve algú, prefereixo que parli
3: ell.
1: Jo vaig deixar de veure abans que ell, amb 29 anys, llavors jo m'he estalviat més coses que
3: clar.
1: Ell. Tinc dos nens que no m'han vist veure, la meva dona no me'n va deixar, ens respeten el treball,
3: clar.
1: Físicament em trobo bé, sí. I he tingut molta sort. No sempre passa així, hi ha gent que deixa de veure en 40, 50, 60, o... sí. I jo vaig tindre molta sort. Vaig arribar al Vendrell, vaig començar aquí al Vendrell. Estava al Colin Sanonin aquí al centre, amb un local que guardaven els cacrossos, el Vall de Baston, sí. Aquí, no me'n recordo el carrer, i vas començar aquí...
3: A carrer Les Hortes.
1: A carrer Les Hortes. Fa 23, 24 anys que vas començar aquí.
3: Sí.
1: I des del primer dia que vaig començar no he tornat a veure. I, bueno, em trobo bé, i tot això que em dona la comunitat ho torno a passar. Amb el Jorge, amb l'altre que ve, l'altre que ve, i així ells van agafar l'experiència, ells ho passen a nosaltres, Això funciona així, passant l'experiència i la fortalesa que es pot, vine, que ja veuràs que tu pots, i si passa alguna cosa truquen, fent un cafè, Pots parlar de la família, de si tens un problema, el que sigui. No has de viure tu sol a les teves coses. Estem aquí per ajudar-te. Tot gratis.
3: Sí, sí, sí.
1: Vale? No volem res. L'única cosa que volem és que, quan et trobis bé, passis el missatge.
3: Val, que tu ajudis a altres
1: persones. És l'única cosa que volem.
3: Clar. No, és fantàstic. És aquesta idea que ja tenim prou interioritzat i que ens expliqueu cada vegada que vingueu.
1: Tu ja ho saps de memòria. Sí. Si et sembla bé, per següent programa, Intentaré portar un familiar...
3: Perfecte.
1: Vale? Perquè també va bé veure l'altra part.
3: Exacte, en aquest cas, ja ho dèiem, hi ha casos de tot, hi ha casos que no és possible, que la família, doncs, per les crustacions que sigui, no hi són, però quan la família sí que hi és i és present, doncs també conèixer, no, la seva vessant o el seu punt de vista també és importantíssim. Fantàstic.
1: Vols que diguessin...
3: Sisplau, recorda'l.
1: Tenen un telèfon d'informació, que és el 606 58 62 70. Repeteixo, 606 686 270.
2: No, ara l'has dit malament. 606 Jorge. 58 62 70.
1: Vale. Truquen aquest telèfon i sortirà un company i li donarà adreça del grup més a prou, si hi ha algun company. En el meu cas van vindre on jo vivia, van prendre un cafè amb mi, van parlar, em van acompanyar, o sigui que això també ho fem.
3: Molt bé. Bé, fantàstic, doncs, màxim acompanyament.
1: Això.
3: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Tornem a recuperar una temporada més aquesta sintonia que ens ajuda a passar aquesta estoneta de matí a l'òpera. El títol és aquest, Un matí a l'òpera. Toni Gallardo, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs, Toni? Com va això?
1: Bé, home, ja veus, algo millor de salut. Ja sabeu que al final de la temporada passada vaig estar fora de combat un temps, no? Vam fer una minissecció. I ara, doncs, bueno, tornem-hi altra vegada. Serà la vuitena secció, la vuitena temporada, perdó, ja, eh?
0: Fantàstic, home, ja. Oidaia, eh? Oidaia, són unes fantes.
1: Sí, sí, sí. Amb un parell de temporades més en el revisió de la comarca, això se'n va cap a la dècada, ja, a més a més, eh?
0: Mira.
1: I encara no s'han acabat les històries musicals per explicar, encara no segueixen a més a més, eh? Però bé, jo crec que ho podré fer perquè encara no he tornat a la vida normal, no, no del tot, no? Però això em va bé, eh? Perquè bé, escolta'm, de baixa, eh? Per això no es va fer no laboral, ja. Per la qual no hi ha problema, i no em perjudica la recuperació, tot el contrari, m'ajuda a sentir-me millor. De mica en mica vaig recuperar la veu, vaig recuperar el benestar, i fer una certa activitat, tant física com, diguem, intel·lectual, home, ajuda molt, eh?
0: Que bé, fantàstic, fantàstic. Doncs sí, contentíssims que sigui així, molt contents de que ens tornis a acompanyar, contents que vagis millorant i que estiguis molt millor, i també, i l'altra vegada, crec que ho vam comentar, que és, ostres, doncs també, mira, ens fa molt contents que aquesta estona de ràdio també pugui ajudar la teva recuperació, de veritat, eh? Molt agraïts.
1: M'ha tocat passar per boxes,
0: sí.
1: Que tot ja es passa alguna vegada a la vida, però aquesta vegada va ser grossa, sí, sí. Tant, a veure, tant, a veure, això es venta i porta temps, porta moltes setmanes, però tot va bé i se van prou forces. A mesura que anem parlant, veieu com la veu se'ns va escanyant, eh? També se va dir, eh?
0: Val,
1: però comencem bé i amb moltes ganes de fer aquesta sensació que ens dona molta vida, és veritat, eh?
0: Fantàstic, sí. que bé, doncs això, molt contents.
1: Hem començat una altra vegada a concerts. Vau haver d'interrompre, i si vols explicar no pots fer concerts, si pots escoltar per la ràdio com un màxim, no? I ni que sigui fort, m'hi ha hagut de portar, ara ja començaré a tenir jo sol, però un concert que no es podien perdre de cap manera.
0: Molt bé.
1: El 29 d'agost, al Palau de la Música, l'orquestra del Festival de Bayreuth, el principal festival wagnerià del món mundial, més a més, eh? Escolta, ni que fos amb ambulància, havien d'anar. Aquí hi haguem una actitud musical del Serró. Bayreuth, on n'hem parlat moltes vegades, és un lloc on els wagnerians pelegrinen. És com els musulmans a la Meca.
0: Sí.
1: És una cosa igual. I almenys un cop a la vida, diuen, totes les vegades que es pugui. No una vegada. Però a mi una vegada sí, de veritat, eh?
0: Molt bé.
1: Per què? Perquè el wagnerisme, per la vegada, és una religió. No és música, és una religió. És una altra història, no sé, eh?
0: Clar.
1: I com dic de vegades, és cert que els wagnerians hem de combinar l'admiració més absoluta per l'obra d'un artista i a la vegada l'abominació també ens va escoltar per certes idees antisemites, per entendre'ns, eh? Que coincideixen amb el personatge. Molt contradictòriament, però coincideixen. Ho portem com puguem, però clar, escolta, el dia que vaig de jo aquí a casa, com si diguéssim, és tan excepcional que hem d'estar. Penseu una cosa, l'orquestra, el cor de venir aquesta vegada, eh? Ara expliquem per què. L'orquestra, també el cor, no és una formació estable. És a dir, és un festival d'estiu, que cap allà al mes de maig reuneix les formacions per començar a ser ja. És una triada de músics de les millors orquestres mundials. Bàsicament alemanyes, més o menys, eh? Que són les millors orquestres de Magre, que així diguéssim, no? Però clar, quan acaba el festival, a finals d'agost, quan marxa cap a les seves orquestres, passa va uns dies a fer vacances, eh?
0: Val.
1: Però torna cap a casa seva. Clar, en 150 anys que ha fet un guany de festival, els de Baigle han sortit fora a tocar en tres ocasions. I després va passar per Barcelona. La primera l'any 1955. Va anar a Barcelona i a Tòquio. I per cert, van ser el cor i els solistes, perquè la primera vegada l'orquestra no podia, i va venir la Bamberg Sinfònica, la Sinfònica de Bamberg. És una orquestra alemanya de segona fila. Però les orquestres alemanyes de segona fila, déu-n'hi-do com són, eh?
0: Bueno,
1: i sembles anar més a més, eh?
0: Molt bé.
1: Van tornar l'any 2012, només de Barcelona, per cert, ha interpretat les òperes senceres de l'Ozó Concert, però òperes senceres. Don Luis Herrán, Lohengrin i Tristan Isolde. Va ser espectacular, no sé més. I ara en guany han tornat a Barcelona, però també molt necessitat per diferents ciutats espanyoles, no sé més. Madrid, Santander, Sevilla, etc. No sé més, eh? 150 anys del festival, però aquí un moment ho ha promogut a ser el festival de Peralada, que en guany feia 40. i que ho volíem portar a casa seva. Passa que aquell entrenador a l'aire lliure que tenien no està actiu, perquè ens han considerat ara mateix un de govern, més o menys, i no l'ha acabat a temps. I encara estic en l'auditori, són les obres, no sé més, eh? I fan concerts de petit format a les veus del Carme de Peralada, però passa allà una orquestra de 120 músics, que de cap ni per casualitat, no sé més, eh?
0: Val, val, ostres.
1: No sé cap...
0: Sí, sí, sí.
1: I van acabar al Palau. I escolta, amb el Palau fins a la bandera, des de més l'ambient de les grans ocasions, i escolta, va ser un concert, absolutament espantat. Què vols que et digui?
0: Vaja.
1: No va ser una òpera sencera, però va ser un concert de fragments de l'any del nivell 1, que és el centre de l'obra. Són aquelles quatre òperes, ara se'n diu un prou i tres jornades, perdoneu, jo que la veu que ja comença a desfar-se, l'Art del Rin, la Valquíria, Siegfried i la Tempestió dels Vents. Una tria de grans moments, més o menys. Escolta,
0: que bé.
1: Important per escoltar avui una tria dels moments que més ens van arribar, més a més. No podem dir els millors, perquè tothom tindrà els seus millors, però ens van arribar especialment, més a més. I atenció, com... si us cal per als xarxes, trobareu gravacions de fet concert. Perquè en el món musical hi ha gent que grava els concerts. Està prohibit, però hi ha gent que grava. I si us penja les xarxes, de fet, no penja la
0: sí.
1: Nosaltres no poden fer. Perquè està prohibit. I això és un mitjà de comunicació públic, més a més.
0: No, clar, clar.
1: No poden fer-ho.
0: Sí.
1: Però hem buscat grans fragments, grans interpretacions d'aquests mateixos fragments, més a més. En portem 6 en total. Del 6, 5, són gravacions, enregistraments, que servidor ja ha pogut ser. Un no, eh? Un no havia nascut, eh? Però, escolta, els he buscat perquè jo recordo perfectament de ser uns grans moments wagnerians, eh? I cap és de Bayreuth, curiosament, eh? Són del Liceu, de València, de Nova York, etc. més o menys, eh?
0: Val.
1: Però Déu-n'hi-do, ara escoltarem i farem algun voluntari, més o menys. Per cert, ho hem dit, al concert del Palau van actuar tres cantants, tres solistes, per a l'ocasió, el tenor Klaus Florian Foger, la soprano Catherine Foster i el baix Nicholas Brownlee. El Brownlee cantava a més de baix baríton, no de baix. Ara, de vegades hem parlat que el món operístic, en particular el món wagnerià, hi ha una crisi de veus greus.
0: Sí.
1: No hi ha grans veus greus. I moltes vegades alguns cantants canten papers més greus que la seva tessitura. Ara, si tots ho fan com Nicholas Brownlee, fantàstic, eh? Cap mena de problema. Cap mena de problema. Beneïda falta de veu, si diguéssim, eh?
0: Sí, sí,
1: sí. Falta de veu. Falta de veu greu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Començarem escoltant un gran moment de l'Art del Rin, de la primera de les quatre òperes de la vida del nivell 1. És, escolta, l'entrada de les déus al Valhalla, que és l'escena final d'aquesta òpera, l'Art del Rin. És una producció del MET, Metropolitan Opera House de Nova York, de 1990, dirigia en aquell moment el malaguanyat Jens Lime i cantava a l'Àngel. El servidor hi era. I escolta, puc dir-ho, això és magnífic. Endavant.

0: oida, oida.
1: Un de barro. Sin autoridad, sin desventaja.
0: Sí.
1: Ah, és el Déu Botan, el Déu principal, convidant tothom a marxar cap a, cap al Bajal.
0: Clar.

0: L'entrada al Valhalla no pot ser d'una altra manera, eh?
1: És impressionant, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: La força que té això. La Silvana era més falsa. També escoltarem ara també un fragment molt fort, molt potent, però també escoltarem aquests moments lírics de Wagner que hem dedicat seccions senceres, més o més, eh? Uh-huh. Aquells finals inacabables i sostenats, eh?
0: Sí.
1: Però anem a la pista 2. Voten Alci, adeu de Voten. Es veu el final de la Valquíria, la segona de les òperes d'aquest cicle, és quan Voten, aquesta tragèdia tipus Antígona, que és la Valquíria, vol castigar la seva filla Brunilda, desposseïna de la condició de Valquíria i condenant-la a viure al bosc amb el cas d'un foc màgic, com la vella dormint del bosc, si diguéssim, eh? Uh-huh. Però al final té un penediment, clar, perquè ella, tota aquesta òpera està lluitant entre els sentiments filials i el fan de poder, no sé, eh? Uh-huh. I ha sacrificat els sentiments fidels al fan de poder, però últimament es perdeix i s'acomiada i, de fet, desapareix del cicle, eh? Només desapareix després, convertint-se en un altre personatge que és el caminant, més o més, eh? De banda, més o més, eh? Escolteu que veieu si és brutal, també, però per això és molt emocional. I és una gravació de 1958, aquí servit un dia nascut encara, eh? Comença a tenir un cert edat, però encara no havia nascut. Interpreta la Filarmònica de Viena, dirigida per Hans Naperbas, dels millors directors del segle XX, i ho canta un grandíssim baix baríton canadenc, George Lomb. Endavant la pista 2.

0: I que hi havia Déu greu, eh?
1: Home!
0: Déu-n'hi-do, però em vaig venir tot de veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja escolteu. Que emoció és aquesta cançó. Tot i ser molt èpic, eh? És èpic i emocional.

0: Una gravació del 58, eh? Oida, també és...
1: Sí, sí.
0: És una molt bona gravació.
1: Déu-n'hi-do quina força.
0: Sí.
1: I si fes un Wagner, no sembla Wagner, eh? El seu, que el fer sempre de la Valquíria, que és al final, eh?
0: Sí.
1: Comença amb la cavalcada de les Valquíries, que és el tòpic Wagner, ja crec, sí. Però que diferències en els vols, més o més, eh? I té una grandesa, que és una tragèdia, que diria que això directament, eh? Però gran grandesa. Però a vegades té moments de gran dolçó, més o més, eh? Per a què veu? I per descomptar la veu del George London és impressionant, més o més, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Anem a la pista 3. Anem ja a l'òpera Siegfried, que és la tercera del cicle. És el seu final, per cert, és una òpera que acaba d'una forma espectacular. Eh? Només algú com Wagner podia ser capaç de fer-ho com semblant, més a més, eh? Amb un duet d'amor. I acabar una òpera amb un duet d'amor requereix cert valor, més a més. Eh? No es va gravar Siegfried. I la gravació que portem al registrament és de les Arts, del Teatre de les Arts de València, l'any 2008, i érem allà, més a més, eh? I va ser impressionant. Però, més a més, els cantants, Lance Ryan, tenor, i Jennifer Wilson, soprano, estan una mica fora del circuit, eh? No diré que mig retirats, però estan bastant en una segona línia. Però en aquell moment estaven en un moment de plenitud total, d'una força impressionant. Bé, ara ho escoltarem. Vereu com Siegfried, que aparegut ja per fi al final, dos òperes i mitja, que apareix d'aquí a l'òpera que porta el seu nom, més a més, és el gran Eloi Wagnerià, va al bosc, troba Brunilda envoltada per un foc màgic, com dèiem abans, no? Apaga el foc, la desperta, i tots dos s'expliquin què ha passat durant els anys que ella s'ha mostrat amb ella i tocaran el seu amor. I és brutal. Però veureu quin duet d'amor, però no s'ha sigut, amb quina empenta manifesten que s'estimen. Endavant la pista 3.

0: Déu n'hi do quina cridòria. Ah, sí. Però és que si sí, és un tenor heroi.
1: Sí.
0: Que canta allò a Vito Pelau.
1: Ostres.
0: Quina empenta, amorosa, però quina empenta.
1: Sí, sí, sí. I és l'escena final, eh? Comentaves aquesta?
0: Sí, sí, sí. És que s'acaba l'òpera.
1: Sí, sí, sí.
0: Tens d'haver-se conegut, eh? Déu-n'hi-do, eh?

0: però continua de forma molt diferent, continua molt assossegat. Més o menys, estem a l'àrea professional, perquè m'estan quedats, però potser sí.
1: Ja, clar.
0: Però hem escoltat, no. S'acaben de conèixer, es diuen que s'estimen, s'estan entusiasmats, però ha passat alguna cosa entre la tercera i la quarta òpera, comença la quarta i segueix en contacte els dos. Però d'una forma, també, és meravellós el segon duet, o la segona part del duet.
1: Sí.
0: Passa que, com no la es va sentir en el concert que estem comentant, no la podem posar.
1: Clar.
0: Però algun dia la posarem, ja veureu que és també brutal, tot i molt diferent. I ja passem al que després els neus, que és la quarta òpera del cicle, és la que va dedicar més temps, de fet, tota la segona part del concert del Palau de l'Orient el 19 d'agost, no? Quan és la culminació, a més, a part de bona música molt renovada en relació a les primeres òperes, a més, penseu que això va trigar 25 anys més o menys a composar-se, més o menys, que és el Wagner va deixar el segon acte de Siegfried i no va acabar aquest segon acte i el tercer acte i més el capvespre, fins al cap d'uns 12 anys i mig de pausa, més o menys, I clar, la música havia evolucionat moltíssim més altres, molt més lírica, menys àpida, com si diguéssim. Però començarem a escoltar un fragment que és el funeral de Siegfried, perquè si bé d'arran de tot això acaba pringant, a veure si m'entens, Acaba morint, entre ell i tal. I hi ha una escena, que és que no és el seu mort i funeral, a mi fa una especial il·lusió posar aquest fragment, perquè és de l'any 1988, de Tòquio, i si no, també hi era. Molt jove, Molt jove, dos anys, però hi era a Tòquio, per motiu de feina, i el Suntory Hall va fer un concert d'Agneria a càrrec de la London Philharmonic, que és de Londres, com ho indica, dirigida per Klaus Tenser, un director alemany del segle XX, més a més. Clar, vaig anar-hi per casualitat, però ningú es podia imaginar que seria un concert d'Agneria absolutament gloriós i històric. Va ser brutal.
1: Bueno.
0: I potser el millor moment sigui aquest que ens concedeix amb una cosa que volem comentar. Al funeral de Siegfried, del cap de ser els déus, anava a la pista 4.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, yeah.
0: És un altre moment de grandesa wagneriana, molt èpica, a més a més.
1: Sí.
0: Aquesta música s'ha vist que s'ha celebrat en moltes pel·lícules, més o menys, eh?
1: Sí.
0: És molt estrany.
1: Sí.
0: Però s'ha de ser funerals, allò diguem a l'obra, com si diguéssim. A veure, no sabia que ens haguem de morir ens posin a fer de música, potser no cal, eh? Però Déu-n'hi-do, quina corba de convivència. També, també, molt èpica, més o menys, eh?
1: Sí.
0: És una altra de Sant del Wagner, èpic, però, clar, tiene esa gente d'una certa profunditat, com si diguéssim, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Les noies sempre fan fàbria, com si diguéssim.
1: Sí.
0: I ara ja entenem a la part final del Capricci dels Déus, amb les escenes ja que hi ha Sigrid Samar i Ornilda, que és aquesta parella que tenia Sigrid, com si diguéssim, ha contribuït a matar-lo, més o més, eh? Per gelosia. Però un cop l'altre s'ha mort, ahí tinc mal de panxa, més o més, eh? I ella s'hi suïcida, va, s'involta tirant-se la mateixa pira funerària, com si diguéssim, eh? I això genera un moment absolutament brutal, més o més, eh? A part, podem portar un parell de gravacions oficials del Delixar, per tant, de Delixar, del gran capdespre, que vam fer l'any 2016, el febrer 2016. Cantava la soprano Irene Teori, una gran soprano sueca, que era que guanyava, era la reina del Delixar.
1: Sí.
0: Ara hi ha no, eh? I ara que la seva carrera ha anat decaient, perquè es va fent gran, més o més, eh? Ja no és el mateix, però en aquell moment havia inclús el Delixar, un grup que eren els Teoriners, imagina't, de Teorin, Teoriners, que li donarem, per tant, seré que fa, més o més, eh? Escoltem un fragment de l'immolació de Brunilda en què ella s'acomiada de Siegfried manifestant-li

0: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, també.
0: Sí.
1: Tenen que ensenyar. I per acabar la pista 6 és el final del capvespre, doncs Déu. També en aquesta mateixa revisament de l'Iceu de 2016. Aquí ja no canta ningú, és només música orquestral. I és curiós, perquè, clar, és que té gairebé 17 hores de música, d'històries tràgiques, no sé poder. Els supervivents de tot allò, horroritzats, agafen el famós anell, perquè també té donada amb el cicle, i se'n van al riu Rina a ficar-lo, després se'n van saber mai més res. Estan horroritzats per tot el que ha passat. Sí. Però, curiosament, la música que acompanya aquest comiat d'aquest cicle és d'un lirisme brutal. És el típic final de moltes operes de Wagner, que es va apagant de mica en mica, de mica en mica, i té poc d'èpic, eh? I mira que aquí podria ser èpic i m'ha variat, diguem, xunga, no sé, diguéssim. Però escoltem-lo. Davant, la pista 6, al final, jo crec que després de les meves.

0: Bravos inclosos. Quin final, quin final.
1: Ah, els bravos són de veritat.
0: Sí, sí, sí. No, i tant. No, no, no, i tant.
1: Sí, aposto a fiar, més o menys. A part, amb una celebració molt, molt treballada, més o menys. No gaire fidel a les habituals celebracions en aquest moment, però Déu-n'hi-do que ben resolta, més o menys. Fins i tot la caiguda del teló estava molt ben coordinada perquè fes efecte que havia de fer la salutada, més o menys. Un gran moment. Bé, fins aquí una mica el resum que hem fet de tot això, d'aquest gran concert del 29 d'agost del Festival de Mallorca del Palau. Valia la pena comentar, ha rebut crítiques, no fer una pena sencera, escolta'm. Crec que al final, què passa? Que el caviar ja no ens ve de gust o què? No trobem bo? Sí, va ser magnífic. Hauria pogut ser millor? Sí, segur que sí. Ja dic que sí. Molt millor hauria pogut ser. Que ens fessin les 13 òperes de Wagner, van fer senceres. I una darrere l'altra, més a més. Tres dies de nit desvencats, més a més. Però es pot ser com a concert. Es va conservar la temporada, més a més.
0: Molt bé.
1: No crec que hagi res que ho pogués superar.
0: Bé,
1: i ara abans d'acabar, aprofitem per recordar que d'aquí 15 dies, quan tornarà la secció, parlem del concert, o dels concerts que han passat per dues setmanes, diumenge i dilluns, s'han fet per commemorar el 150 aniversari del segle de Pau Casals.
0: Molt bé.
1: A Montserrat i al Palau.
0: Fantàstic.
1: Els concerts que posarem valor a Pau Casals com a compositor, però no tant, molt com a intèrpret i molt com a director.
0: Molt bé.
1: I serà molt interessant d'escoltar també alguns d'aquests fragments d'aquest concert.
0: Genial, fantàstic. Doncs ho estarem esperant d'aquí 15 dies, com bé dius.
1: Molt.
0: Toni, gràcies i una fortíssima abraçada. Que vagi molt bé.
1: A tu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: un plaer parlar, xerrar i conversar. A veure, compositor, creador, músic i moltes altres coses. Adrià Grandia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Hem de dir, potser, no sé, sí, no, la teva especialitat és la música d'arrel, música tradicional, podem dir-ho així o...
1: Sí, música de la tradició, dic jo.
0: Fantàstic. Veus, jo sempre, per això anava per aquí. I tot i que toques diferents instruments, sí, potser el més reconegut a les teves mans és la viola de roda.
1: Sí, bueno, és un instrument amb el que m'expreso potser més lliurement.
0: Però toques la gralla baixa, la tarota, toques molts instruments, eh?
1: Bueno, cul inquiet.
0: Molt bé, això està bé. Clar, jo això ho anomenava, això, música tradicional, música d'arrel, com tu deies, música...
1: De la tradició.
0: De la tradició. Sí. Però clar, només és un nom, perquè tu també ets l'exemple. És a dir, tu jugues amb aquests elements per fer música, no sé si catalogar-la més contemporània, però sí, a vegades, una mica experimental, no, Adrià? Sí o no?
1: Bueno, pot ser molts camins.
0: Sí.
1: Un dels camins és agafar un corpus ja tradicional i anar-lo repetint, anar-lo perpetuant, que això és bonic i té molt de sentit, doncs tocar unes matinades que potser fa... no sabem quan es remunten, i és un acte preciosíssim. O pots agafar un instrument com la viola de roda, que sempre sembla, és un instrument que sempre té camí per davant.
0: Molt
1: bé. No, llavors plantejar-te, amb l'eina que tinc, cap a on puc arribar.
0: Clar, clar, clar.
1: Quins són els límits que puc passar? O quins són els meus propis límits? No? Intentar jugar amb això i expressar coses.
0: Molt bé. Que suposo que també és una de les importàncies de la música, de la creació, de no posar-te barreres, ni límits, ni fronteres, no? Suposo, o què?
1: Jo crec que, per mi... la llibertat i la creativitat van absolutament de la mà.
0: Clar.
1: Llavors jo el que intento és que aquesta llibertat i aquesta creativitat com dialoguin? Doncs dialoguin de la manera que jo em vull expressar una cosa. Jo tinc alguna cosa a dins, no? Llavors, clar, si hagués de mirar doncs el que em pagaran, quants bolos tindré, si quants followers obtindré, quanta repercussió, això, si em faré famós o no... No, segurament no començaria.
0: Clar.
1: Però aquesta necessitat, aquest rau-rau que tenim a dins, quedaria a dintre. Llavors jo necessito això...
0: No,
1: treure'l cap a fora.
0: Clar, clar. I també suposo que amb l'intenció final de que, en aquest cas, la música que fas sigui escoltada.
1: Sí, evidentment. Suposo que tots tenim una part, no, exhibicionista.
0: Sí, home, sí.
1: No? I en aquest cas ha sigut una part de donar.
0: Sí.
1: De donar o de retornar a la gent.
0: De fet, tot i la teva joventut, Adrià, fa moltes que t'hi dediques, i és que també ho recordava, més o menys sempre t'hem seguit la pista, sempre ens has acompanyat, tot i que ara feia anys que no ho feies, però és que em venia a la memòria, per exemple, jo recordo de fer una entrevista a l'antic Temps Lliure, te'n recordes, allà als Jardins del Xaloquell, que fèiem el programa d'estiu, que vas venir amb la viola, i que fa molts anys que realment hi vas al darrere i que batalles per la teva música, això està molt bé.
1: Doncs mira, ara em fa 25 anys que toco la viola de roda.
0: Imagina't, veus? Clar, és que estem, estem parlant d'aquesta...
1: Sí, vull dir que això de la joventut és relatiu.
0: Vaja!
1: L'esperit.
0: És que vas començar molt jove, Adrià.
1: Sí, bueno, jo vaig començar amb la música ja a l'escola.
0: Per això, imagina't.
1: 7, 8 anys o...
0: Imagina't, imagina't. I, de fet, una de les excuses que t'hem convidat avui al programa per parlar és d'aquest projecte, aquest Gràcies, que és molt especial. Com l'expliquem, aquest Gràcies, Adrià?
1: Gràcies és el segon treball que faig en solitari.
0: Val.
1: Tot aquest temps he anat fent moltes coses, no he estat mai aturat. Més intensitat, menys, amb grups més grans, més petits, coses més subversives, no? O coses més d'exhibir-les.
0: Sí.
1: Però no m'he aturat mai. I ara aquest cop, doncs, és... tornar a reprendre l'art d'agafar un instrument sol, enfrontar-te amb tu mateix, pouar dins el que has anat vivint tots aquests anys i submergir-te en una sonoritat nova, haver canviat d'instrument fa un temps i de dir, bueno, a veure, si sóc capaç de, amb aquest sol instrument, acústicament, escriure, arribar a construir un petit univers sonor. I aquest gràcies és això, és aquesta construcció petita, és com algú que troba un escultor, m'imagino, no?, que troba una pedra i allò l'inspira i mica en mica, doncs, amb el martell és capaç de fer una cosa que vol mostrar a l'altra gent. Doncs és això, és una obra així. En aquest cas, la part així més conceptual, doncs, és el fet de dir gràcies, de tornar. No, en aquest món actual que estem tots enfadats, que busquem culpables
0: que
1: a tot
0: arreu,
1: que
0: correm sempre,
1: que estem amenaçats, que correm, que no tenim l'atenció enlloc, que sempre aquest punt de crispació, jo proposo el contrari, no? D'aturar-se, de reflexionar, de mantenir l'atenció més pausada i de dir, hosti, ara miro enrere.
0: Ostres,
1: i quan, a quin munt de gent i a quin munt de moments i de coses puc dir gràcies per ser aquí, per tot el que he viscut.
0: Sí,
1: no? Evidentment també ens podem enfadar i de vegades fa falta, no? Enfadar-se i agafar una mica de brio,
0: sí,
1: no? Però,
0: el gin i el jan, no,
1: sí,
0: que diuen, eh?
1: Però en aquest moment, doncs, em venia de gust, doncs, plantejar-ho així com un retorn.
0: Val. Així, doncs, és un agraïment, aquest gràcies, eh?
1: Totalment. De fet, és aquest concepte de la gràcia, que la gràcia també té un punt d'inefable, d'una cosa que no es pot explicar. Per exemple, en el flamenc ni dirien el duende, no?
0: Ja,
1: aquesta
0: sí,
1: cosa que
0: sí,
1: aquesta mica d'inspiració, aquest seny i rauxa, no?
0: Sí,
1: català,
0: sí, sí.
1: No? Però en aquest cas, doncs, és això, no? És trobar una cosa que t'omple, com a mi, en el meu cas, és l'instrument, una sonoritat que no hi pots deixar de pensar i que et fa anar-hi, com un pintor, doncs, que troba un tema i està. Doncs això és una espècie de gràcia que jo penso, no sé d'on m'ha vingut, ha arribat, llavors, i per què me la quedo jo sol?
0: Ah.
1: Per què no la... No, jo sóc simplement un fil conductor per compartir-ho amb l'altra gent.
0: Sí.
1: No?
0: A més, tot plegat, crec que parteix de la improvisació.
1: Bueno, jo... el meu fort, el meu camí, jo del camí on m'hi sento més realitzat i on estic més còmode, encara que sembli una contradicció, no? És la improvisació. M'agrada el camp lliure, no em fa por estar sol, no saber quin camí triar, ni equivocar-me, ni contradir-me. Això no em fa gens de por. I llavors, a partir d'aquesta improvisació, vaig jugant. Però, precisament, aquest treball de gràcies és tot el contrari, no? És a partir d'aquesta improvisació i d'aquest anar buscant, doncs el que he volgut fer és girar la truita, no? Doncs a dir, a veure si sóc capaç d'escriure una obra sencera i després anar-la interpretant. T'has d'imaginar, doncs, com qualsevol obra clàssica que es toqui en una sala de concerts.
0: Clar, és veritat, perquè dins el projecte, que ara en parlarem,
1: sí,
0: aquest projecte físic que
1: sí,
0: és molt xulo, és veritat, ara que ho dius, és veritat, que també podem trobar les partitures.
1: Sí, he fet una edició més de consulta universal, però també pensant en la gent, altra gent que també s'aproximi o que ja toqui l'instrument de la viola de roda, que és un instrument de per si minoritari i complicat,
0: sí,
1: doncs que, bueno, si jo aporto alguna cosa, doncs, tècnicament, o d'expressió, o de recurs lingüístic, que la puguin fer servir. És també aquest fet de donar.
0: Perfecte, clar. Suposo que moltes partitures per viola de roda no deuen existir. Home, segur que n'hi ha, seguríssim, eh?
1: N'hi ha, però el camí contemporani és que cada intèrpret es fa el seu repertori.
0: Clar, s'entén, eh?
1: Sí.
0: Clar, és que és un instrument molt personal i molt particular, entenc, no?
1: Sí.
0: Clar, no és un instrument, deixa'm-ho dir, no és un instrument fàcil, Adrià.
1: No,
0: gens. N'hem parlat moltes vegades amb tu, eh? I moltes vegades ens ho heu explicat, però realment no és l'instrument que triaria un infant, o sí, en el teu cas sí, un infant de 9 anys, no sé, m'ho invento, no?
1: A veure, té dues o tres dificultats potents, diguéssim, de sortida. El primer és que és un instrument car de sortida perquè és complexa, requereix una feina molt precisa de luthier i diguéssim que hi ha molt pocs instruments de mitja gamma.
0: Sí.
1: Ja, si no funcionen, no funcionen. Han de ser bons i mecànicament són complexos i, bueno, requereixen molta feina i, clar, això vol una feina dedicada. Després, que no hi ha una xarxa d'aquest instrument on tu habitualment l'estàs sentint, fins i tot de vegades quan compositors o gent em truquen o em contacten perquè els expliqui l'instrument, perquè l'han de posar en algun lloc, els hi costa d'entendre, no és una cosa que tinguem un imaginari col·lectiu al voltant d'aquest instrument. i després la tercera és que és una mica complicat, vull dir...
0: Molt complicat!
1: Una dissociació de les mans, una part rítmica, una part melòdica... Diríem que és com un flabiol i un tamborí, però amb corda.
0: En certa manera sí,
1: perquè la gent no ho entengui.
0: Exacte, en certa manera sí. Però això que també, d'aquesta manera que tu sempre has entès, entenc jo, la manera que tu has entès la viola de roda, també amb aquesta contemporaneïtat, també l'instrument l'has electrificat, no sé si en aquest gràcies també trobem...
1: No, en aquest és tot el contrari.
0: Al contrari, per això deia, quan al seu moment l'havies electrificat i havies jugat més... Que també pot arribar a produir-se aquest gràcies que estem avui explicant i cap a aquest format físic que té molta cabuda, perquè també hi has posat molt d'esforç, no? En el format físic, que has tornat al caset.
1: Bueno, de fet, avui dia també, doncs, editar un disc és gairebé una quimera, no? I les plataformes, al final paguem una subscripció, però no tenim res a canvi.
0: No, tot el
1: nou. No ens quedem amb res tàctil, res a casa, no? I llavors vaig pensar que jo una manera que tinc com d'anar aterrant cada projecte, cada idea, és convertir-ho en un fet físic. Llavors vaig anar rumiant com ho podia fer. I al final, doncs, vaig a partir d'unes fotos analògiques que vaig fer i amb l'ajuda del Miguel Ángel Cuesta, doncs, vam fer una proposta de packaging, no es diu ara, de format de caixes. Sí. Una caixa són personalitzades, cada una és una mica diferent, perquè aquí hi ha una pintura, i llavors a dins de la caixa sí que hi trobem una cinta de caset, que això ja molta gent no sap ni què és, que està enregistrada i sona perfectament.
0: Exacte,
1: bé.
0: Sí,
1: hi ha una serigrafia d'això, i està tot pensat, i llavors a dintre hi trobem tot, doncs, tot un desplegable, on hi ha un llibret amb uns textos i unes idees sobre gràcies, i llavors això s'obre fins i tot i ja...
0: Es converteix en un
1: pòster
0: així
1: com litogràfic. I llavors això n'he fet una edició petita, una edició limitada de 100 còpies, doncs mira, pels amics, afins i...
0: Bueno, i per gent que ho vulgui, on ho podem trobar, això, Adrià?
1: Doncs, a la meva web, que és adriagrandia.net, allí hi ha les instruccions, o parant-me pel carrer, ei, Adrià, mira...
0: Estàs a xarxes, també, sí. Tot i que jo sé que, bueno, hi ets perquè potser tocaria estar-hi, però que... Bueno, però tens perfil d'Instagram...
1: Sí, intento ser-hi, anar explicant el que faig, l'únic que potser amb un ritme no tan accelerat com el...
0: Ja va bé.
1: Com el que requereix avui dia el dia a dia, no?
0: S'agraeix. Adrià, un plaer conversar aquesta poca estona amb tu. Hem de tornar-hi. És que ho dic sempre i cada vegada, i suposo que l'audiència deu estar ja farta de sentir-me, però és cert, hem de parlar més extensament, hem de parlar més calma, perquè és, i sempre ho dic, m'agrada molt aquest univers creatiu que teniu moltes persones al cap. En el teu cas és la música, en aquest cas, i la viola de roda i dels instruments. Seguirem parlant.
1: Com vulguis.
0: De veritat.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Adrià.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: I a més es fa molta il·lusió perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i sobretot del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
2: Estic molt bé, Pere, contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir, tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
1: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
2: Sí.
1: Ets filòleg, de fet.
2: Oh, i tant.
1: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
2: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
1: I tant.
2: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda d'un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Així que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
1: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'he anat seguint la pista, perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z i
2: ara
1: aquestes coses.
2: Ara ja soc Z, abans era com que estava allà, ara soc gent Z, però
1: ja bueno. Vam conèixer així, i després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot aka el profe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
2: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes, que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara, i això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
1: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no?, amb...
2: Sí.
1: Anava a dir els lectors, no?, com amb els espectadors...
2: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no?, el fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre, i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto.
1: Val.
2: Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc, i la gent pot jugar a buscar els llibres.
1: Val.
2: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores, jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus
1: el
2: programa sencer.
1: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
2: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i recollia un altre.
1: Sí.
2: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic, o és un llibre infantil, o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo, i si vols comparteixo amb mi a les xarxes.
1: Val.
2: I fas aquest... Crec que es crea un vincle i fas comunitat, no? És maco.
1: Sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui,
2: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana i un dia. ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
1: Sí?
2: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi, el poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
1: Sí, sí, sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella,
2: sí.
1: Placeta del carrer Major.
2: Exacte, que és la Pintada.
1: És la Pisés, la que tots coneixem. I el carrer la plaça Quatre Fonts.
2: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
1: Molt bé. I la tria dels llibres també no és aleatòria, també és una tria molt pensada, no, suposo, Quim?
2: Intento. O sigui, jo tinc diverses, hi ha col·leccions senceres de llibres que tinc, i ma mare ja era com en plan, fem alguna cosa amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mai més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la plaça Pintada, jo li dic així directament, tu mira, és el que hi ha. A la plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà. Havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
1: Va, està bé, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
2: Sí, el que fins ara jo, els llibres que m'han enviat editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
1: Val.
2: O sigui, tots són llibres o que jo tenia a casa, històricament, o que els he comprat i pagat jo.
1: D'acord.
2: Perquè em semblava lleig que una cosa que, no sé...
1: Bueno...
2: Mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
1: Sí, però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
2: sí.
1: No? També.
2: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
1: Clar, perquè això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
2: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final, jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir, només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
1: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no? Els que realment, jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
2: Segur que sí.
1: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que us, realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no?, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no?, a anar a presentacions, sí. A anar a signatures, a consumir, no?, a... contingut de llibres.
2: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir llibres i l'altra és comprar-los. Perquè inclús com a objecte, no, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
1: Sí.
2: És com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
1: Clar.
2: Que sempre ha sigut així històricament el llibre com una cosa de...
1: sí.
2: Se li donava un valor.
1: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, pels temes més banals, no? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
2: Que a mi m'encanta,
1: Sí, però potser també hi ha Ja potser una mica ja, mira, em va fallat amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gran massa. I també el que es fa un gran massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
2: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
1: D'acord, d'acord.
2: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
1: Però, bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist, sí. O us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els hi dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
2: No, sí que jo, mira, mamarracho, però buen muchacho, jo sóc molt de fer propostes. O sigui, en aquest cas, em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, bueno, a mi m'interessa i ja sabeu què, faré una ressenya.
1: Va, això està bé.
2: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què he de dir.
1: Clar, si és bona o dolenta, no? Sí. Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
2: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i me'l compraré jo si vull.
1: Doncs està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o vols guardar-ho?
2: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
1: Val.
2: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
1: D'acord.
2: Província de Barcelona té punts.
1: Doncs vinga, HKElProfe a través d'Instagram, però també
2: TikTok
1: fas alguna cosa,
2: i
1: no?
2: YouTube.
1: I YouTube. Val.
2: Però el principal és Instagram.
1: És Instagram. Doncs amb aquest perfil, HKElProfe, tal com sona, HKElProfe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents d'on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
2: Sí.
1: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
2: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
1: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
2: Quan vulguis.
1: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere...

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Una nova setmana i un nou capítol dins de Com Arruga Literària, aquesta entitat que això col·labora estretament amb nosaltres de fa ja bastants mesos. Ja fa un parell de temporades que tenim aquesta oportunitat en directe cada setmana, tot just com ara dèiem, no només de conèixer l'activitat i allò que desenvolupen, sinó sobretot, i potser la part més important, conèixer els autors, les autores, els escriptors i escriptores que en formen part, tot i que una petita apreciació, almenys que ens acompanyin aquí a la ràdio, majoritàriament escriptores en femení. És molt curiós. Sigui pel que sigui, no ho sé, però és curiós. Perquè, de fet, avui qui ens acompanya, o avui coneixerem una mica millor, la Sònia del Campo, que ja la tenim telefònicament. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos, com ara deia. A més, amb aquesta particularitat, jo, clar, no tinc les dades de la pròpia entitat, però jo diria que hi han moltes més escriptores que escriptors, no?
1: Sí, sí. Bueno, igual que hi ha més gent que les lectores, majoritàriament són dones. Sí. Llegeix més la dona que l'home, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé, potser ens van tindre tants anys calladetes.
0: Mira, que no sigui això, que no sigui això.
1: Que llavors ara ha sigut com dir, pues ara ho anem a escriure tot, no?
0: I tant, i tant. Bé, jo sempre he pensat, i és veritat, que la cultura és en femení, i jo crec que la cultura està revolucionada per les dones en tots els àmbits, és que si fas un cop d'ull, jo crec que domineu la cultura en global i en la majoria de parts artístiques. Aquí perquè és l'escriptura, però també en música, en teatre, en interpretació. Jo crec que les dones tenen un paper importantíssim i crec que té més pes inclús que el masculí, perquè fa allò, la inquietud, no?, per participar d'aquests gèneres.
1: Sí, jo crec que hi ha un moviment molt important. Sí. A veure, jo a vegades, el típic, vas al teatre, vas al museu, i majoritàriament són dones.
0: El públic, sí.
1: La part cultural jo crec que està més interessada a la dona que a l'home, no? Uh-huh. I la part social també, perquè mira, jo l'altre dia estava fent la reflexió amb tot això que està passant amb la vivenda i tal,
0: sí.
1: I els moviments que han sorgit és de dones. Uh-huh. Llavors, no sé, algú està passant i jo crec que és això, que la part cultural o reflexiva, no?, com tu deies, jo crec que està calant més amb les dones que amb els homes. No sé el motiu, però bueno.
0: Però és així, i ho celebrem.
1: Sí,
0: ho celebrem.
1: Sí, sí.
0: No és el tema ni la qüestió. Tot i que sempre està bé fer aquesta reivindicació, penso, qualsevol reivindicació social jo crec que sempre ha de ser benvinguda, a més en termes culturals encara més, perquè no volem anar més enllà. Nosaltres no ens volem posar ni en política ni altres termes,
1: però
0: termes socials i polítics sí que ens hi volem ficar, i és el que fem justament amb això i amb el que estem fent ara, amb aquesta reflexió inicial. Va, Sònia, ara sí, fem una cosa, ajuda'ns a conèixer una mica més, literàriament parlant. Ja sé que és complicat, a vegades parlar d'un mateix, però introductòriament, Sònia, com podem conèixer?
1: A mi la gent em coneix, porten una mica de bogeria, perquè normalment els escriptors continuen una línia bastant, bastant marcada del que escriuen. Uh-huh. Jo escric igual poesia que un conte infantil, que un ensaig, que l'últim que presentaré properament, que serà un thriller, no?, una novel·la. Llavors, m'agrada molt investigar els gèneres, veure fins a on jo puc arribar, no? Uh-huh. Sí que és cert que majoritàriament la gent em coneix per poesia, perquè jo tinc una pàgina d'Instagram i pràcticament cada dia publico un poema.
0: Val, ostres... Uau, oida, és un bon exercici aquest, d'escriptura. Cada dia escriure un poema, o gairebé cada dia escriure un poema, és un gran exercici.
1: Sí.
0: Vas començar el 2021, és a dir, que també no... O, almenys la primera publicació, jo ja sé què passa, que ja comenceu a escriure molt abans, inclús des de fa molts anys, segurament que molts de vosaltres ja escrivíeu i teníeu molta cosa guardada, però la primera publicació oficial és el 2021, i són poemes, com tu bé deies.
1: Sí. Pues lo típic, jo també escric tota la vida. El que passa que a vegades costa molt donar el pas de publicar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Primer perquè, t'entren totes les pors de veure si algú et llegirà. Uh-huh. I després, bueno, que també no és un camí molt fàcil, publicar, o sigui, hi ha molta feina darrere i, bueno, pues a vegades costa.
0: Val. Això, vas començar el 21, el 2021, però a partir d'aquí ja cada any, més o menys, has anat publicant alguna cosa, amb aquests canvis de gèneres que tu deies, amb aquell primer poemari Tatuado en la piel, però després vas seguir, per exemple, Conte infantil, el 2022, també amb un rerefons social molt xulo, que també, si vols, després ens explicarem, altres publicacions com l'assaig que va venir el 24 i aquesta propera novel·la que ha de venir ara ja, Vull dir, és això, que tot i començar el 21, que és relativament aviat, no has anat parant ja cada any.
1: No. Hasta que tindrà projectes sempre, no?
0: No, sempre.
1: Sí, sempre.
0: I aquest tanteig de gèneres, de poesia, assaig, conte infantil, és allò per acabar de trobar allò que t'agradi més o simplement ha sorgit així?
1: Bueno, mira, jo poesia he escrit tota la meva vida, Llavors, per mi no és una dificultat, no? Escriure poesia és algo que relativament... bueno, em surt sol, no? Llavors, nosaltres som com reptes, com dir, vull fer unes altres coses que a mi m'agraden molt també, i que, bueno, que al final és posar-te a prova tu mateix constantment, no?
0: Sí.
1: I, bueno, pues ahí estoy.
0: A més, tu dius també amb la teva biografia que sempre t'agrada tractar aquests temes que tinguin alguna cosa, no? A nivell social, solidari, no? Personal... És una mica la motivació, de moment, que tens per escriure.
1: Sí, és que si no, jo crec que... Bueno, que hi ha tot, no? Però, bueno, cada persona sap com és. I si no, per mi seria com algo buit. O sigui, escriure per escriure no tindria molt sentit. Sempre té que haver alguna motivació.
0: Clar. Sí. D'aquí ve, per una banda, com dèiem, aquest conte infantil, que es diu La Pirata.
1: La Pirata.
0: De qual els beneficis van anar destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer Infantil. I també, sobretot, a aquest assaig que tu deies, que es diu Vides, no? Que també és un treball molt especial, aquest.
1: El de Vides és molt potent, o sigui, és un llibre molt, molt potent. I això sí que era... El vaig començar a escriure per mi mateixa. Aquest va ser un repte amb mi mateixa, no? Perquè, bueno, Vides són 10 històries de dones reals que, bueno, em va costar molt, molt, molt trobar-les perquè tenien que ser uns temes molt concrets que jo em preguntava constantment, no? Si moltes notícies que veiem o moltes coses que escoltem, si eren veritat, si no eren veritat, com es gestionaven. I llavors, pues, bueno, quan vaig trobar les dones, em vaig posar enfront d'elles. Jo no sóc periodista, llavors escoltar una història que, bueno, que és d'una persona real, la tens enfront, no? És duríssim. I, bueno, però al final ha sigut el llibre que... Jo crec que més s'ha venut, més. Tothom sempre em diu, ostres, tindries que canviar la portada perquè dona la sensació de que és un llibre de romàntica i de romàntica no tiene nada, no? Però, bueno, allà hi ha temes bueno, que jo necessitava entendre, ¿vale?
0: Sí. Històries podem saber que... Cap on van aquestes històries? Diferents, entrellaçades...
1: Són totes diferents.
0: Totes diferents.
1: Són totes diferents. Hi ha una de una dona, una refugiada afgana, una noia també que és del Congo, hi ha una dona, evidentment, de maltracte de gènere, d'una noia que va patir la seva mare al suïcidi, malaltia mental, una dona sense sostre... O sigui, són 10 històries així potents, no?
0: Val.
1: Que al final dius, jo necessito ficar-me al mig del meollo, per dir, d'alguna manera, i saber si moltes coses que s'escolten són certes o no són certes, i llavors, pues, bueno, això va ser... Bueno, per mi va ser un aprenentatge enorme,
0: Com
1: a persona va ser brutal. I jo crec que les persones que ho llegeixen igual, pues, li passa com a mi, no? Que a vegades... fas una crítica sense saber i quan saps realment com va la història dius, bueno, pues ara ja me callo, no? I si tinc que parlar serà defensant una veritat, no?
0: Sí. Home, és un bon exercici aquest, també a nivell humà, d'abans d'opinar o criticar, justament conèixer tota la història de dalt a baix, és bo, que no estem acostumats a això, i de fet el que fem és opinar contínuament de coses que a vegades inclús estan extretes de context, i això també és perillós.
1: I molt més ara en dia, o sigui, ara tothom té opinió,
0: vale? Tot plegat,
1: sí, i a vegades dius, vale, però per què opines això? Saps d'això o no? Mm-hmm. I la majoria de les vegades ens trobem que no, que no, que la gent no sap molt bé del que està parlant, i jo amb això sí que sóc molt inquieta, o sigui, jo quan tinc que defensar o criticar algú, necessito tindre tota la informació.
0: No, fonamental, sí.
1: Sí.
0: Contrastar-ho, que és el que fem els periodistes, no?
1: Exactament.
0: Contrastar o intentar contrastar la informació, almenys s'hauria de fer.
1: Exactament.
0: La darrera publicació també és un poemari, que és Caòticamente.
1: Sí.
0: I sí que després ja hi anuncies que la propera publicació serà una novel·la negra, del qual serà la primera novel·la, entenc?
1: Sí. Mm. Amb aquesta m'ho he passat molt bé, escrivint-la.
0: Ja la tens feta, doncs?
1: Sí. Ara està en correccions i coses d'aquestes, però sí, ja està feta. I, bueno, m'ho he passat pipa, perquè, bueno, el fet d'imaginar, no?, de tu crear uns personatges i que vagin cap a on tu vols, m'ha resultat molt, molt divertit. M'ho he passat molt bé.
0: Molt bé. I per què aquest gènere? Està molt
1: bé. Bueno, a mi la novel·la negra és el que més m'agrada llegir.
0: I té molta força, últimament. Està agafant molt de valor, la novel·la negra. Sempre l'ha tingut, però jo crec que ara, aquests darrers anys, està agafant també molta força.
1: Sí. Bueno, jo he llegit novel·la negra des de sempre, perquè és el gènere que més m'agrada, no? Però, bueno, jo crec que és interessant. O sigui, al final jo crec que treure'ns de la nostra vida, no? Per un moment, mentre agafes un llibre, mentre que vas coneixent uns personatges, no? I que a sobre hi hagi una tensió, hi hagi una investigació, no? Et deixi ahir amb ganes de saber més. Jo crec que, bueno, jo crec que és una forma d'evadir-nos, no?
0: Sí.
1: Bueno, perquè sí, hi ha novel·les molt maques i tal, però a vegades són novel·les, pues, bueno, que tenen una part de dolor, una part de tal, i jo crec que vivim en un món tan crispat que a vegades poder-nos evadir amb algo que saps que no és veritat, però que té allà en tensió, no?, i tal, i crec que és interessant.
0: I tant. Tot i que a vegades allò que diuen, jo ho dic molt sovint, allò de la realitat sempre supera la ficció,
1: sempre.
0: Malauradament i desgraciadament,
1: sempre.
0: Quan parlem de certs successos, però sí que és cert que sabent que estàs llegint, doncs, una novel·la, això, novel·lada i en principi que és irreal, doncs també ajuda a deixar una mica més la imaginació,
1: Sí.
0: Tens calendari? Tens data de publicació i això, o encara
1: és
0: aviat?
1: No, això, bueno, jo crec que sortirà abans del Sant Jordi de l'any que ve.
0: Ah, val.
1: Sí, perquè caòticament va sortir abans de Sant Jordi, i jo sempre crec que als bebès, no?, se li té que donar un temps per créixer, i llavors solapar un llibre amb un altre crec que, bueno, a mi personalment,
0: No m'agrada.
1: Va, d'acord.
0: Tot i així, podem saber alguna cosa més d'aquesta novel·la, o què? O tu vols guardar molt el secret? Ho dic perquè també...
1: No. O sigui, és una novel·la que hi ha diverses coses que m'ha fet... Tots els noms que surten són o noms o cognoms dels meus amics.
0: Ah, mira.
1: O sigui que amb això m'ho he passat molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: I després, bueno, jo sempre el que vull fer és reflexionar una mica amb aquesta novel·la, no? Perquè al final, encara que sigui algo que diguis, bueno, és ficció i tal, seguim en la mateixa línia. Té que haver, per mi, sempre té que haver un transfons social, no?
0: Sí.
1: I, bueno, pues aquí ja comença el llibre, que ja se troben dos morts, ¿vale? I a partir d'aquí comença una investigació, no? I la pregunta, potser molt, seria tu què faries, no?, per algun dels teus.
0: Vaja, és una bona reflexió, és una bona pregunta.
1: Sí.
0: Jo sé també que les novel·les negres sempre són allò, són molt amigues de les sagues, d'aquests personatges que es van perpetuant en diferents històries. No sé si serà el cas, si d'aquí sorgirà algun personatge que continuï, no?
1: No crec, perquè a mi és que a mi no m'agraden les sagues, per exemple, veus?
0: Llavors,
1: jo sóc d'aquestes que necessito que una cosa comenci i que acabi.
0: Ja.
1: Vale? Llavors...
0: Val.
1: Llavors, no ho crec que vagi per aquí, no? Uh-huh. L'ambientació sí que està feta molt a Blanes, uh-huh. Perquè jo ho he estiuejat i tinc, bueno, he passat molts anys per Blanes, no? Llavors era un lloc que el coneixia molt bé i dic, bueno, pues, recórrer els carrers i tal i qual de Blanes a mi m'inspirava.
0: Clar, que bé.
1: Vale, llavors viatjarem per una miquetona per Blanes, per Barcelona i, bueno, i al final per Galícia.
0: Molt bé. Bé, un bon recorregut geogràfic, que també és important.
1: Sí.
0: Amb la dificultat que comporta explicar-ho, que potser és una de les dificultats, de la novel·la, d'una mica descriure els paisatges, que hi ha aquest perill de fer-ho molt extens o molt per sobre, no? A vegades buscar el terme mig és complicat.
1: Bueno, per això crec que quan escrius sobre un paisatge, un lloc, uh-huh. ha de ser algun lloc que tu coneguis molt
0: clar,
1: bé.
0: Clar.
1: Vale? Perquè sí. Jo he llegit alguna novel·la que està inspirada, gent d'aquí, no?, en un, jo què sé, a Estats Units i tal, i a vegades dius, ostres, aquí cogea, no? Perquè, uh-huh. clar, perquè encara que siguem d'aquí, hi ha molta gent que escriu molta novel·la amb personatges amb noms anglesos inspirats a fora, no?
0: Això.
1: I llavors tu dius, bueno, hosti, això potser, no sé la intenció, no? Però bueno, jo al final penso, bueno, pues no, pues per què, no? O sigui, uh-huh. per què, no? Jo soc d'aquí, llavors conec molt bé les zones que jo descric.
0: Sí, està
1: clar. I crec que és important, perquè els detallets aquests, al final dius, bueno, pues...
0: Clar.
1: Pues no sé, no? Però sí. Recórrer un carrer i veure el que hi ha i tal i qual, crec que li dona més realisme a l'obra.
0: No, i tant. I de fet, és un tòpic que també surt molt, però crec que també és real i és cert que un escriptor sempre acaba escrivint d'allò que coneix.
1: Evidentment. Uh-huh. Evidentment, perquè si no, al final fiques la pota molt.
0: Clar.
1: O te tens que documentar molt.
0: Exacte, sí. Però ho acabes coneixent, no? Cap i de fi ho acabes coneixent.
1: Sí.
0: Està clar. Sí. El procés de publicació, edició, veig que també has treballat amb diferents editorials, Sònia?
1: Sí, perquè, bueno, al final cada editorial també té una mica la seva línia, i llavors no és el mateix publicar un poemari, ¿vale?, que publicar un assaig, uh-huh. i, bueno, pues això, no? Llavors, bueno, ja amb la novel·la aquesta estic amb això. O sigui, estic tantejant a veure on i com.
0: Val. I què tal és aquest procés? Que també que és un procés, també.
1: És molt cansino.
0: Sí?
1: És un procés molt cansino, sí. Sí, perquè avui en dia tothom s'anuncia com editorial, quan això no és real. Vull dir que pràcticament tot és coedició o és autopublicació, però, bueno... quan jo portes una mica de rodatge ja saps, no?, el que hi ha. I després, bueno, evidentment, o sigui, les editorials aquestes super grans, jo no recomano a ningú enviar un manuscrit perquè se quedarà ja dormidet en un racó i no et contestaran mai, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, pues, bueno, sí que aquesta part jo crec que és la més cansina de l'escriptor.
0: Val, sí que és, no?, la publicació, tot aquest procés, sempre ho diem també, una cosa és, no?, el pas d'escriure, que tu bé deies que sempre hi és, no?, jo tinc escrit sempre, tinc moltes coses, ho tinc guardat al calaix, que és lo típic, i un dia decideixo publicar amb les pors i les inseguretats que això comporta, com és obvi.

0: que estan passant, no? Uh-huh. Llavors, bueno, és el que et deia, és l'inquietud meva, no? Llavors, pues, bueno, jo deia, vale, muy bien, un libro, però quins passos n'hi han després, no? I clar, hi ha molts passos, sí, o sigui, sí, sí, molts. Sí. Si vols que et surti un llibre, a veure, amb cara i ulls, vale, hi ha molta gent que puja un arxiu a Amazon, i, bueno, pues ja està, vale? Però, bueno, clar, això ja depèn de cadascú, el que vol o
1: el que... Vale. Sí, perquè és això, no?, que després, a l'altre pas, després de tots aquests passos que hem dit, arriba la promoció, la divulgació d'aquelles obres. Sí que és cert, jo crec, que avui en dia, a través de les xarxes, aquesta divulgació l'ha facilitat molt, també, no?
0: Sí, sí. Sí, però també són molts, eh?
1: Ja, ja, tí, també és veritat. També,
0: llavors
1: també és veritat.
0: És molt complicat. Clar, és molt
1: treure el cap piedra, és més complicat, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, bé, sí. Perquè... Jo, per exemple, que no soc molt de xarxes, o sigui, a mi això me ha venido... Vale, bueno, pues bueno, al final tens que estar, perquè si no estàs és com si no existís.
1: No, està clar.
0: I llavors... Pues bueno, pues tens que estar allà, tens que estar, no?
1: Sí, sí. Deies que publicaves un poema gairebé cada dia.
0: Sí.
1: A través de xarxes, eh?
0: Sí, jo tinc només... Bueno, ara ja perquè va connectat. Instagram va connectat amb la pàgina de Facebook, ¿vale?
1: Val, sí.
0: I llavors és l'únic que publico. Jo no tinc TikTok. Tinc un TikTok, però que lo tengo ahí, que se va morir qualsevol dia, perquè no pujo res. Uh-huh. Vale? I llavors sí que a Instagram sí que estic bastant, ¿vale? I, bueno, ja està. O sigui, és que també lo de les xarxes porta molt de temps.
1: Sí, és feina, no ho sembla, però és feina i dedicació.
0: No, porta molt de temps. Llavors jo pujo un poema, pues, bueno, el preparo, tal qual, i el pujo. O sigui, al final és un temps mínim, però és una forma de continuar estant allí, la gent et llegeix, et coneix, no sé.
1: Molt bé. Podem saber el perfil, el podem dir?
0: Sí, léemelo todo.
1: Molt bé. Tal qual, eh? Léemelo
0: tal
1: todo.
0: Qual. Bueno, es lee.melo todo.
1: Vale. Sí. Es suggerent.
0: Suggerent, home. És que llavors me lo tienen que leer todo.
1: D'acord. Està bé. Està bé. A través d'Instagram, a més, també, si suposo que fem una búsqueda, una cerca, Sònia del Campo també trobaríem aquests perfils.
0: Sí, Sònia del Campo Gómez.
1: Sònia del Campo Gómez.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Però bueno, la gent a Instagram que diu pongo léemelo todo i ja surt, o sigui, vull dir, no hi ha molt problema.
1: Com arribes a Com a Ruga Literària, Sònia?
0: Pues mira, bueno, perquè al final és això, els escriptors anem a fires, i en una d'aquestes fires, pues bueno, vaig conèixer algú que estava com a Ruga Literària, i, ostres, em van parlar, la veritat, que molt bé d'ells. Llavors, doncs, pues, bueno, pues per Instagram també vaig continuar a seguir-los, a veure què feien i tal i qual. I jo sempre ho dic, i a mi se m'omple la boca. O sigui, crec que d'associació literària és de lo milloret que n'hi ha.
1: Vaja,
0: de lo milloret.
1: Ah, mira, ostres, molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: I tu ets de Barcelona capital.
0: De Barcelona capital, sí, sí. Que molta gent em pregunta això, però tu com has ido a parar ahí?
1: Sí, recurrent, perquè, clar, recurrent, no? És a dir, com a Ruga, pues, sí. Una entitat que té molta força i cada vegada més i que pot arribar a tenir, doncs crec que abans has sentit la Glòria i tot plegat que arriba quasi als 100 socis, no? És una barbaritat.
0: No, i és que, o sigui, treballen molt bé, s'ho curren, o sigui... Brutal, brutal, i sempre estan pendents de tot, o sigui, sempre et faciliten tot, no?
1: Clar,
0: o sigui,
1: bé,
0: jo estic molt contenta, i ja et dic, vaig mirar això, que mira, són les altres associacions i tal i qual, i vaig pensar, mira, jo crec que amb aquesta... I vaig trobar, jo crec que porto amb elles ja dos anys... Farà, ja, sí, sí, dos anys o tres, sí.
1: Fantàstic,
0: sí,
1: molt bé,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Molts anys més...
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, doncs, Sònia, una conversa molt agradable. Gràcies per això, per ajudar-nos a conèixer literàriament una miqueta més. Animar això, que l'audiència et segueixi, que pugui conèixer les teves publicacions i ben pendents d'aquesta propera que arribarà l'any que ve, aquesta nova novel·la negra.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Gràcies de nou per acompanyar-nos. Fins ben aviat.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que de quan en quan també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, les referents a vacunes portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstica.
1: Conservació, recepció, les
0: molt
1: comandes...
0: Bé. Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, eh? Per això potser diferenciava aquest pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica el referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertanecem a la mateixa àrea bàsica,
0: sí,
2: el que
0: sí,
2: passa
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Ens diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això és cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre. Eh,
1: doncs
0: que
1: sí? Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants, que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les persones que tenem a domicili, també.
0: Val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla. Tot i que es va canviant, no? Perquè això de
1: sí,
0: vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però una mica de la campanya, com que també s'ha d'anar escalonant...
0: s'ha d'organitzar.
1: Doncs, s'ha d'organitzar. Doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val. Són prioritàries
1: per
0: raons òbvies. Fem una cosa, això ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus, per això l'edat, i en pediatria els tracta que són els principals vectors, i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació, ells són un grup de risc. Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també per sota de 5 anys, també es consideren més de risc, més vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol empitjorament.
0: Clar, és a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, pots tenir més risc a infectar-te, si no és les conseqüències, no, d'això, d'un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar la població que vacunem, són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... Ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, això són virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara estem parlant... Sí.
0: Però bueno, no vull liar-la, eh? No.
2: Del que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus.
0: Va.
2: Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí,
2: sí.
0: Ara ja està plenament instaurat, eh?
2: Sí. Molt. Llavors, sí, tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i demés són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit, en cap moment no ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, a la grip, a la Covid, en certa manera, no?, que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etc. Estem parlant d'això.
2: Sí.
1: Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Uh-huh. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor. Perquè dintre de tardor, no, dintre d'aquesta tardor no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal, no. Uh-huh. Continuen... Els grups principals a vacunar són els mateixos. Una mica a vegades el que canvia és el cronograma. No? De que un any comencem una època una, altra, una setmana abans o l'altra una setmana després, però això també és en funció de com ens van arribant les vacunes, uh-huh, de com es fabriquen les vacunes, però novetats en algun grup especial diferent a vacunar que altres anys, no, continua sent el mateix, això.
0: D'acord, així com sí que recordo l'any passat, com deia la Marta, sí que hi havia alguna novetat per la disposició de certes vacunes, aquest any doncs en aquest pas ja està més tranquil·litzat. Suposo que per vosaltres també és més fàcil, no?, quan ja tot està només més coordinat o ja esteu més habituades a fer-ho, no?, quan no hi ha aquestes novetats o a la incorporació d'aquestes novetats en fa l'efecte. Tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
2: La població diana infantil, uh-huh, són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
2: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Pues nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
2: Com passa amb la població adulta.
0: Sí. Clar, aquest cas és recomanable, però els més petits... No va dir obligatòria, no és la paraula obligatòria. No.
2: Cap vacuna, és
0: obligatòria. No, és obligatòria, per això. Ja entraríem en un jardín que no vull entrar, eh?
2: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica, sí?, dintre del calendari. O sigui, realment està indicada igual que està... una meningitis, o igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, que són les paraules que... No, quan la sentim, ostres, val, sí, sabem, ho reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari de vacunes sistemàtiques per als infants, fins als 5 anys. Mm-hmm. Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem i com els adults, doncs que tu deies, no?, malalties cròniques, etc. Tu deies que també és molt recomanable, Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
2: Sí, exacte.
0: Uh-huh. S'ha de demanar cita, això també és important. Com s'ha de fer?
2: Nosaltres, al Centre Botafoc, hem habilitat, ja estan obertes les agendes, uh-huh, de fet.
0: Val.
2: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
2: Llavors, hi ha diferents opcions. Uh-huh. O des de La Meva Salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Val,
2: edat o per patologia.
0: Sí.
2: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal, i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també, uh-huh, el dimecres en aquell horari. Uh-huh. I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera referent, agafant una cita per vacunació i la vacunaran, sense problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Hi ha un matís? És principalment amb els nens sans,
0: sí,
2: fins als 5 anys que hem parlat, és una dosis,
0: o
2: amb els adults.
0: Uh-huh.
2: Amb els nens amb alguna patologia crònica, menors de 9 anys, si és la primera vegada que es vacunen, sí que s'administren dues dosis en aquesta primera temporada.
0: Uh-huh.
2: Però després serà anualment una dosis.
0: D'acord.
2: Això ja són petits matisos nostres.
0: Sí, que a vegades, que no pateixin per això les famílies.
2: Exacte.
0: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada.
2: És una.
0: També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
2: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
0: Val, que era una de les novetats, també.
2: Exacte.
0: Recordo, oi?
2: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis, i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de... a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
0: val.
2: Vale? Que potser són els més reticents...
0: els que tenen més consciència,
2: la punxada. I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn del cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot, si hi ha algú que té molta por, es pot fer la intranasal.
0: Sí, sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia, ja a vegades les agulles són més fines avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt, molt, molt suaus, no?
2: Sí.
0: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom, inclús, no? Allò, la fòbia a les agulles, que no pas realment el que és la punxada en si.
2: Sí.
0: No?
2: Amb els nens, almenys, amb els nens sí que és veritat, que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entretenir i distreure una miqueta, i ja estan,
0: sí.
2: I marxen bé.
0: Clar, perquè és això, que us veu que la punxada no és res.
2: Exacte.
0: Que ha sigut un moment, i simplement a sobre que el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells,
2: no,
0: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, eh? És evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que, home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet, doncs, habitual i inclús a vegades rutinari, no? D'anar al metge, anar a veure el pediatre, a l'infermera de referència, i que ja bàsicament és com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
2: Exacte.
0: Dir-ho és molt fàcil, jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar és una altra cosa, però bé, s'ha de treballar.
2: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de
0: colors
2: i tot,
0: no,
2: però...
0: No. Però és això, un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi ha per tant. Molt bé.
2: És la por prèvia.
0: És la por prèvia, sí senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
2: No, referent a la vacunació antigripal,
0: sí.
2: No.
0: Val.
2: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de
0: Fantàstic.
2: La bronquiolitis.
0: Molt bé. Va, ara, Cristina, toca amb tu.
1: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys. Començarem a vacunar les persones que tenem a domicili.
0: Val.
1: I les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot vacunar, pot demanar cita per vacunar-se.
0: Val.
1: Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80, de 80 en amunt, rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
0: D'acord.
1: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
0: Val.
1: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin. La seva infermera ja sap cadascú, les persones que tenen a domicili, ja ens organitzem i els anem a vacunar.
0: Val. És això que és, no?, aquesta franja d'edat de més grans, que potser això, viuen a casa, estan a casa.
1: Mateix. Que hi ha persones que surten i són completament autònomes, però hi ha persones que tenem a domicili.
0: Correcte.
1: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
0: Val.
1: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
0: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia
1: ja
0: es va instaurar aquest tipus de vacunes.
1: Que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts, o sigui que és important vacunar-se.
0: Val. Tot això no cal espantar-se, eh?
1: No.
0: Que a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una mica ens alertem, però que no, eh? Ja,
1: perquè a vegades ens dona sensació de que un altre cop Covid, el Covid va venir i es va acabar.
0: L'únic és que
1: no afecta de la manera que ens va afectar en aquell moment. Clar. Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenint en compte, sense tenir-li por, però com a clar. Tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important clar. Vacunar-se.
0: I per res més, perquè heu après una mica com a tractar també la Covid, que això ben tractada amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment sí. que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
1: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai ja. què passarà, una mica ja. és tot un incert.
0: Ja.
1: No?
0: Si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què i resulta que la més això ha sigut una altra, però bé.
1: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les soques que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal i l'any passat es va avançar molt abans. Sí. Llavors una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà. Perquè l'any passat jo recordo venir i dir, important sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal, que va haver-hi com a epidèmia de
0: correcte.
1: Grip més potent.
0: Que recordo que inclús es va fer un tipus, no?, d'una jornada sí. intensiva de vacunació sí. per avançar justament això,
1: per
0: la canvi de previsions.
1: Sí.
0: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò sí. sumar 2+2.
1: És una mica difícil de preveure, clar. No? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
0: Clar.
1: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
0: Val. Seguim el calendari. Això, en aquest cas, sobre calendari amb aquestes franges uh-huh. d'edat. Fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada? Si és que arriba, no? Entenc que sí, no?
1: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o persones amb patologies més joves, amb patologies cròniques.
0: Val. A partir de, perdó, tots ho
1: dic? A partir dels 60 anys.
0: De 60 anys.
1: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip, uh-huh. el Covid, està inclosa dintre calendari vacunal dels 60 anys en amunt. O sigui, a partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
0: Val, val. I fora d'aquestes franges...
1: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una mica el que dèiem, són malalties cròniques, és igual, diabetis... asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca, aquestes persones que tenen alguna condició de risc doncs perquè tenen alguna malaltia crònica, doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes persones, tot i tenir menys de 60, també són persones a vacunar i poden demanar cita.
0: Es poden vacunar.
1: Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip. Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada vacuna de la grip o a vegades tens indicada vacuna de grip i Covid.
0: Val.
1: Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60 o persones amb alguna patologia de risc.
0: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació, sí. no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
1: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, indicar la vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades o dones amb puerperri, o sigui, les persones que han tingut un fill i fa, fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques i això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
0: Val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
1: El Departament de Salut el que fa és, a mesura que va avançant la campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar. Però això encara no ho sabem mica.
0: L'any passat va ser així, no?
1: Sí.
0: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va generalitzar la vacunació.
1: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre o així. O potser després del pont de desembre.
0: Arribats al cas ja vindrà.
1: Una mica aquestes persones que no tinguin, no ho sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de la grip, no tinc cap patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de donar prioritat a
0: les persones
1: més vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any es podrà vacunar una mica qui vulgui, però hem d'esperar una mica que la campanya estigui una mica més avançada.
0: No, suposo, entenc, que no és per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no?, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya, ni més ni menys.
1: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat tots els anys.
0: T'ha superat això, ja.
1: Sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar en funció una mica de risc.
0: S'entén. Crec que dues preguntes ja l'any passat, Cristina, sabíeu més o menys quantes vacunes arribaven o quanta gent podeu arribar a vacunar?
1: L'any passat vam superar, jo crec que les 6.000... Compto només persones adultes, perquè pediatria... Vam posar més de 6.000 vacunes.
0: Ostres.
1: Jo crec, sí.
0: És una bona xifra, entenc,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és una bona xifra, però tot i així és molt inferior al que,
0: sí,
1: al que seria esperable i a la recomanació.
0: I podem saber sí. quantes haurien d'arribar en casos normals, eh?
1: Mira, t'ho diré així una mica grosso modo. Potser més que xifres de vacunes, et diré que el percentatge de persones que hauríem de vacunar de més de 60 anys hauríem d'arribar a un 75%.
0: Clar, és molt, això.
1: I potser ja ens quedem curts perquè clar, no arribem ni un 60%.
0: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, intueixo.
1: Sí, seguríssim. Intueixo. Però no arribem mai, una mica és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc.
0: No.
1: Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquestes vacunes ens falta un pèl com
0: sí.
1: que la població se les cregui perquè són importants, sí. perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai, la grip no és un refredat, la grip és febre, és malestar,
0: és
1: tos, és un virus com el refredat, però es comporta diferent.
0: Clar.
1: Un refredat no pot portar cap, no, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
0: Ja. Per això és important, i aquesta consciència també és la base de la salut, no? Que és la prevenció.
1: Uh-huh.
0: I aquestes vacunes el que poden prevenir és que això, grips, Covid, doncs, arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones. Eh? En pediatria, Marta, ho saps quantes vacunes poseu?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
0: No passa res, no passa res. Digues. Si no ho saps, no passa res, que no pateixis.
2: Sí, però rondaven al voltant d'unes 500, una coseta així. Llavors, quan la Cristina deia el tant percent de persones a vacunar, per exemple, en infants hi havia un objectiu, els menors de 5 anys,
0: uh-huh.
2: o sigui, la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, una coseta així. Llavors, per ser una campanya que no fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sans i de més, però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
0: Sí, sí.
2: Nosaltres.
0: Jo penso que sí, i també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no?
2: Sí,
0: és a dir, que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament perquè a vegades hi enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades no, aquestes tendències de si la terra és plana i no es ponen un xip quan no ho vacunen, no sé com dir-ho, no?
2: Exacte.
0: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
1: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties i és una eina que tenim molt a l'abast i que som uns privilegiats de poder-les tenir i que ens les puguin administrar, perquè no... tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes,
0: sí.
1: No? Ni en altres països ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
0: Correcte. Pues val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any.
2: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre dels virus respiratoris que hi ha el virus respiratori sincitial.
0: Val.
2: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu amb infants petits, amb menors de 6 mesos.
0: Imagina't, amb nadons.
2: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus, fibrosi quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos.
0: Val.
2: Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors... és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. no hi ha ronda al final de la temporada, amb la bronquiolitis ja estan vacunats, eh? Ja els hem vacunat les primeres dues setmanes de setembre.
0: Val.
2: Ja estan vacunats tota la població. I ara, nens, nosaltres hem vacunat al CAP, nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
0: Val.
2: Aquests són els menors de 6 mesos. Ostres. Que han nascut durant temporada de primavera i estiu i que ara els captem.
0: Val.
2: En aquesta primera temporada de tardor que ells viuen. Com
0: sí,
2: que
0: sí,
2: viu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital amb un dos dies de vida.
0: Val.
2: Surten ja vacunats.
0: D'acord, d'acord. Sí, sí, sí, sí. Clar, per la importància que dèiem.
2: Exacte.
0: Eh?
2: Sí,
0: que,
2: sí.
0: Que, de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no? Que és molt fàcil o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no? Que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, un fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
2: Sí.
0: I tenia 2 o 3 anys.
2: Sí, jo crec que és una miqueta de falta o de normalitzar-ho o de falta de,
0: sí,
2: de consciència.
0: Ja.
2: O la idea de... No és real, perquè no és real, perquè aquesta vacuna ja estava, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
0: Val.
2: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència, però pel desconeixement.
0: Ja. Ja.
2: Llavors allà és el nostre paper.
0: Clar, sí. D'acord.
2: Explicar les coses bé.
0: Que també s'entén, eh? Quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... Eix, però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo que sempre és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
2: És fer-li la volta.
0: Correcte.
2: Com que són tan petits...
0: Correcte, correcte.
2: I immunitàriament
0: són... I tan fràgils.
2: Exacte. S'han de vacunar.
0: Correcte, això mateix. Ens ho hem d'agafar per aquí. No n'hem parlat, eh? Però també cada any sempre ho recomanem. Abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
1: No hem de fer res. I no hem de prendre paracetamol.
0: Sí,
1: per prevenir.
0: Per no cal, eh?
1: No hem de prendre... No, i a més és contraproduent. O sigui,
0: val,
1: que la idea és que no. Jo em vaig a vacunar, vaig a trobar bé.
0: Clar.
1: Si em trobo malament o tinc febre, doncs potser haig de posposar aquesta vacunació. Però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
0: Val.
1: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
0: Val.
1: Però no s'ha de fer res.
0: Ja
1: la manacita, que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs
0: no
1: cal que vagis a vacunar-te i esperes una mica,
0: sí, sí,
1: però ja està.
0: I per infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, cap tipus de,
2: exacte,
0: de preparació.
2: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
0: Val.
2: I ja està.
0: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció,
1: de cap mena. Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció,
0: però
1: la vacuna està feta de virus inactivats. O sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
0: Va.
1: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus. Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar. Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24-48 hores hauria d'estar resolt.
0: Però que no passa sempre, eh?
1: No.
0: Això em referia jo abans, eh? Només en determinat casos, eh? No...
1: A vegades hi ha persones que pel que sigui igual són més sensibles o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També vol dir que el nostre cos està alerta.
0: Sí,
1: vull dir
0: sí,
1: que
0: sí,
1: tampoc no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No, he tingut una mica de malestar.
0: Sí.
1: Bueno, doncs el teu cos està
0: reaccionant. Està reaccionant i vol dir que...
1: I tampoc no és una cosa negativa.
0: Bé. Clar, està bé. Molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres, tot que també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
2: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona on punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
0: Val. I ja està, vida normal, és a dir, els infants poden, si en cas ja poden anar a col·le, en el cas que vagin a col·le o a la guarderia, sí, no, etc. I
2: el que no recomana és fer una activitat molt, molt intensa,
0: molt rigorosa,
2: però
0: menjar normal, beure sí, normal, etc, etc. Que bé, molt bé, doncs aquesta campanya, com hem dit, no, campanya de la, em surt campanya de la grip, eh?
1: Sí, campanya de tardor.
0: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició amb els paràmetres que anem a explicar. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho, a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Responsa i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh? Sí, justament.
1: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o així, sí, que ens fa, que ens fa ser reticents, no? Sí, i algú t'ho explica d'una altra manera, i doncs que si tenen dubtes, que vinguin i ho preguntin. No, el fet de venir no vol dir que t'hagis d'anar, que hagis de marxar amb la vacuna. Va, marxes amb una recomanació i amb una indicació.
0: Però jo això ho dic jo com a Pere Sallent, sí, eh? Sí. Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, eh? A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso jo. Gràcies. Es deixem alguna cosa?
1: Jo tot penso dit, eh? Que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant, ja es poden demanar cites, perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
0: Fantàstic. Doncs que no,
2: el sí, que sí, també pot ser, que a banda dels missatges, també pot ser que rebin persones de risc, també pot ser que rebin trucades per anar cita, que nosaltres traiem llistats per intentar captar aquesta gent.
0: Bé, per intentar arribar a ajudar al màxim de població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu sí, de consulta. Sí. Arribem amb les bates. Però no, pijames, no li dieu d'això?
2: Sí.
0: No li dieu pijames?
2: Pijames,
0: pijames, sí, sí. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: De comptes amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del govern central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
4: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feel my dream.
5: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

què tal? Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Quin matí tan fantàstic que fa, ideal per compartir aquesta hora que, com sempre, arriba amb la quarta hora. Aquesta hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui us saludem en aquesta jornada ja passant, ara sí que podríem dir ja travessant el mes d'octubre en aquesta jornada 14 dimecres. Avui és dimecres 14 d'octubre. Doncs avui, 14 d'octubre, es commemoren diverses efemèrides i dies globals destacats a nivell, doncs, interessant. Avui és el Dia Mundial de la Normalització o dels Estàndards, promulgut per organismes com la ISO, en retromenatge als esforços de milers d'experts que desenvolupen acords tècnics voluntaris per crear estàndards mundials de qualitat, seguretat i connectivitat. Avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics. Busca sensibilitzar la població sobre el correcte reciclatge i la gestió responsable de les escombraries, tecnologies, aparells elèctrics i electrònics en desús. I avui també és el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments. Encara que el seu caràcter oficial és debatut i de vegades varia per la regió i o es confon amb el Dia Europeu, múltiples institucions de l'àmbit de la salut utilitzen àmpliament aquest 14 d'octubre per conscienciar sobre la importància de ser donants i salvar vides. Avui també és el Dia Internacional del Llenguatge Clau, una jornada enfocada a promoure que les organitzacions civils i governamentals es comuniquin de forma comprensible, simple i directa amb la ciutadania. També és el Dia Mundial de l'Espirometria, dedicat a conscienciar sobre la importància de les proves de salut pulmonar per diagnosticar de manera primerença afeccions respiratòries cròniques. I també es celebra el Dia Mundial de la Costurera, una data adoptada a múltiples països per agrair als professionals de la costura i el disseny tèxtil la seva tasca diària de la confecció de peces. I tal dia com avui, un 14 d'octubre, mirant cap a casa nostra, anem en busca d'alguns fets o esdeveniments que van marcar la jornada. El 2019, tal dia com avui, es va publicar la sentència del procés i es col·lapsa l'aeroport. El Tribunal Suprem espanyol va fer pública la sentència contra els líders independentistes. Com a resposta immediata, la plataforma Tsunami Democràtic va fer una crida massiva amb el lema Tothom a l'aeroport, aconseguint bloquejar els accessos de l'aeroport del Prat i cancel·lar més d'un centenar de vols en una acció que va tenir un gran enorme ressò internacional. Aquell dia es van iniciar setmanes de protestes i fortes mobilitzacions arreu dels territoris catalans. I en l'actualitat avui ens marca la jornada que avui hi ha tracturada a Barcelona, coincidint de ple amb el dia d'avui. El sector de la pagesia reprèn les mobilitzacions, columnes de tractors convocades per Unió de Pagesos i altres sindicats agraris entren a Barcelona des de l'Empordà, des de les Terres de l'Ebre i les comarques de Lleida per protestar contra l'asfíxia financera i l'increment dels costos de la producció. I com sempre, anem en busca també dels sants, que avui els hem posat en un ordre diferent. Bueno, avui també el sant ens diu que avui dimecres, en dia 14, és Sant Carlix, Sant Just, Santa Fortunata, Santa Engradema, Sant Bernat, Sant Bucar, Sant Domènec i Sant Donocià de Reims. I per últim, sabeu que ens agrada fer una ullada a la previsió meteorològica. Doncs avui s'espera una jornada tranquil·la amb una temperatura d'entre uns 26-27 graus, una mica més alta que aquests darrers dies. El cel estarà marcat per la presència de núvols alts que taparan el cel cap al migdia i de cara a la tarda la nuvolositat anirà disminuint i s'obriran clarianes. No s'esperen pluges i el vent també serà, doncs, bufarà amb ratxes molt lleugeres. Aquest és el marc que sempre arriba en aquesta quarta hora enquadrant, diguéssim, la jornada. D'aquí una estoneta ens anirem, com sempre, a aturar-nos amb el que ens forma la nostra quarta hora. El nostre apartat amb avui ens despertem. El que has de saber són les notícies locals de comarca i una mirada a les notícies nacionals i internacionals també d'última hora. Com sempre, ho combinarem això amb bona música i també recordeu que farem una ullada al nostre tema retro, així com l'agenda.
És moment de donar el tret de sortida i, com sempre, ho fem amb bona música, perquè aquí poques coses tenim, però segur que bona música sí. Anem en busca dels Ocas Grasses, que, com ja sabeu, van celebrar el seu darrer concert de la història, que va tenir lloc el passat dissabte 10 d'octubre, va ser a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Segurament teniu molts amics que van anar a aquesta darrera cita. Aquest darrer recital va suposar el comiat definitiu dels escenaris de la banda d'Osona, després de 14 anys d'exitosa trajectòria musical. El concert va tancar una històrica sèrie de 4 nits consecutives a l'estadi català, els dies 7, 8, 9 i 10 d'octubre, reunint en total a 220.000 espectadors, gairebé 55.000 persones per nit. Cal destacar que la pluja va obligar a reprogramar la data del dilluns cap al dijous anterior. Una cita important, molt emocionant, amb un repertori. La nit va arrencar de manera molt íntima amb cançons que penetraven el cor. Una d'aquelles cites que mereixen ser notícia. I per això avui hem volgut obrir la nostra quarta hora amb la música d'Ocas Grasses.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Doncs anem en busca de la informació que avui passarà una miqueta de puntetes. Destacar les últimes notícies. Un motorista ha mort aquest dimecres 13 d'octubre en un accident que hi ha hagut a la zona de l'enllaç de l'autopista C32 amb l'AP7 a Coma-ruga. Segons s'ha explicat des del Servei Català de Trànsit, per causes que s'investiguen, s'ha produït una sortida de via d'una motocicleta. L'avís s'ha rebut quan passaven 5 minuts de les 5 de les 3 de la tarda. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. El conductor de la motocicleta ha estat evacuat amb un helicòpter medicalitzat, però no se li ha pogut salvar la vida. I avui hi ha hagut un nou incendi de contenidors al Vendrell. Aquest cop el foc s'ha produït en una illa situada al carrer del carrer Sardenya, al centre de la vila, a primera hora del matí. El foc ha generat unes flames molt altes que han afectat a la façana de l'edifici més propers, els veïns dels quals han estat evacuats. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís pel foc a 7:45 del matí. A més de cremar 4 contenidors, les flames han afectat a la façana de l'edifici més proper, els veïns del qual han estat evacuats per precaució. 4 d'ells han estat atesos al lloc pels fets pel SEM, ja que presentaven una lleugera intoxicació. 2 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a la zona per apagar les flames, tot i que, tal i com han explicat alguns testimonis, el camió no ha pogut arribar fins a la zona dels contenidors perquè no hi havia prou espai entre els vehicles apartats. Un cop ha apagat el foc, els bombers han revisat l'edifici afectat i, segons han informat al nostre mitjà de comunicació, han cremat diversos cables de la façana, així com les persianes dels primers pisos. També ha quedat afectada la comesa del gas. Aquest no és el primer incendi de contenidors que passa al Vendrell en els darrers mesos. Fa just 15 dies ja va cremar una altra illa situada a la Rambla Canyes. En aquell moment, des de l'Ajuntament van informar que disposaven d'unes imatges de 2 persones que podrien ser els responsables. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació. I el Baix Penedès és la comarca on més ha crescut l'afiliació de la Seguretat Social aquest darrer any. L'increment registrat al setembre del 2026 ha estat del 5,3%. Tot i continuar sent la comarca amb més atur de Catalunya, els darrers 12 mesos apunten a un cert dinamisme en la creació d'ocupació al Baix Penedès. Així que el setembre del 2025 i setembre d'enguany, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut entre un 5,3%. L'increment més important a tota Catalunya, just per sobre de la Vall d'Aran i l'Alt Empordà, els altres 2 territoris amb augments superiors al 5%. Unes dades que poden marcar tendència, però que des del teixit productiu de la comarca es demana que vagin acompanyades de polítiques públiques de suport a l'empresari més decidides i àgils. L'augment d'afiliats a la Seguretat Social s'ha donat arreu del país, arribant als 145.505 persones donades d'alta al llarg del darrer any. Un creixement de mitjana del 4%, gairebé un punt i mig per sota del registrat al Baix Penedès. Pel que fa al global de Catalunya, l'increment s'ha donat especialment en l'agricultura, el sector de serveis i també la construcció. I com sempre, és moment de fer una ullada, fent una mirada més àmplia a la informació. És allò que nosaltres diem, fer una ullada a les últimes notícies d'Espanya i del món. El paper s'enreda a les pensions. Feijóo diu que les garantirà i Muñoz demana afrontar una reforma amb valentia. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Puigdemont i a 34 excàrrecs més de la Generalitat del procés. Colau disposada a apartar-se i a canviar el nom de Front Ampli per Aliança d'Esquerres. Diu que compartim programa. L'última hora política a Espanya, centenars de persones van rebre els Reis a Melilla. I altres notícies, ens diu que Turquia intervé Halk TV i impedeix l'emissió de la televisió opositora més gran del país. El papa Lleó passa una nit tranquil a l'hospital després de la seva operació de pulmó. I la caiguda en picat de les relacions entre Alemanya i Rússia de Putin. Altres notícies, pel que fa a l'economia, ens diu

d'un tren a Saragossa. Hi ha demores d'entre 1 i 3 hores per la circulació per via única al tram afectat. S'ha desallotjat els 283 viatgers del comboi amb destinació a Figueres. Altres notícies, parlant de Catalunya, ens diu que manifestació d'agricultors al centre de Barcelona per reclamar ajuts i denunciar l'augment dels costos. Una setmana després dels aiguats històrics, ajuts pels municipis i neteja del riu Besòs. Altres notícies, ens diu que Daniel Cirera, si s'ha de governar d'extrema esquerra, pot governar l'extrema dreta. Dolors Bassa parla sobre Rufián. Ha posat unes condicions per anar de líder i Podemos descarta la seva integració al Front Ampli, encara que continuen les converses. I per últim, dimecres i 2 dies més d'estiuet abans d'un possible canvi de temps. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Bueno, aquesta sintonia, ja sabeu, és familiar i és perquè ens anem en busca de sempre aquest tema retro que nosaltres diem, però certament és aturar-nos una miqueta en conèixer una mica més doncs, bona música. Avui ens quedem amb un artista que precisament avui celebra el seu aniversari. Déu-n'hi-do com passa el temps. Avui anem en busca de la música de Cliff Richards, nascut a Harry Roger Webb el 14 d'octubre de 1940 a la Índia. Avui fa 86 anys. Ell és considerat el gran pioner del rock and roll britànic, una de les figures més importants de la història de la música pop, ocupant el tercer lloc en les vendes de singles del Regne Unit, només per darrere dels Beatles i Elvis Presley. El naixement del rock britànic va esclatar el 1958 amb el single debut, aquell Mobit, va ser gravat amb la seva banda d'acompanyament, The Shadows. Molts historiadors musicals la consideren la primera cançó autèntica de rock and roll feta a la Gran Bretanya. Durant la dècada dels 60 va protagonitzar pel·lícules musicals com The Young Ones o Summer Holiday. El 1968 va representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió amb aquell gran treball Congratulations. Va quedar en segona posició per darrere de Maciel. I a diferència d'altres rockers de la seva època, va saber reinventar-se cap al pop comercial i al gospel en dècades posteriors, signant èxits tan importants com Devil Woman al 76 o We Don't Talk Anymore al 79. És l'únic artista que ha aconseguit tenir singles al número 1 en les llistes britàniques durant 5 dècades consecutives. El 1995 va ser anomenat King Cavalier, que és cavaller de de la mà de la reina Elisabet II per la seva contribució a la música i a la filantropia. Així que avui la veritat és que si ens anem en busca de la música de l'artista, ens costaria molt triar alguna cançó. Però perquè no es digui, doncs anem en busca d'una de les seves cançons més radiades en les seves plataformes, com aquest Devil Woman, una versió remasteritzada al 2001.

0: Aquí estem escoltant la música de Diego Torres i Miranda, una molt bona combinació de la mà de dos artistes llatins que ens transporten, doncs, per uns minuts en la desconnexió amb aquest Trepando Paredes. Avui som en edició de dimecres, hem començat la setmana una miqueta més tard, aquesta és la quarta hora. Esteu a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I també recordeu que el nostre WhatsApp de participació mai ha deixat d'existir. El 686-1101, si us ve de gust fer una petició musical, doncs ja sabeu que ho podeu fer a través d'aquest número de telèfon.
1: Ràdio El Vendrell, escolta, tarda en
0: estudiar. I ara és moment d'obrir, com sempre, aquest punt amb la nostra agenda.

Bueno, anem en busca d'uns apunts que, com sempre, destaquem abans de donar-vos doncs, coses recents, immediates. Vull dir, doncs, coses que ens ocupen avui o demà. Però hi ha dues coses que poden ser del vostre interès, així que anem a recordar-les. El proper diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permet acompanyar el ramat durant els darrers anys de la seva travessa de 3 dies. D'aquesta manera recupera i es posa en valor la tradició ramadera del territori. Serà una cita important el proper dia 25 d'octubre i arriba amb dues modalitats. La jornada oferirà dues opcions de recorregut. La ruta curta de 5 quilòmetres sortirà amb autobús des de l'oficina de turisme de Cunit a 11:45 amb la destinació dels Rosers. I la ruta llarga és de 10 quilòmetres. Aquesta començarà a peu de l'oficina de turisme dels Rosers a les 11 del matí. Us podeu apuntar a través de la web, que arriba també a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit. I no deixem Cunit perquè el proper mes de novembre arriba la cinquena i caminada, cursa i caminada popular a Bec Trail de Cunit. Un recorregut popular de 5 quilòmetres i mig i la cursa de 13 quilòmetres. Serà el proper 29 de novembre, celebrant aquesta cinquena edició, i les inscripcions estan obertes a través del web oficial de l'Avenc Trail Cunit. Avui és dimecres i us recordem de que mirant cap a divendres hi ha dues cites importants de mercat municipal, mercat setmanal, com és el Vendrell i també Segur de Calafell. Avui és dimecres i anem en busca de coses que arriben justament avui a tant al Vendrell com a comarca. Precisament avui a Cunit, a 6:15 de la tarda, arriba a la Biblioteca Municipal Marta Mata el Conte de la Castanyera a càrrec de Moi Aznar. També a Cunit, a l'Espai Jove, hi haurà la iniciació al boxa per a joves que va destinat a partir dels primers que cursen primer d'ESO. Al Llorenç del Penedès, a la biblioteca, des de les 7 fins a les 8, el Club de Lectura arribarà amb l'Or de les Ànimes, de Margarida Aritzeta. I l'Arbós acull l'exposició La Vitrina Comella a la biblioteca a 8:15 del vespre. Anem en busca ja de coses que arriben en dijous, demà dijous. A les 7 de la tarda a la Biblioteca de l'Arbós hi ha la presentació de la 19a temporada del Club de Lectura. I ara donem un passet més ja cap al divendres, que arriba amb moltes coses. Divendres a la Bisbal del Penedès. Des de les 4 i fins a les 7 de la tarda hi ha tarda de cinema de terror a la Cova Jove. Al Llorenç del Penedès, a les instal·lacions de Selma Gastronomia, hi ha taller de cuina per a joves a les 5 de la tarda. A Santa Oliva, a les 5 de la tarda, hi haurà mercat amb paradetes pels voltants del castell en el marc de la Baixada de les Bruixes. I Cunit celebra el seu Fes el teu atrapassomnis per a joves, una activitat gratuïta però que arriba amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Serà l'Espai Jove a 6:15 de la tarda. Cunit acull el Club de Lectura amb el llibre Bruixoles que busquen somriures perduts. A 6:15 a la Biblioteca Municipal Marta Mata. I a l'Arbós arriba el conte Contes Familiars a 6:15 a la Biblioteca. A 6:15 també, a la mateixa hora, a Santa Oliva, pels voltants del castell hi haurà xerrada i Museu de les Bruixes en el marc de la Baixada de Bruixes. L'Arbós amb els contes infantils en el marc del Correllengua 2026 a l'Ateneu Arbosenc a 6:00 de la tarda. I Santa Oliva, pels voltants del castell, també hi haurà taller del misteri de l'encanteri. Ja sabeu que això també arriba en el marc de la Baixada de les Bruixes de Santa Oliva. I més cosetes, perquè divendres a la Bisbal del Penedès, a 6:45 fins a 7:00, hi ha taller de pintura intuïtiva amb vi per adults a la biblioteca. Calafell acull la presentació del llibre Diario d'una cocinera en aprietos.
a l'Ecomuseu del Mar de la mà de Mari Herrera a les 7 de la tarda a Calafell. L'Arbós a les 7 de la tarda, taula d'experts, experiències i debat viure en català a l'Arbós. És una de les cites que arriben dintre del marc del Correllengua 2026 a les 7 de la tarda. Sant Oliva acull el seu compte-comptes a les 7 de la tarda als voltants del castell i Bonastre farà la presentació del llibre Barraques i altres construccions de pedra seca de Bonastre a la societat a 7:45 del vespre. I divendres també a Santa Oliva a les 8 del vespre pels voltants del castell hi haurà la baixada de bruixes. Tot seguit, darrere del castell, performance, una cita d'aquelles que tothom que hi assisteix doncs en parla i molt, o sigui que és una cita que no us podeu perdre. A 9:15 del vespre a l'església al Vendrell hi haurà concert amb els organistes del Vendrell en el marc dels actes dels 250 anys de l'orgue. A 9:15, com dèiem, a l'església, càrrec de Joan Marc Ferret, Salvador Guaix, Jordi Lluís Guitar, Josep Maria Guitar i Ferran Herrero a l'orgue. L'Arbós ofereix el seu sopar botifarrada per la llengua en el marc del Correllengua 2026 a l'Ateneu Arbosenc a 9:15 del vespre. I anem a acabar coses que arriben divendres al concert amb el grup Llengua Morta en el marc del Correllengua l'Arbós a l'Ateneu Arbosenc a les 10 de la nit. Sempre ens agrada tancar el nostre repàs a l'actualitat d'agenda recordant la programació de Ràdio El Vendrell. Avui és dimecres i, per tant, ja sabeu que puntualment a 2:15 arriba l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3, tota la informació amb la connexió amb xarxa i a partir de les 3 i fins al punt de les 5 el programa Tarda en Estèreo. Avui, a partir de les 8 del vespre, arriben els informatius amb la seva edició vespre. Després, tot just, la cita amb el programa Cafè Literari i, de 9 a 10, el programa La Música de la Nova Era. I us recordem que, com sempre, a les 2 del migdia arriben les notícies de Televisió al Vendrell. Avui dimecres, ja sabeu, és la primera cita del programa Mosaics, que, com sempre, arriba de la mà de Pere Sallet. I amb això donem un passet més i amb aquestes hores del matí amb Aitana i el seu superestrella.

die. Avui amb la música en català de Sexeni, tanquem com sempre aquesta hora que acaba deixant de complementar la franja matina en la programació de Ràdio El Vendrell. Demà estarem aquí en edició de, dijous. Pues que bé, mira, ja cap al cap de setmana. Que passeu molt bona jornada i demà estarem aquí, no falteu. Salutacions de Marga Márquez.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Centenes de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
3: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 tractors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals, com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per fer-les viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: La tractorada es troba ara mateix a la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a prop de Sant Jaume.
2: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
5: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada dimecres 14 d'octubre de 2026. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'allò que és actualitat al Vendrell i també la resta de la comarca, amb una jornada on el Vendrell s'ha despertat amb un ensurt, on s'han cremat uns contenidors al carrer Cerdanya amb una gran columna de fum negre. D'aquest fet en parlarem, però en parlarem d'altres. Serà, com sempre, amb la redacció de la redacció del Vendrell Comunicació al Complet, present a les vies de sol a Marga Márquez, amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Mar Rodero, mirat mapes de què és el que pot passar el cap de setmana i davant dels micròfons que us parla Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem a l'informatiu parlant del nou incendi de contenidors al Vendrell. Aquest cop el foc s'ha produït en una illa situada al carrer de la Cerdanya, al centre de la vila i a primera hora del matí. Una extensa fumarada negra visible des de molts indrets del municipi ha despertat la curiositat de moltes persones. També parlarem dels problemes d'acumulació de residus i desbordament en algunes illes de contenidors del Vendrell que persisteixen. Ens haurem de fer ressò, malauradament, també d'un motorista que moria ahir a la tarda en un accident que tenia lloc a la zona que enllaça l'autopista C32 amb la AP7 com a Ruga. Temps en aquest informatiu també de parlar del Baix Penedès, que és la comarca on més ha crescut la afiliació a la Seguretat Social en el darrer any. Temps també per parlar del Govern de la Generalitat, que aprova les condicions específiques per accedir als ajuts pels aiguats. També de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica. No oblidem que homenatjarà aquest dissabte el veí del Vendrell, Manuel García Hernández. Parlarem també de l'especialista nord-americana de l'obra d'Àngel Guimarà, Sharon Feldman, i també dels amants del circ. Tot plegat amb la crònica, com dèiem, del món de l'esport i també del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant del nou incendi de contenidors al Vendrell. Aquest cop el foc s'ha produït en una illa situada al carrer de la Cerdanya, al centre de la vila, a primera hora del matí. La deflagració ha generat unes flames molt altes que han afectat la façana de l'edifici més proper, els veïns del qual han estat evacuats.
3: Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís pel foc a 7:45 del matí. A més de cremar 4 contenidors, les flames han afectat la façana de l'edifici més proper, els veïns del qual han estat evacuats per precaució. 4 d'ells ja han estat atesos al lloc dels fets pel SEM, ja que presentaven una lleugera intoxicació. Dues dotacions dels bombers s'han despassat fins a la zona per apagar les flames. Tot i que, tal com han explicat alguns testimonis, el camió no ha pogut arribar fins a la zona dels contenidors perquè no hi havia prou espai entre els vehicles aparcats. Un cop apagat el foc, els bombers han revisat l'edifici afectat. Segons han informat a Ràdio Televisió El Vendrell, s'han cremat diferents cables de la façana, així com les persianes dels primers pisos, i també ha quedat afectada l'escomesa del gas. Aquest no és el primer incendi de contenidors que succeeix al Vendrell els últims mesos. Fa tot just 15 dies ja va cremar una altra illa situada a la Rambla Canyes. En aquell moment, des de l'Ajuntament van informar que disposaven d'unes imatges de dues persones que en podrien ser les responsables. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació.
1: Els problemes d'acumulació de residus i desbordaments en algunes illes de contenidors del Vendrell persisteixen. Després que aquest últim cap de setmana, llarg del 12 d'octubre, diferents illes, especialment a la zona del Tancat, presentaven de nou acumulacions que dificultaven el pas de la vorera. Des de la xarxa vendrellenca han anunciat que posen els fets en coneixement de l'Agència de Residus de Catalunya.
3: Igual que va passar l'anterior cap de setmana, illes de contenidors com les de l'Avinguda del Tancat de la Plana, l'Avinguda dels Països Catalans o el carrer de Pau Casals han mostrat una gran acumulació de residus a l'exterior els últims dies, que en alguns casos fins i tot feia impossible passar per la vorera. Tot i que des de l'Ajuntament apunten que els residus es van recollint després de les reunions mantingudes amb l'empresa, el cert és que la situació difereix molt d'unes illes de contenidors a unes altres, inclús quan aquestes es troben a pocs metres de distància. Diferents grups municipals han denunciat de nou el problema i des de la Federació Xarxa Vendrellenca han elaborat un informe recollint la situació dels últims dies, el qual han anunciat que enviaran a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Oficina Tècnica Comarcal.
1: Un motorista mort aquest dimarts a la tarda en un accident que hi ha hagut a la zona que enllaça l'autopista C32 amb la AP7 com a Ruga, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una sortida de la via d'una motocicleta. Arran del sinistre, s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. La persona ferida ha estat evacuada amb helicòpter medicalitzat, però no se li ha pogut salvar la vida. El Baix Penedès és la comarca on més ha crescut l'afiliació a la Seguretat Social el darrer any. L'increment registrat al setembre de 2026 ha estat del 5,3%, el més elevat de tot Catalunya. Ara mateix, els 14 municipis de la comarca arriben a 50.820 persones donades d'alta a la Seguretat Social.
2: Tot i continuar sent la comarca amb més atur de Catalunya, els darrers 12 mesos apunten a un cert dinamisme en la creació d'ocupació al Baix Penedès. Així, entre setembre de 2025 i setembre d'enguany, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut en un 5,3%, l'increment més significatiu de tota Catalunya, just per sobre de la Vall d'Aran i l'Alt Empordà, els altres dos territoris amb augments superiors al 5%. Unes dades que poden marcar tendència, però que des del teixit productiu de la comarca es demana que vagin acompanyades de polítiques públiques de suport a l'empresariat més decidides i àgils.
4: Últimament, el tema de les llicències ja portem molts anys, que bueno, doncs, sembla que no hi hagi una preocupació perquè això es demori. Per tant, una persona, una empresa que juga el seu capital per poder desenvolupar el seu projecte, l'administració hauria de fer un esforç per acompanyar. No només donar el que demana, sinó preguntar, i què més necessites? Perquè aquesta empresa, aquest projecte, crearà llocs de treball, crearà oportunitats.
2: L'augment d'afiliats a la Seguretat Social s'ha donat arreu del país, arribant a les 145.605 persones donades d'alta al llarg del darrer any. Un creixement de mitjana del 4%, gairebé un punt i mig per sota del registrat al Baix Penedès. Pel que fa al global de Catalunya, l'increment s'ha donat especialment a l'agricultura, al sector serveis i la construcció.
1: I el govern de la Generalitat ha aprovat les condicions específiques per accedir als ajuts pels aiguats. En total s'hi destinaran 20 milions d'euros, als quals es podran adherir els municipis més afectats per les pluges de finals d'estiu i començament de tardor. Entre les comarques incloses hi ha la del Baix Penedès.
2: Els municipis de 25 comarques, Baix Penedès inclòs, podran afegir-s'hi a aquest paquet extraordinari d'ajudes impulsat per contribuir a revertir els danys provocats pels aiguats de les darreres setmanes. Són un total de 20 milions d'euros ampliables i inclosos dins d'una partida més genèrica de 75 milions que han de servir per reparar infraestructures, equipaments i edificis públics danyats. Les peticions s'hauran de presentar al Departament de Presidència i cada ajuntament podrà rebre una subvenció de fins a la meitat de la despesa subvencionable acceptada. Un cop concedit l'ajut, es tramitarà el pagament anticipat de la totalitat de l'import atorgat. Els ens locals beneficiaris disposaran d'un termini de 18 mesos per executar les actuacions subvencionades, a comptar des del pagament de la bestreta. Aquest període es podrà ampliar fins a 9 mesos addicionals si es justifica adequadament. Així mateix, l'executiu català també preveu una línia de 5 milions d'euros destinada als sectors econòmics afectats. Se'n poden beneficiar professionals i empresaris autònoms i petites i mitjanes empreses que s'hagin vist afectades per les pluges i les inundacions a les mateixes comarques que en el cas dels ajuntaments. Les subvencions poden anar dels 5.000 als 50.000 euros segons els danys patits en cada cas.
1: L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, No Oblidem, homenatjarà aquest dissabte el veí del Vendrell Manuel García Hernández dins el projecte Llambordes contra l'Oblit. García va ser mestre de l'Escola de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders i va formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes durant la Guerra Civil. Amb la victòria dels franquistes va ser condemnat a mort en un consell de guerra i executat el juliol de 1940.
3: L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica No Oblidem va iniciar el passat mes de març el projecte Llambordes contra l'Oblit, amb l'objectiu de recuperar les històries de centenars de persones del Vendrell i la comarca víctimes del feixisme. Després d'una primera acció en record de la miliciana vendrellenca Paquita Plana, aquest dissabte 17 d'octubre l'homenatge serà per a Manuel García Hernández. Tal com expliquen des de No Oblidem, García va arribar a Sant Vicenç de Calders, procedent de Cuba, on va néixer, a principis dels anys 20, per fer de mestre a l'Escola de la Colònia Ferroviària, on també va viure durant uns anys. El 1928 es va casar amb Conxita Vázquez, que residia al Vendrell, i tots dos es van establir a la vila. Persona de forts valors republicans, García va ser militant d'Esquerra Republicana, i l'octubre de 1934 va ser un dels vendrellencs detinguts i tancats al vaixell presó del Port de Tarragona. L'esclat de la Guerra Civil va formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes local i acabaria sent detingut a Barcelona el juliol de 1939, després de la victòria franquista. condemnat a mort en un consell de guerra, va ser executat pel règim el 24 de juliol del 1940 al camp de la Bota de Barcelona, i el seu cos seria inhumat a la fossa comuna de l'actual cementiri de Montjuïc. L'homenatge d'aquest dissabte començarà a les 12 del migdia al número 24 del carrer d'Andreu Nin, on es posarà la llamborda i es faran els parlaments. La poeta i escriptora Laia Maldonado llegirà el poema Recordança, que va escriure Pau Fontana, un dels companys de captiveri de Manuel García, el mateix dia de la seva execució. Eduard Vidal, president d'Esquerra Republicana del Vendrell, llegirà l'article Elogio a Catalunya, del mateix García, i s'entregarà a la família el corresponent certificat de reparació jurídica. L'homenatge continuarà a les 5 de la tarda a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, on es realitzarà la visita guiada La Guerra Civil a la Colònia Ferroviària, a càrrec de l'Associació per la Preservació d'aquest emplaçament.
1: L'especialista nord-americana en l'obra d'Àngel Guimerà, Sharon Feldman, presentarà dimecres de la setmana que ve el seu nou llibre, Guimerà Amèrica. L'obra explica la veritable dimensió internacional del teatre de Guimerà.
5: Dimecres de la setmana que ve, a les 7 de la tarda, i al Museu Guimerà, la catedràtica nord-americana Sharon G. Feldman presenta el seu darrer llibre, Guimerà a Amèrica. Feldman és una acreditada especialista en teatre català i una gran coneixedora de l'obra de Guimerà. A més, ha estat anteriorment al Vendrell per parlar del dramaturg, la seva trajectòria i la seva repercussió als Estats Units.
6: Les obres es van presentar a més de 80 teatres diferents als Estats Units, amb més, jo diria, gairebé 150 representacions diferents. I després se'n va fer dues pel·lícules. I la pel·lícula basada en Maria Rosa la va fer Cecil B. DeMille, que era el pare del cinema americà.
5: El llibre explica el periple nord-americà de les obres d'Àngel Guimerà i de les actrius que van interpretar els papers protagonistes.
1: I avui acabarem el nostre informatiu parlant dels amants del circ, que tenen una cita aquest diumenge al Teatre Àngel Guimerà amb l'espectacle Germans Llobregat, grans èxits, a càrrec de la Ziggurat Circus Band. I els seguidors de la música de fusió podran gaudir dissabte del concert de la Girona Project Big Band i del pianista cubà Pepe Rivera.
5: La temporada d'espectacles del Vendrell té una doble cita aquest cap de setmana. El diumenge a 5:45 de la tarda, el Teatre Àngel Guimerà acollirà la representació del muntatge Germans Llobregat, grans èxits de la Ziggurat Circus Band. Es tracta d'un espectacle familiar liderat per Melcior Guilera, que compta amb una notable participació baixpenedesenca encapçalada per Pemi Rovirosa. Pallassos, música en directe i humor són la clau d'una proposta singular.
7: Ara tenim ja aquella experiència que ens dona haver tastat molts públics, molts indrets diferents, molts festivals, no tan sols a Catalunya, sinó arreu d'Espanya, i arreu d'Europa també, hem voltat per tot arreu. I, ostres, tot això portar-ho ara a aquesta companyia, tota aquesta experiència, i a més, ajuntar l'experiència de la gent que hem trobat, que en té molta i de molt potent,
8: clar.
7: Jo crec que això és una bomba, vamos, una bomba que no té fre, ara mateix sí, no té fre. Sí, sí, sí.
5: Abans, aquest dissabte, a les 8 del vespre, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, concert amb la Girona Jazz Project Big Band i el pianista i compositor cubà Pepe Rivero, una proposta de jazz orquestral amb ritmes afrocubans.
1: I abans dels esports, un apunt de música per a la Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell i l'Associació Coral i Penedès, el Coro de Vilafranca, ha compartit escenari aquest diumenge en el concert de la Fira. Totes dues agrupacions han actuat a benefici de la Lliga contra el Càncer.
5: La Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la Societat Coral El Coro de Vilafranca del Penedès han protagonitzat aquest diumenge el concert solidari Música i Vida. L'actuació, a benefici de la Lliga contra el Càncer, s'ha celebrat a l'Església Parroquial del Vendrell a les 7 de la tarda. Totes dues formacions han actuat per separat i al final han compartit dues composicions, la darrera, El cant dels ocells. El concert ha estat un dels actes més solemnes de la Fira de Santa Teresa d'enguany al Vendrell.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb la gran protagonista del cap de setmana, que és Anna Ferrer, que bé, doncs sempre que aconsegueix algun èxit, doncs sempre doncs, volem saber com ho ha viscut. I en aquest cas, doncs bé, doncs, com va passar doncs, també fa dos anys, doncs s'ha proclamat campiona del món. En aquest cas, els World Skate Games, que s'han disputat, bueno, que s'estan disputant, de fet, doncs, aquests dies al Paraguai. El que passa que, doncs, primer van començar per la competició femenina i del sub-19, la sub-19 masculina, doncs, que també es van emportar el títol, i en aquest cas, doncs, a la femenina, doncs, com dèiem, doncs, tenim la presentació vendrellenca de l'Anna Ferrer, que a més ha sigut la porter titular durant gairebé tots els partits, a excepció d'un partit, i bé, doncs, finalment diumenge, de la matinada de dissabte a diumenge, doncs, la selecció espanyola, que s'imposava doncs, a la final per 1-3 contra l'Argentina, i per saber doncs, com ho ha viscut tot plegat, doncs, avui ens acompanya, com dèiem, l'Anna Ferrer, que ja la tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia i felicitats.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Bé, com deia, doncs, segon mundial, que bé, doncs, dues participacions, dos mundials, doncs no estàs gens malament, no?
2: No, la veritat és que molt contenta, molt, molt feliç d'haver aconseguit aquest mundial amb tot l'equip i molt feliç.
1: A més, com comentava, no? Així com en altres campionats doncs, s'acostumava a fer una rotació més de porteres, no? Aquí, en aquest cas, doncs, pràcticament, doncs, tu has fet tot tu, no? Perquè, a excepció del partit contra Suïssa, que ja estava feta la cosa, i un petit descans contra França, la resta doncs, ho ha jugat tot, que suposo que això també s'agraeix la confiança, no?
2: Sí, la veritat és que la confiança dipositada en mi de tot l'estaf doncs, ha sigut sempre des del principi molt gran i això s'agraeix molt, et dona molta confiança per tirar endavant, però bueno, juntament amb l'Anna Salvat crec que hem fet molt bona feina durant les 5 setmanes de preparació i les dues hem format un gran equip a la porteria.
1: A més, bé, doncs també com acostuma a passar en aquests campionats, no? Una mica anant de menys a més, perquè doncs sí que és cert que el primer partit en França, doncs va ser doncs, un tràmit, però després sí que va venir aquest partit amb Xile, no? Que va recordar una mica doncs, fa dos anys, no? Que també va empatar a Itàlia i que va ser un avís per dir, ei, que això, doncs, evidentment, doncs, no serà fàcil.
2: Sí, no, sabíem que seria un partit molt complicat contra Xile. Sempre és un rival que ens costa molt, que es tanquen i elles surten al contraatac i fan molt bé el seu joc i a nosaltres sempre ens costa arrencar, ens costa marcar i és una mica el que ens va passar. Però bé, crec que vam treballar molt bé durant el partit, sobretot durant la segona part, i ens va poder donar la victòria doncs, justament a l'últim segon que ens va donar molta vida.
1: De fet, també ho comentaves als companys de la xarxa, que sobretot la clau del campionat és la defensa, no? Que ho han caçat pocs gols, i això us ha permès doncs, que doncs, en determinats moments, doncs, després sí que ja amb la qualitat que teniu a davant, doncs, poder-ho acabar de finiquitar, no?
2: Exacte, la clau és de guanyar aquest Mundial és defensiva. O sigui, sabíem que si érem l'equip que millor defensava, que més sòlid era, en atac sortirien les coses, i així va ser. Així que molt bé.
1: De fet, la final va ser una mica això, no? Perquè la primera part sí que, doncs, excepte els primers minuts, que sí que doncs, vau tenir més feina, les porteres, després sí que es va travar la cosa, però bé, doncs, a la segona part doncs, vau saber doncs, trobar el moment per acabar d'emportar, tot i que, evidentment, fins al final doncs, encara hi va haver emoció, no?
2: Exacte, la final va ser un partit molt complicat, sabíem que no tindria res a veure com a la fase de grups, i va ser així, va ser un partit molt complicat de treballar-lo, de cansar el rival, de defensar fort, i al final doncs, va arribar el nostre moment després de picar pedra durant tot el partit i crec que va ser molt, molt, molt clau la defensa que vam tenir durant tot el partit.
1: També doncs, un altre tema no?, que va sobrevolar els primers dies va ser el tema de la pista, que doncs, això va provocar doncs, que doncs, potser haguéssiu d'estar més pendents de coses que no hauríeu d'estar, però bé, doncs, per sort doncs, es va poder arreglar i al final doncs, centrar-vos només en jugar, no?
2: Sí, la veritat és que va ser un començament de Mundial una mica complicat amb tota la gestió de la pista, com dius, i tot, perquè és que nosaltres estàvem més pendents de veure si podríem o no jugar, podríem o no entrenar, perquè literal que no es podia ni patinar amb aquella pista, però bé, l'organització i els federatius doncs, van poder-ho solucionar el més ràpid que es va poder per tot el tema de les teles i la infraestructura que suposa, no? Canviar-ho tot de lloc a últim moment i bé, vam haver de jugar aquest primer partit contra França, però després ja ens ho vam poder solucionar i la resta de partits ja vam poder competir en condicions.
1: Ara doncs ja s'ha acabat aquest Mundial, per tant bé, doncs ara ja toca pensar en el Fraga, que bé, de fet doncs ja us venen reptes immediats, perquè la setmana que ve doncs, tenim aquesta Supercopa Olot, d'aquí un mes també Continental, que més també serà Calafell, per tant, doncs de nou doncs, es presenten reptes importants i aviam si també doncs, podeu fer una altra gran temporada com l'any passat, no?
2: sí, seria increïble que ara ja pensant un altre cop amb el Fraga, doncs, anés tot bé aquesta temporada i poguéssim aconseguir algun títol. I és el que dius, començar a pensar ja amb la Supercopa, que la tenim d'aquí una setmana. Ara tenim uns dies de vacances que ens han donat, que també són molt necessaris, però sí, d'aquí uns dies ja començar a pensar amb el que ens trobarem.
1: Doncs perfecte, Anna. Per nostra, doncs, com sempre, donar-te les gràcies per atendre'ns i res, doncs, que tinguis molta sort aquesta temporada també amb el Fraga.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anna Ferrer, portera de la selecció espanyola d'hoquei patins, també de l'Sneca Fraga, valorant doncs, aquest Mundial aconseguit amb la selecció espanyola aquest cap de setmana als World Skate Games de Paraguai. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria del Portes Moreno-Vendrell per 5-2 aquest diumenge al Pavelló Municipal contra el Montbrió, en un partit on els jugadors de Miquel Malo aconseguien la segona victòria consecutiva com a locals, la primera al municipal, perquè recordem que el primer partit a casa havia sigut a Comarruga, i bé, doncs un partit que també, això sí, doncs va tenir un guió similar, ja que doncs els vendrellencs doncs, completaven una bona primera part, que els permetia marxar al descans amb el 2-0, a la segona part s'arribaven a situar amb el 3-0, els visitants que reaccionaven s'arribaven a situar un gol, però finalment doncs al tram final que sentenciaven amb dos gols més i d'aquesta manera sumar el 6-6 en aquest inici de Lliga. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, doncs, segon partit, segona victòria, per tant, doncs, de moment, millor inici impossible, no?
3: Doncs sí, de moment molt contents amb com hem començat la temporada i esperem que continuï així. Ara, de moment, hem tingut els dos partits a casa. Ara, per aquesta setmana, que serà un partit fora, a veure que si aconseguim continuar amb la bona tònica.
1: A més, un partit que, on de nou, no? Doncs sortiu endollats a pista i això fa que doncs, pugueu agafar un avantatge i després, quan doncs, les coses compliquen, doncs, tornar-ho a rematar, no?
3: Doncs sí, comencem molt bé el partit. Per sort, ara comencem ficant el 2-0, tot i que el partit ells també tenen ocasions clares per a poder fer algun gol, però de nou la porteria, els porters, la veritat és que han començat molt bé tots tres. I això, amb una primera part que va ser bastant... Vam començar bastant bé, després potser ells agafen una miqueta més de pes, però nosaltres som els que aconseguim materialitzar les ocasions. Gràcies a això anem 2-0 i després a la segona part iniciem molt bé, només 7 treure de centre, en la primera jugada fem el tercer i a partir d'aquí tenim un petit desconnexió que fa que ens facin dos gols molt ràpids. Però lluny de ficar-nos nerviosos, tornem a reaccionar, tornem a jugar bé, tant en moments de tindre pilota com en moments de defensar-nos i sortir a la contra. Així generem diverses ocasions que no aconseguim materialitzar i ja a falta de 5 fem el quart i a falta d'un fem l'últim i amb una victòria més, que l'ho dit, és molt bo començar així a casa, que vam comentar molt l'any passat, ja que també seguim ficant-hi molta atenció amb el fet de fer bona temporada a casa i de moment, pues millor impossible.
1: I ara, com comentaves, doncs, ve el primer repte fora, que doncs, serà aquest diumenge a la pista del Pax, que és un equip que, doncs, és veritat que l'any passat doncs, va quedar per sota vostra, però també és veritat que, doncs, com va anar la seva pista, doncs, va ser potser un dels pitjors partits de la temporada, no? Per tant, doncs, també és un avís que, més enllà que estigui millor o pitjor, doncs, sempre és un equip que costa, no?
3: Sí, la veritat és que el partit de l'any passat del seu camp va ser un partit molt estrany. Va ser el primer partit que vam jugar, ja que vam aplaçar el primer partit que era la Pobla, el primer partit de Lliga. I jo crec que vam fer un bon partit dintre del cap, però amb el que no vam ser capaços de controlar les seves transicions, i això va fer que acabessin perdent de molta distància. No sé si ho acaba sent 7-2, si no m'equivoco. Però que durant bona part del partit, els que vam portar el pes del partit vam ser altres. Aleshores, doncs hem de tindre clar això, que no només servís... quan anem amb una pista com la del Pax, no només servirà el fet de portar el pes, sinó que també hem de controlar pues les seves transicions, ser capaços de fer un partit seriós durant 40 minuts per poder treure 3 punts, perquè possiblement ja veurem a veure com acaben les coses, però jo apostaria que possiblement aquest ha de ser el partit més difícil que tindrem de moment, després dels dos que hem guanyat, i doncs he dit, a veure si podem aconseguir 3 punts també fora de casa, contra un equip que a priori nosaltres creiem que estarà més a dalt a la classificació que Montbrió o que Catllà, potser després m'equivoco, però a priori és el que ens semblen altres, i pues, a veure si podem continuar amb les bones sensacions, 3 puntets més, i continuar amb aquest ple, que seria genial per seguir amb aquest bon inici de lliga.
1: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Vale, vinga, moltes gràcies a tu.
1: Miquel Mal, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquesta victòria per 5-2 contra el Montbrió i ara, com diem, centrats en aquest primer desplaçament de la temporada, a l'espera doncs, de recuperar aquest partit contra el Reus. Com diem, doncs, aquest primer partit a fora, que serà aquest diumenge a 1:15 al migdia a la pista del Pax.
4: El temps amb Marc Rodero.
5: I arriba l'hora de parlar del temps d'unes jornades de tardor marcades per l'amplitud tèrmica. Hem arribat als 15 graus a voltant de les 7 del matí i 27 a la 1 del migdia. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
5: És a dir, de bon matí, quan un surt de casa a la jaqueteta, després li fa nosa, no?
6: Sí, correcte. És una situació típica d'aquesta època de l'any, pràcticament també igual que la primavera. Podríem dir que són situacions normals en aquestes estacions intermitges. Tot i així, estem tenint temperatures al punt del migdia una miqueta més altes del que tocaria. De fet, aquests dos propers dies vindran marcats per això, per aquestes temperatures una miqueta més altes, amb tendència a davallar, sobretot arribant al cap de setmana. Avui acabarem el dia amb aquesta variabilitat, amb aquests núvols que han estat presents, poca cosa, més sol que no pas núvols, però aquests intervals de núvols, precisament, que ens han afectat durant la jornada d'avui. Per demà repetirem la mateixa llei de temps, a petita entrada de vents de component marítim. Això fa doncs, que tinguem aquesta nuvolositat a la mateixa línia de la costa. Podria ser una miqueta més compacta a primeres i a darreres hores del dia, però en conjunt un temps molt similar al que hem tingut avui. També per les temperatures, perquè tant màximes com mínimes no han d'experimentar canvis destacables tampoc per la jornada de demà. La situació marítima una miqueta més alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
5: Una altra de les coses que destaca aquests dies és l'alta humitat, 89%, tots els carrers amb mullina de bona hora, no? De bon matí.
6: Sí, això denota l'estabilitat que tenim propiciada per aquest anticicló. La boira també ha estat present en alguns indrets de l'interior del país. Nosaltres tenim aquesta estabilitat amb aquesta humitat, com molt bé deies, que sobretot a primeres hores diposita damunt de les superfícies. I, per tant, ho repetirem, també, Víctor, de cara a les properes jornades, perquè, de moment, seguirem parlant d'aquesta estabilitat.
5: I els ulls posats de cara al cap de setmana, no?
6: Això mateix, caldrà veure quan i com ens afecta aquesta situació que esperem, bueno, que s'ha de configurar de cara a les properes hores. Estem parlant d'una dana, en aquest cas retrògrada, és a dir, que té un moviment diferent al que és habitual i, per tant, caldrà veure finalment on es posiciona. Com sempre passen aquestes situacions, uns models te la posen en un lloc, altres models te la posen en un altre i, en funció d'on es posi, tindrem més o menys precipitació. Sembla que es podria situar ben posadeta, la qual cosa implica que a partir de diumenge i dilluns, tindríem una situació de precipitacions destacables al País Valencià i també a Catalunya. Però encara queden uns quants dies, situació una miqueta ambigua, anòmala, i per tant ens obliga a seguir-ho. Però sí que és cert que en especial a partir de diumenge i dilluns la situació canvia de forma destacable. Pluja i davallada en les temperatures.
5: Doncs ho anirem seguint, com sempre, aquí a la sintonia de la ràdio i de la televisió local. Marc, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Doncs aquesta és la sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies, emplaçant-vos a continuar informats a través de xarxes socials perquè l'actualitat no s'atura i també a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
0: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
5: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
0: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les 3 al 43,2% dels sufragis.
0: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
7: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: L'euro lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. avançar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per terres viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
0: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
10: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
11: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana. I això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
10: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
0: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
13: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
12: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
14: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
3: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
15: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta els salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
16: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
17: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
18: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Ángel Belzunegui.
20: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
19: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
0: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
3: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
0: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
5: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
21: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascanada 6 per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascanada 6.
22: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
21: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milió d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
0: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
0: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb dues victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football can change very fast, so...
26: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
25: You win the big titles and this is we are working every day for that.
24: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
27: Un jugador com ell no cal...

0: Al Camp Nou, habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui, a les 8 del vespre, el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong, en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10 a 9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
2: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
1: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
2: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
1: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
0: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
6: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
5: La tradició es mou si la mous tu.
6: Tota la informació a firamediterrania.cat.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma. Que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són 3 cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada de la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
5: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podríem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. A Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
7: Veure-ho lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Que és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
9: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal, Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
8: Ara mateix la tracturada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
11: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
10: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus se l'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
12: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
3: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
13: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
14: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
15: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia en mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
16: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Són 3:15. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
17: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
18: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades. I fent front a aquestes 127 comunitats de veïns, hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
17: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
20: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
21: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
19: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
1: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
3: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
22: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això. Passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
5: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
4: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
1: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
23: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que s'acerquen al Premi Planeta crece.
6: El guany, el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor, i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
25: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell, i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
0: L'Ospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
2: Creo que los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
0: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Ospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
24: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
7: I hauran d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats, que segur que tindrem, i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
24: I a 8:45, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
8: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
24: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
3: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
1: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador la Fira de Montjuïc enguany amb rècord de participació 1.424 novel·les.
4: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: A
0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
4: The day I stopped being so happy. That day I started to quit on my dream. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
10: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Salutacions cordials, bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Doncs ja estem estrenant nova tarda, aquí les tenim en estèreo, que com sempre és una porta oberta cap a l'actualitat musical. Doncs amb aquesta meravellosa tarda volem acompanyar-vos en aquests minuts, quan passen ja 7 minuts del punt de les 3. En Pablo López i Lola Índigo, aquí arriben els espanyols amb una col·laboració intensa de la mà de dos grans del panorama nacional, quasi sempre. Amb això arrenquem aquesta tarda en estèreo en l'edició de dimecres. Salutacions de Marga Márquez. Molt bona tarda.

Bueno, Shakira per fi ja ha acabat el seu tour de concerts a la ciutat de Madrid. Ha sigut, sens dubte, una de les cites musicals, jo diria, que marcarà la història per tot el que ha fet a totes les setmanes, tots els concerts i tots els artistes que ha pujat convidats també a l'escenari. Com ja sabeu, amb Maluma, doncs arribaven amb aquesta col·laboració, que ja no era la primera. Una cançó conjunta dels dos artistes que, bueno, pues es troben i que tenen una connexió fantàstica amb aquest Agua. Això acaba de començar la cita d'avui dimecres i ara ens aturem amb l'última. Aquesta cançó que ara ens regalen els Sidarland. Arriben, doncs, d'aquesta manera, comparteixen el temps amb... Bueno, és una història que ens diu que compartir el temps amb la gent que cadascú estima i que fer aquelles activitats que cadascuna ens omple per viure eternament els petits moments. Ja sabeu allò de les petites coses, és el que menys val, però el que més enriqueix. L'última.

Doncs estem escoltant un dels temes de la nova era musical de Miley Cyrus, l'artista que torna a mostrar doncs una petita part de la seva vida en el seu nou videoclip. La cantant estrenava aquest Let's Get Married, una peça que arriba amb molta càrrega de simbolisme perquè mostra, diguéssim, una versió més madura, serena. Ella també mostra el seu enamorament i doncs també amb un petit canvi en la seva carrera musical que comparteix amb tot el seu públic, aquest Let's Get Married. Hem arribat també allà a 3:45 de la tarda, que la sintonia de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem amb més coses, perquè Elvis Crespo és un artista que sempre ens ha mogut l'esquelet des de fa dècades. Actualment està més de moda, com podríem dir, ha tornat de nou amb

ara està més de moda l'estil que ens ofereix Overville Peck. La música country cada vegada està traient més el cap cap a l'actualitat i al panorama internacional d'actualitat. Aquest tema es diu Run Out of Roads. I ve genial en aquests minuts, amb una tarda fantàstica, amb una temperatura una mica més alta aquests darrers dies, però sembla que això té els dies comptats, perquè em sembla que haurem ja d'anar a buscar, si us hi ha, aquest canvi d'armari perquè arriba al fred. De moment hem a disfrutar del que tenim i de les hores en les que estem, que en 5 minuts toquem 3 quarts de 4. A l'actualitat música, a Ràdio El Vendrell, escolta Tarda en Estèreo. I d'ell què podem dir, perquè l'escoltem gairebé cada dia aquí en Tarda en Estèreo. L'actualitat està a tope de la mà de Teddy Swims i el seu Perfect Man.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs anem en busca de més coses. La veritat és que estem a punt ja de tocar el punt de les 4 de la tarda i ara sentim a Sam Smith. De nou obrim la porta internacional amb el seu Constant Companion, una de les seves novetats amb el seu nou projecte d'aquest 2026.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: doncs el nou treball de Kiko Veneno es dirà precisament. El llançament està programat per al proper 6 de novembre i en aquest treball es convertirà en el seu nou disc d'estudi. Atenció, perquè serà el número 21 de la seva extensa i revolucionària trajectòria musical. L'àlbum compta amb la producció musical del productor Bronquio i arriben moltes remescles com la de Raúl Pérez i col·laboracions especials perquè un dels temes que el formen és aquest dels Maluma. Bueno, i quan a vegades penses que ja ho has vist tot, arriba aquesta col·laboració entre Beyoncé i Maluma. Si encara no l'has sentit, ja fa estar. Es diu Cuerpo un Tumbao.
1: Beyoncé, Maluma.

0: Ok.
1: Maluma, Beyoncé.
0: Ok. Doncs aquest tema és una de les noves col·laboracions entre Maluma...
2: Escoltes, Ràdio al Vendrell.
0: I Beyoncé, que forma part de l'edició especial Beat Day, 20 Anniversary Deluxe Edition, una nova producció musical d'aquelles que sorprenen. Bueno, anem amb més coses. Aquí no ens podem quedar sense música. Així que anem en busca de més cosetes. Dana i Belinda han deixat enrere, podríem dir que de forma definitiva, els anys i rumors sobre una gran rivalitat que havia entre elles i ara han fet una aliança poderosa per aquest tema pop. Després d'una llarga espera per part dels seus seguidors, ja fa un parell de setmanes que les artistes publicaven nou single i des de Mèxic, amb amor, podríem dir, publiquen aquest tema que es diu Dolce Vita, una cançó amb influències d'electropop, un to així italo també, que forma part de l'EP de Dana, With Dreams.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs vinga, continuem amb aquesta tarda, avançant en aquests minutets amb el cantant Camilo. Ja sabeu que ell composa i que és un artista amb una referència important des de Colòmbia. El seu nou àlbum es publicava el passat mes de setembre, Para Cuando Sean Mayores. És una producció profundament inspirada en la seva paternitat i dedicada a les seves filles Índigo i Amaranto. El disc ha tingut un gran l'han rebut de forma molt destacada en tot el seu públic. I ara es troba fent una petita gira per a Cuando Sea Mayores Tour, que doncs aterrarà per el seu recorregut també per ciutats com Estats Units, Puerto Rico, Argentina, i que l'any 2026, l'any que ve, doncs, obrirà noves dates. És un d'aquelles artistes que et cauen bé, l'Árbol.

0: Gracias, gracias a ti, muerdo. Gracias, amigo.
1: Wow, tío.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Bueno, i que bonic aquest tema d'Antonio José, que està preparant un treball amb els seus èxits en directe. I ara ens quedem amb Samurai, amb La Fàbula. És una també de les novetats d'aquesta setmana. Una d'aquelles formacions que també tenen un lloc important en el panorama nacional.

0: que trobem un Álvaro de Luna, potser amb un registre diferent del que tenim acostumat, i així, part d'això és el que trobem destacat del seu darrer treball. Doncs ens hem de mirar cap al rellotge, que en poc arribem ja cap a les 5 de la tarda.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Ja sabeu que els Hombres G fa un parell de setmanes publicaven nou single, es diu Gilipollas. La veritat és que la cançó ens transporta molt a l'inici dels Hombres G, podíem estar sentint qualsevol de les seves primeres històries.

Escoltes Ràdio al Vendrell. Bueno, doncs amb els ombres que ja donem pas als darrers minutets que tocarem al punt de les 5. Agafats de la mà d'aquest bon so, de la mà de Luis Fonsi, avançant una miqueta al seu darrer treball, Me despido. Doncs avui jo amb això també m'acomiado. Demà estarem aquí, no us oblideu sintonitzar-nos per passar una bona estona, com sempre, amb tots els èxits. Salutacions de Marga Márquez i fins demà. Bona tarda.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio Oriol Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Muchas gracias.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada dimecres 14 d'octubre de 2026. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'allò que és actualitat al Vendrell i també la resta de la comarca, amb una jornada on el Vendrell s'ha despertat amb un ensurt, on s'han cremat uns contenidors al carrer Cerdanya amb una gran columna de fum negre. D'aquest fet en parlarem, però en parlarem d'altres. Serà com sempre amb la redacció del Vendrell Comunicació al Complet, present a les vies de sol a Marga Márquez, amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Mar Rodero, mirat mapes de què és el que pot passar el cap de setmana i davant dels micròfons que us parla Víctor Merencio.
3: Sumari de titulars.
2: Avui començarem a l'informatiu parlant del nou incendi de contenidors al Vendrell. Aquest cop el foc s'ha produït en una illa situada al carrer de la Cerdanya, al centre de la vila i a primera hora del matí. Una extensa fumarada negra visible des de molts indrets del municipi ha despertat la curiositat de moltes persones. També parlarem dels problemes d'acumulació de residus i desbordament en algunes illes de contenidors del Vendrell que persisteixen. Ens haurem de fer ressò, malauradament, també d'un motorista que moria ahir a la tarda en un accident que tenia lloc a la zona que enllaça l'autopista C32 amb la AP7 com a ruga. Temps en aquest informatiu també de parlar del Baix Penedès, que és la comarca on més ha crescut l'afiliació a la Seguretat Social en el darrer any. Temps també per parlar del Govern de la Generalitat, que aprova les condicions específiques per accedir als ajuts pels aiguats. També de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica. No oblidem que homenatjarà aquest dissabte el veí del Vendrell, Manuel García Hernández. Parlarem també de l'especialista nord-americana de l'obra d'Àngel Guimarà, Sharon Feldman, i també dels amants del circ. Tot plegat amb la crònica, com dèiem, del món de l'esport i també del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant del nou incendi de contenidors al Vendrell. Aquest cop el foc s'ha produït en una illa situada al carrer de la Cerdanya, al centre de la vila, a primera hora del matí. La deflagració ha generat unes flames molt altes que han afectat la façana de l'edifici més proper, els veïns del qual han estat evacuats.
4: Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís pel foc a 7:45 del matí. A més de cremar 4 contenidors, les flames han afectat la façana de l'edifici més proper, els veïns del qual han estat evacuats per precaució. 4 d'ells han estat atesos al lloc dels fets pel SEM, ja que presentaven una lleugera intoxicació. Dues dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a la zona per apagar les flames. Tot i que, tal com han explicat alguns testimonis, el camió no ha pogut arribar fins a la zona dels contenidors perquè no hi havia prou espai entre els vehicles aparcats. Un cop apagat el foc, els bombers han revisat l'edifici afectat. Segons han informat a Ràdio Televisió El Vendrell, s'han cremat diferents cables de la façana, així com les persianes dels primers pisos, i també ha quedat afectada l'escomesa del gas. Aquest no és el primer incendi de contenidors que succeeix al Vendrell els últims mesos. Fa tot just 15 dies ja va cremar una altra illa situada a la Rambla Canyes. En aquell moment, des de l'Ajuntament van informar que disposaven d'unes imatges de dues persones que en podrien ser les responsables. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació.
2: Els problemes d'acumulació de residus i desbordaments en algunes illes de contenidors del Vendrell persisteixen. Després que aquest últim cap de setmana, llarg del 12 d'octubre, diferents illes, especialment a la zona del Tancat, presentaven de nou acumulacions que dificultaven el pas de la vorera. Des de la xarxa vendrellenca han anunciat que posen els fets en coneixement de l'Agència de Residus de Catalunya.
4: Igual que va passar l'anterior cap de setmana, illes de contenidors com les de l'Avinguda del Tancat de la Plana, l'Avinguda dels Països Catalans o el carrer de Pau Casals han mostrat una gran acumulació de residus a l'exterior els últims dies, que en alguns casos fins i tot feia impossible passar per la vorera. Tot i que des de l'Ajuntament apunten que els residus es van recollint després de les reunions mantingudes amb l'empresa, el cert és que la situació difereix molt d'unes illes de contenidors a unes altres, inclús quan aquestes es troben a pocs metres de distància. Diferents grups municipals han denunciat de nou el problema i des de la Federació Xarxa Vendrellenca han elaborat un informe recollint la situació dels últims dies, el qual han anunciat que enviaran a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Oficina Tècnica Comarcal.
2: Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident que hi ha hagut a la zona que enllaça l'autopista C32 amb la AP7 a Coma-ruga. Segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, per causes que s'investiguen, s'ha produït una sortida de la via d'una motocicleta. Arran del sinistre, s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. La persona ferida ha estat evacuada amb helicòpter medicalitzat, però no se li ha pogut salvar la vida. El Baix Penedès és la comarca on més ha crescut l'afiliació a la Seguretat Social el darrer any. L'increment registrat al setembre de 2026 ha estat del 5,3%, el més elevat de tot Catalunya. Ara mateix, els 14 municipis de la comarca arriben a 50.820 persones donades d'alta a la Seguretat Social.
3: Tot i continuar sent la comarca amb més atur de Catalunya, els darrers 12 mesos apunten a un cert dinamisme en la creació d'ocupació al Baix Penedès. Així, entre setembre de 2025 i setembre d'enguany, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut en un 5,3%, l'increment més significatiu de tota Catalunya, just per sobre de la Vall d'Aran i l'Alt Empordà, els altres dos territoris amb augments superiors al 5%. Unes dades que poden marcar tendència, però que des del teixit productiu de la comarca es demana que vagin acompanyades de polítiques públiques de suport a l'empresariat més decidides i àgils.
5: Últimament, el tema de les llicències ja portem molts anys que, bueno, doncs, sembla que no hi hagi una preocupació perquè això es demori. Per tant, una persona, una empresa que juga el seu capital per poder desenvolupar el seu projecte, l'administració hauria de fer un esforç per acompanyar. No només donar el que demana, sinó preguntar, i què més necessites? Perquè aquesta empresa, aquest projecte, crearà llocs de treball, crearà oportunitats.
3: L'augment d'afiliats a la Seguretat Social s'ha donat arreu del país, arribant a les 145.605 persones donades d'alta al llarg del darrer any. Un creixement de mitjana del 4%, gairebé un punt i mig per sota del registrat al Baix Penedès. Pel que fa al global de Catalunya, l'increment s'ha donat especialment a l'agricultura, al sector serveis i la construcció.
2: I el govern de la Generalitat ha aprovat les condicions específiques per accedir als ajuts pels aiguats. En total s'hi destinaran 20 milions d'euros, als quals es podran adherir els municipis més afectats per les pluges de finals d'estiu i començament de tardor. Entre les comarques incloses hi ha la del Baix Penedès.
3: Els municipis de 25 comarques, Baix Penedès inclòs, podran afegir-s'hi a aquest paquet extraordinari d'ajudes impulsat per contribuir a revertir els danys provocats pels aiguats de les darreres setmanes. Són un total de 20 milions d'euros ampliables i inclosos dins d'una partida més genèrica de 75 milions que han de servir per reparar infraestructures, equipaments i edificis públics danyats. Les peticions s'hauran de presentar al Departament de Presidència i cada ajuntament podrà rebre una subvenció de fins a la meitat de la despesa subvencionable acceptada. Un cop concedit l'ajut, es tramitarà el pagament anticipat de la totalitat de l'import atorgat. Els ens locals beneficiaris disposaran d'un termini de 18 mesos per executar les actuacions subvencionades, a comptar des del pagament de la bestreta. Aquest període es podrà ampliar fins a 9 mesos addicionals si es justifica adequadament. Així mateix, l'executiu català també preveu una línia de 5 milions d'euros destinada als sectors econòmics afectats. Se'n poden beneficiar professionals i empresaris autònoms i petites i mitjanes empreses que s'hagin vist afectades per les pluges i les inundacions a les mateixes comarques que en el cas dels ajuntaments. Les subvencions poden anar dels 5.000 als 50.000 euros segons els danys patits en cada cas.
2: L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, No Oblidem, homenatjarà aquest dissabte el veí del Vendrell Manuel García Hernández dins el projecte Llambordes contra l'Oblit. García va ser mestre de l'Escola de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders i va formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes durant la Guerra Civil. Amb la victòria dels franquistes va ser condemnat a mort en un Consell de Guerra i executat el juliol de 1940.
4: L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica No Oblidem va iniciar el passat mes de març el projecte Llambordes contra l'Oblit, amb l'objectiu de recuperar les històries de centenars de persones del Vendrell i la comarca víctimes del feixisme. Després d'una primera acció en record de la miliciana vendrellenca Paquita Plana, aquest dissabte 17 d'octubre l'homenatge serà per a Manuel García Hernández. Tal com expliquen des de No Oblidem, García va arribar a Sant Vicenç de Calders, procedent de Cuba, on va néixer, a principis dels anys 20, per fer de mestre a l'escola de la colònia ferroviària, on també va viure durant uns anys. El 1928 es va casar amb Conxita Vázquez, que residia al Vendrell, i tots dos es van establir a la vila. Persona de forts valors republicans, García va ser militant d'Esquerra Republicana, i l'octubre de 1934 va ser un dels vendrellencs detinguts i tancats al vaixell presó del port de Tarragona. L'esclat de la Guerra Civil va formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes local i acabaria sent detingut a Barcelona el juliol de 1939, després de la victòria franquista. Condemnat a mort en un consell de guerra, va ser executat pel règim el 24 de juliol del 1940 al Camp de la Bota de Barcelona i el seu cos seria inhumat a la fossa comuna de l'actual cementiri de Montjuïc. L'homenatge d'aquest dissabte començarà a les 12 del migdia al número 24 del carrer d'Andreu Nin, on es posarà la llamborda i es faran els parlaments. La poeta i escriptora Laia Maldonado llegirà el poema Recordança, que va escriure Pau Fontana, un dels companys de captiveri de Manuel García, el mateix dia de la seva execució. Eduard Vidal, president d'Esquerra Republicana del Vendrell, llegirà l'article Elogio a Catalunya, del mateix García, i s'entregarà a la família el corresponent certificat de reparació jurídica. L'homenatge continuarà a les 5 de la tarda a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, on es realitzarà la visita guiada La Guerra Civil a la colònia ferroviària, a càrrec de l'Associació per la Preservació d'aquest emplaçament.
2: L'especialista nord-americana en l'obra d'Àngel Guimerà, Sharon Feldman, presentarà dimecres de la setmana que ve el seu nou llibre, Guimerà Amèrica. L'obra explica la veritable dimensió internacional del teatre de Guimerà.
6: Dimecres de la setmana que ve, a les 7 de la tarda, i al Museu Guimerà, la catedràtica nord-americana Sharon G. Feldman presenta el seu darrer llibre, Guimerà a Amèrica. Feldman és una acreditada especialista en teatre català i una gran coneixedora de l'obra de Guimerà. A més, ha estat anteriorment al Vendrell per parlar del dramaturg, la seva trajectòria i la seva repercussió als Estats Units.
7: Les obres es van presentar a més de 80 teatres diferents als Estats Units, amb més, jo diria, gairebé 150 representacions diferents. I després se'n va fer dues pel·lícules. I la pel·lícula basada en Maria Rosa la va fer Cecil B. DeMille, que era el pare del cinema americà.
6: El llibre explica el periple nord-americà de les obres d'Àngel Guimerà i de les actrius que van interpretar els papers protagonistes.
2: I avui acabarem el nostre informatiu parlant dels amants del circ, que tenen una cita aquest diumenge al Teatre Àngel Guimerà amb l'espectacle Germans Llobregat, grans èxits, a càrrec de la Ziggurat Circus Band. I els seguidors de la música de fusió podran gaudir dissabte del concert de la Girona Project Big Band i del pianista cubà Pepe Rivera.
6: La temporada d'espectacles del Vendrell té una doble cita aquest cap de setmana. El diumenge a 5:45 de la tarda, el Teatre Àngel Guimerà acollirà la representació del muntatge Germans Llobregat, grans èxits de la Ziggurat Circus Band. Es tracta d'un espectacle familiar liderat per Melcio Guilera, que compta amb una notable participació baixpenedesenca encapçalada per Pemi Rovirosa. Pallassos, música en directe i humor són la clau d'una proposta singular.
8: Ara tenim ja aquella experiència que ens dona haver tastat molts públics, molts indrets diferents, molts festivals, no tan sols a Catalunya, sinó arreu d'Espanya, i arreu d'Europa també, hem voltat per tot arreu. I, ostres, tot això portar-ho ara a aquesta companyia, tota aquesta experiència, i a més, ajuntar l'experiència de la gent que hem trobat, que en té molta i de molt potent, jo crec que això és una bomba, una bomba que no té fre, ara mateix no té fre.
6: Abans, aquest dissabte, a les 8 del vespre, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, concert amb la Girona Jazz Project Big Band i el pianista i compositor cubà Pepe Rivero, una proposta de jazz orquestral amb ritmes afrocubans.
2: I abans dels esports, un apunt de música per a la Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell i l'Associació Coral i Penedès, el Coro de Vilafranca, ha compartit escenari aquest diumenge en el concert de la Fira. Totes dues agrupacions han actuat a benefici de la Lliga contra el Càncer.
6: la Coral Polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la Societat Coral El Coro de Vilafranca del Penedès han protagonitzat aquest diumenge el concert solidari Música i Vida. L'actuació, a benefici de la Lliga contra el Càncer, s'ha celebrat a l'Església Parroquial del Vendrell a les 7 de la tarda. Totes dues formacions han actuat per separat i al final han compartit dues composicions, la darrera, El cant dels ocells. El concert ha estat un dels actes més solemnes de la Fira de Santa Teresa d'enguany al Vendrell.

0: Els esports en Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb la gran protagonista del cap de setmana, que és Anna Ferrer, que bé, doncs sempre que aconsegueix algun èxit, doncs sempre doncs, volem saber com ho ha viscut. I en aquest cas, doncs bé, doncs, com va passar doncs, també fa dos anys, doncs s'ha proclamat campiona del món, en aquest cas els World Skate Games, que s'han disputat, bueno, que s'estan disputant, de fet, doncs, aquests dies al Paraguai, el que passa que doncs, primer van començar per la competició femenina i del sub-19, la sub-19 masculina, doncs, que també es van emportar el títol, i en aquest cas, doncs, a la femenina, doncs, com dèiem, doncs, tenim la presentació vendrellenca de l'Anna Ferrer, que a més ha sigut la porter titular durant gairebé tots els partits, a excepció d'un partit, i bé, doncs, finalment diumenge, de la matinada de dissabte a diumenge, doncs, la selecció espanyola, que s'imposava doncs, a la final per 1-3 contra l'Argentina, i per saber doncs, com ha viscut tot plegat, doncs, avui ens acompanya, com dèiem, l'Anna Ferrer, que ja la tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia i felicitats.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Bé, com deia, doncs, segon mundial, que bé, doncs, dues participacions, dos mundials, no està gens malament, no?
2: No, la veritat és que molt contenta, molt feliç d'haver aconseguit aquest mundial amb tot l'equip i molt feliç.
1: A més, com comentava, no? Així com en altres campionats, doncs, s'acostumava a fer una rotació més de porteres, no? Aquí, en aquest cas, doncs, pràcticament, doncs, tu has fet tot tu, no? Perquè, a excepció del partit contra Suïssa, ja estava feta la cosa, i un petit descans contra França, la resta, doncs, ho ha jugat tot, que suposo que això també s'agraeix la confiança, no?
2: Sí, la veritat és que la confiança dipositada en mi de tot l'estaf, doncs, ha sigut sempre des del principi molt gran i això s'agraeix molt, et dona molta confiança per tirar endavant, però bueno, juntament amb l'Anna Salvat crec que hem fet molt bona feina durant les 5 setmanes de preparació i les dues hem format un gran equip a la porteria.
1: A més, bé, doncs també com acostuma a passar en aquests campionats, no? Una mica anant de menys a més, perquè doncs sí que sé que el primer partit en França, doncs va ser doncs, un tràmit, però després sí que va venir aquest partit amb Xile, no? Que va recordar una mica doncs, fa dos anys, no? Que també va empatar a Itàlia i que va ser un avís per dir, ei, que això, doncs, evidentment, doncs, no serà fàcil.
2: Sí, no, sabíem que seria un partit molt complicat contra Xile. Sempre és un rival que ens costa molt, que es tanquen i elles surten al contraatac i fan molt bé el seu joc i a nosaltres sempre ens costa arrencar, ens costa marcar i és una mica el que ens va passar. Però bé, crec que vam treballar molt bé durant el partit, sobretot durant la segona part, i ens va poder donar la victòria doncs, justament a l'últim segon que ens va donar molta vida.
1: De fet, també ho comentaves als companys de la xarxa, que sobretot la clau del campionat és la defensa, no? Que ho han caçat pocs gols, i això us ha permès doncs, que doncs, en determinats moments, doncs, després sí que ja amb la qualitat que teniu a davant, doncs, poder-ho acabar de finiquitar, no?
2: Exacte, la clau és de guanyar aquest Mundial és defensiva, o sigui, sabíem que si érem l'equip que millor defensava, que més sòlid era, en atac sortirien les coses, i així va ser, així que molt bé.
1: De fet, la final va ser una mica això, no? Perquè la primera part sí que, doncs, excepte els primers minuts, que sí que doncs, vau tenir més feina, les porteres, després sí que es va travar la cosa, però bé, doncs, a la segona part doncs, vau saber doncs, trobar el moment per acabar d'emportar, tot i que, evidentment, fins al final doncs, encara hi va haver emoció, no?
2: Exacte, la final va ser un partit molt complicat, sabíem que no tindria res a veure com a la fase de grups, i va ser així, va ser un partit molt complicat de treballar-lo, de cansar el rival, de defensar fort... I al final doncs, va arribar el nostre moment després de picar pedra durant tot el partit i crec que va ser molt, molt, molt clau la defensa que vam tenir durant tot el partit.
1: També doncs, un altre tema no?, que va sobrevolar els primers dies va ser el tema de la pista, que doncs, això va provocar doncs, que doncs, potser haguéssiu d'estar més pendents de coses que no hauríeu d'estar, però bé, doncs, per sort doncs, es va poder arreglar i al final doncs, centrar-vos només en jugar, no?
2: Sí, la veritat és que va ser un començament de Mundial una mica complicat amb tota la gestió de la pista, com dius, i tot, perquè és que nosaltres estàvem més pendents de veure si podríem o no jugar, podríem o no entrenar, perquè literal que no es podia ni patinar amb aquella pista, però bé, l'organització i els federatius doncs, van poder-ho solucionar el més ràpid que es va poder per tot el tema de les teles i la infraestructura que suposa, no? Canviar-ho tot de lloc a últim moment i bé, vam haver de jugar aquest primer partit contra França, però després ja ens ho van poder solucionar i la resta de partits ja van poder competir en condicions.
1: Ara doncs ja s'ha acabat aquest Mundial, per tant bé, doncs ara ja toca pensar en el Fraga, que bé, de fet doncs ja us venen reptes immediats, perquè la setmana que ve doncs, tenim aquesta Supercopa Olot, d'aquí un mes també Continental, que més també serà Calafell, per tant, doncs de nou doncs es presenten reptes importants i aviam si també doncs podeu fer una altra gran temporada com l'any passat, no?
2: Sí, seria increïble que ara, ja pensant en un altre cop amb el Fraga, doncs anés tot bé aquesta temporada i poguéssim aconseguir algun títol. I és el que dius, començar a pensar ja amb la Supercopa, que la tenim d'aquí una setmana. Ara tenim uns dies de vacances que ens han donat, que també són molt necessaris, però sí, d'aquí uns dies ja començar a pensar amb el que ens trobarem.
1: Doncs perfecte, Anna. Per nostra, doncs, com sempre, donar-te les gràcies per atendre'ns i res, doncs, que tinguis molta sort aquesta temporada també amb el Fraga.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anna Ferrer, portera de la selecció espanyola d'hoquei patins, també de l'Sneca Fraga, valorant doncs, aquest Mundial aconseguit amb la selecció espanyola aquest cap de setmana als World Skate Games de Paraguai. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria del Portes Moreno Vendrell per 5-2 aquest diumenge al Pavelló Municipal contra el Montbrió, en un partit on els jugadors de Miquel Malo aconseguien la segona victòria consecutiva com a locals, la primera al municipal, perquè recordem que el primer partit a casa havia sigut a Comarruga, i bé, doncs un partit que també, això sí, doncs, va tenir un guió similar, ja que doncs, els vendrellencs doncs, completaven una bona primera part, que els permetia marxar el descans amb el 2-0, a la segona part s'arribaven a situar amb el 3-0, els visitants que reaccionaven s'arribaven a situar un gol, però finalment doncs, el tram final que sentenciaven amb dos gols més i d'aquesta manera sumar el 6-6 en aquest inici de Lliga. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, doncs, segon partit, segona victòria, per tant, doncs, de moment, millor inici impossible, no?
3: Doncs sí, de moment molt contents amb com hem començat la temporada i esperem que continuï així. Ara, de moment, hem tingut els dos partits a casa. Ara, per aquesta setmana, que serà un partit fora, a veure que si aconseguim continuar amb la bona tònica.
1: A més, un partit que, on de nou, no? Doncs sortiu endollats a pista i això fa que doncs, pugueu agafar un avantatge i després, quan doncs, les coses es compliquen, doncs, tornar-ho a rematar, no?
3: Doncs sí, comencem molt bé el partit. Per sort, ara comencem ficant-nos 2-0, tot i que el partit ells també tenen ocasions clares per a poder fer algun gol, però de nou la porteria, els porters, la veritat és que han començat molt bé tots tres. I això, amb una primera part que va ser bastant... Vam començar bastant bé, després potser ells agafen una miqueta més de pes, però nosaltres som els que aconseguim materialitzar dues ocasions. Doncs això, anem 2-0, i després a la segona part iniciem molt bé, només set treure de centre, en la primera jugada fem el tercer, i a partir d'aquí tenim un petit desconnexió que fa que ens facin dos gols molt ràpids, però lluny de ficar-nos nerviosos, tornem a reaccionar, tornem a jugar bé, tant en moments de tindre pilota com en moments de defensar-nos i sortir a la contra, així generem diverses ocasions que no aconseguim materialitzar, i ja a falta de 5 fem el quart, i a falta d'un fem l'últim, i amb una victòria més, que l'ho dit, és molt bo començar així a casa, que vam comentar molt l'any passat, ja que també seguim ficant-hi molta atenció amb el fet de fer bona temporada a casa i de moment, pues millor impossible.
1: I ara, com comentaves, doncs, ve el primer repte fora, que doncs, serà aquest diumenge a la pista del Pax, que és un equip que, doncs, és veritat que l'any passat doncs, va quedar per sota vostra, però també és veritat que, doncs, com va anar a la seva pista, doncs, va ser potser un dels pitjors partits de la temporada, no? Per tant, doncs, també és un avís que, més enllà que estigui millor o pitjor, doncs, sempre és un equip que costa, no?
3: Sí, la veritat és que el partit de l'any passat del seu camp va ser un partit molt estrany. Va ser el primer partit que vam jugar, ja que vam aplaçar el primer partit que era la Pobla, el primer partit de Lliga. I jo crec que vam fer un bon partit dintre del cap, però amb el que no vam ser capaços de controlar les seves transicions, i això va fer que acabéssim perdent de molta distància, no sé si ho acaba sent 7-2, si no m'equivoco, però que durant bona part del partit, els que vam portar el pes del partit vam ser altres. Aleshores, doncs hem de tindre clar això, que no només servís... quan anem a una pista com la del Pax, no només servirà el fet de portar el pes, sinó que també hem de controlar pues les seves transicions, ser capaços de fer un partit seriós durant 40 minuts per poder treure 3 punts, perquè possiblement ja veurem a veure com acaben les coses, però jo apostaria que possiblement aquest ha de ser el partit més difícil que tindrem de moment, després dels dos que hem guanyat, i doncs l'he dit, a veure si podem aconseguir 3 punts també fora de casa, contra un equip que a priori nosaltres creiem que estarà més a dalt a la classificació que Montbrió o que Catllà, potser després m'equivoco, però a priori és el que ens semblen altres, i pues, a veure si podem continuar amb les bones sensacions, 3 puntets més, i continuar amb aquest ple, que seria genial per seguir amb aquest bon inici de lliga.
1: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Vale, vinga, moltes gràcies a tu.
1: Miquel Mal, entrenador del Portes Moreno Vendrell, valorant aquesta victòria per 5-2 contra el Montbrió, i ara, com diem, centrats en aquest primer desplaçament de la temporada, a l'espera doncs, de recuperar aquest partit contra el Reus. Com diem, doncs, aquest primer partit de fora, que serà aquest diumenge a 1:15 al migdia a la pista del Pax.
4: El temps amb Marc Rodero.
5: I arriba l'hora de parlar del temps, d'unes jornades de tardor marcades per l'amplitud tèrmica. Hem arribat als 15 graus a voltant de les 7 del matí i 27 a la 1 del migdia. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
5: És a dir, de bon matí, quan un surt de casa a la jaqueteta, després li fa nosa, no?
6: Sí, correcte. És una situació típica d'aquesta època de l'any, pràcticament també igual que la primavera. Podríem dir que són situacions normals en aquestes estacions intermitges. Tot i així, estem tenint temperatures al punt del migdia una miqueta més altes del que tocaria. De fet, aquests dos propers dies vindran marcats per això, per aquestes temperatures una miqueta més altes, amb tendència a davallar, sobretot arribant al cap de setmana. Avui acabarem el dia amb aquesta variabilitat, amb aquests núvols que han estat presents, poca cosa, més sol que no pas núvols, però aquests intervals de núvols, precisament, que ens han afectat durant la jornada d'avui. Per demà repetirem la mateixa llei de temps, a petita entrada, vents de component marítim. Això fa, doncs, que tinguem aquesta nuvolositat a la mateixa línia de la costa. Podria ser una miqueta més compacta a primeres i a darreres hores del dia, però en conjunt un temps molt similar al que hem tingut avui. També per les temperatures, perquè tant màximes com mínimes no han d'experimentar canvis destacables tampoc per la jornada de demà. La situació marítima una miqueta més alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
5: Una altra de les coses que destaca aquests dies és l'alta humitat, 89%, tots els carrers amb mullina de bona hora, no? De bon matí.
6: Sí, això denota l'estabilitat que tenim propiciada per aquest anticicló. La boira també ha estat present en alguns indrets de l'interior del país. Nosaltres tenim aquesta estabilitat amb aquesta humitat, com molt bé deies, que sobretot a primeres hores diposita damunt de les superfícies. I, per tant, ho repetirem, també, Víctor, de cara a les properes jornades, perquè de moment seguirem parlant d'aquesta estabilitat.
5: I els ulls posats de cara al cap de setmana, no?
6: Això mateix, caldrà veure quan i com ens afecta aquesta situació que esperem, bueno, que s'ha de configurar de cara a les properes hores. Estem parlant d'una dana, en aquest cas retrògrada, és a dir, que té un moviment diferent al que és habitual, i per tant caldrà veure finalment on es posiciona. Com sempre passen aquestes situacions, uns models te la posen en un lloc, altres models te la posen en un altre, i en funció d'on es posi tindrem més o menys precipitació. Sembla que es podria situar ben posadeta, la qual cosa implica que a partir de diumenge i dilluns

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.

0: El cafè literari amb Aron de Balaguer.
1: Avui, en quatau programa d'Era Sazón, dempús de 15 dies, tornarem a la lectura de Canigó. Més abans, com a tot inici de programa, vos volem explicar que el propleu dimarts 3 de novembre, a les 19 hores de la tarda, a Ona Llibres, carrer Pau Claris 94 de Barcelona, Joan Manuel Omar presentarà un nou llibre de poesia publicat per El Gall Editor titulat Llimones entre el blau. No vos podeu perdre la presentació. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut al cafè literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Un dia 14 d'octubre, l'escriptor i pintor català Maria Vayreda naixia el 1853 a Olot. Moriria el 6 de febrer de 1906 a la mateixa ciutat. En canvi, el 17 d'octubre de 1973 moria l'escriptora Ingeborg Bachmann a Roma. Havia nascut el 25 de juny de 1926 a Klagenfurt.
0: L'adent de la poesia.
1: I abans de continuar amb la lectura de Canigó, us volem dir que fa 15 dies es van quedar en el cant segon de Canigó les acaballes, quan la goja Flor de Neu, disfressada de Griselda per fer enamorar Gentil, està parlant amb aquest que és fill del comte de Tallaferro, noble que ha marxat a lluitar contra els sarraïns. Vegem què ens espera avui. Acabarem el cant segon. Aquella plana, avui deserta i nua, llavors era una conca d'esmaragda. La vestien ombrívoles pinedes, angèlica i junquilles, la bordaven, mirant-se en un estany que mig omplia del Canigó la monstruosa tassa. Los estanyols que encara avui l'argenten, aquella mar petita, són petjades. Són els bocins d'aquell espill on tota la nau del firmament s'emmirallava. Lo Canigó dona la mà a Batera, 13 vents a Batera i Comalada, i entre ells, oberta a l'ull del cel blavíssim, s'un verd

Urgell s'hi desclou aquella plana, paner de flors que eixos gegants sostenen, los uns al braç, los altres a l'espatlla, placent jardí que llur, suor fecunda, regalant de sus fronts a grans cascades, cada tassó en tassó se precipiten, com per graons de cristallina escala. Fins al major de tots, que, en la planícia, a l'abastrí palau fa de capçana, semblen ses torres de cristall de roca, fermes columnes de la volta blava, ses llums misterioses confonent-se amb les eternes llums a l'estelada, i sostingut per 100 pilars de pòrfir, ses porxes són l'humirador de l'alba. Lo Canigó és una magnòlia immensa, com un rebrot del Pirineu cebada, per a velles tefades que la volten, per pavellons, los cisnes i les àligues. Formen son calze, escarides serres, que plateja l'hivern i l'estiu d'aura. Grandiós veire on veu olors l'estrella, los aires rellentor dels los núvols aigua. Les boscúries de pins són sus barbissos, los estanyols ses gotes de rosada, i és un pistil aqueix palau aurífic, somni de loja que del cel davalla. Davant s'estén una illa sempre verda, ramell de flors dins un pitxer de plata. Oasis vell que el beduí somia, bogant pel mar d'arena del Sàhara. Bedolls lustrosos fats i abets l'ombregen, l'encatifa en serfull i genciana, i les roses alpines entre líquens, la vermellor ensenyen de ses galtes. Com pont de flors uneix la terra a l'illa, una verdosa i rústica palanca, que atravessa pel mig l'estany blavíssim, com l'ocell estrellat de la Via Làctea. Allí, en un tron obert, que els ulls no veuen, si és fet de boix florit o d'esmaragda, los dos s'asseuen en l'encís que ells lliga. Ella, a mirar l'ocel, gentil sa cara, olor de romaní dels boscos puja, dels cims olor de reglèsia baixa, gemecs alires entre els arbres souen, i en lo palau los sospirs d'una arpa, dintre l'estany cantúries de sirena i murmuri de nimfes en la platja, per ropar los tudons en la boscúria, la gelera dringar en la muntanya, i en les coves de marbre, allí a la vora, los degotissos ploradors de l'aigua, com enfilall de llevantines perles que dins aigüeres de cristall s'esgrana, i en l'ocel blau eternes melodies de l'estrella que naix o que s'apaga, d'astres i sols i llunes que hi rossolen, barrejant-se esclarós en mòbil dansa, sus ròssecs, cavalleres i corones, i el suau aleteig de sa volada. I sense trencar lo jove la cadena que empresona el soldat lluny de sa pàtria com un ull virginal que s'esparpella en sa finestra d'or apunta l'alba sembrant com jardinera de l'Altíssim per terra i cel les roses de sa falda. Cant tercer, l'encís. Entre els arbres de l'illa delitosa l'enamorat gentil està adormit. Són uns flonjos cuixins on reposa de farigola i xuclamel florit. Vergesamins de torçadisses branques li fan de cortinatge i cobrecel, donant amb s'estelada de flors blanques flaire al zafir a les abelles mel. Com les rosses abelles, quan l'obiren, van a veure les goges al plaer, lo voltegen, aguaiten i remiren com si un més ric brillant un argenter. Los dos arcs de ses celles fins i hermosos, l'una retrau l'altra son ample front, l'altre sus llavis a clavell desclosos, on lo somrís placeu el mai safon. Eixa el cabell de cera que rosseja com la claror primera del matí, s'escampes, es rutlla, s'esbadia, oneja, riu que trena ses ones amb morfí. Amb mà atrevida una li trau l'espasa i en ella es mira com en clar espill, com nin que juga amb una ardenta brasa, sostendre els dits posant un greu perill, en greu perill. Més, ja tallant les herbes que el sostenen i testes sostenint-les per llur peu, el cavaller totes plegades prenen, signant-los-ho, reineta, flor de neu. De violers i molses de nitera, amb silenci lo duen a l'estany, on frisosa una gòndola l'espera, com lo cisne de gebre dins un bany. Així en sombrers, de vímets i ridorta, sense adonar-se'n son angèlic nin, una amorosa mare lo transporta, en plàcid son mentre està dormint.
Llesquívola és la proa i cisellada pel més terçat pastor del Pirineu. En la toia de flors amb què està ornada s'abeuen les mans d'or de flor de neu. A cada banda boguen tres rameres de verd vestides com només abril, soltes al vent les fines cavalleres per si calant més llaços a gentil. A la primera i més suau ramada se posen totes a sis refilar, totes sis a refilar. Així, entre onada per la gent i onada, refilen sis sirenes de la mà. Somia, canta, somia, deixa volar ton cor vell, mentre el somni no es desnia com de sa branca l'ocell. Aigües de neu t'abressolen, t'avellen cors virginals, aixam de velles que volen del teu hermós elencals. Los somnis són unes ales per volar dintre l'Eden. Mentre dins tu te regales, nosaltres t'abraçarem. T'abraçarem sobre roses, tot cantant-te un himne dolç. De dia, el de les aloses, de nit, lo dels rossinyols. Somia, gentil, somia, deixa volar ton cor vell, mentre el somni no es desnia, com de sa branca l'ocell. Lo jove somrient, els ulls esclosos, dorm o somia encara el seu cor, més veu l'ús de la fada més hermosos, i tot explica a sa fiació l'amor. Deixa la barca que rellisca i corre, deixa que estima a flor de neu son pit, prou trobarà la barca bancs de sorra, prou esculls trobarà son esperit. Ja el rem s'atura i mig s'adorm estones, deixant els dos somriure i somiar, com s'adorm un penyal dintre les ones quan amb ella se cansa de lluitar. Ja rossola suau sobre l'argila, ja el llaüt s'arrevincla en lo seu olor, ja rellisca onejant com una anguila de l'àliga marina al tenir por. L'estany se divideix en amples braços, com en branques i brots roure a glaner, i surten tots a dar festívols passos com nins ajugassats dintre el verger. Dels plorosos esmais besen la soca, coronen los oasis de verdor, saltironen com xais de roca en roca, donen a veure perles a la flor. Deslliguen més enllà ses cavalleres i floregen les ones riu avall, com nàiades que naden juganeres en rieró de marges de cristall. Ja el rieró anguileja pel boscatge, argentina llisona vers son cau. Ja en gorg mig aturant-se entre el fullatge, darrere un bel verdós sembla un ull blau. Plegats los rems, com ala que no vola, los dits a les donzelles argentins, deixen córrer la barca tota sola, corser que ben apresos té els camins. Hi ha un pal d'argentí, d'argent, enmig de la barqueta, on pengen una vela de llenç d'or, a la batent d'esquivo l'oreneta, que voleia cantant de l'aigua a la flor. Ses cordes són garlandes de fullatge, ternades per l'amor d'un bon matí, prenent-les per vidalbes del boscatge, s'hi posen l'obardum i el francolí. La barca amb ells pel llunyès estones, de ses esteles amb lo floc d'argent, lligant de riba a riba en mar sense ones, eixos oasis que no té l'Orient. Si s'amorra en lo marge alguna volta, des de la proa un braç la torna a solc, lliure es balanceja i desinvolta, duent estols a nimfes a remolc. Lliris aigua nevats i meravellers, los ofereixen gots d'olor suau. Semblen pures i efímeres estrelles que hi deixà caure aquest matí al cel blau. L'hermós blauet que entra en anúfars nia, la volta vola gaudint-se al seu voltant juliu, ramallet de gemada pedreria que es trameten jugant l'herbei i el riu. Los arbres ajupits sobre les ones formen arcades a fullatge i ponts, deixant caure ses flors com papallones que a posar-se davallen als seus fronts. De l'aromet ne plouen les groguenques de volves d'or del Potosí polsim, del magraner poncelles vermellenques de pedres fines irisat ruixim. En l'ombrívola obaga de batera el cor penetren l'obelís de gel, caverna un dia fan a gelera, traspuar deixa la claror del cel. Eixa encantada habitació és una ala del palau de la goja, solellós, al veure ell entrant
Des de l'escala, enyora menys l'ofirmament clarós. A l'últim ves del sol ponent, blanqueja, com un color mentre el fullatge verd, perquè de lluny algun pastor no el veja, de cortines a boira s'ha cobert. Està enmig de l'estany, com una estrella, florida enmig del cel de juliol, nimfea colossal que s'esvedella al ves de les escumes i del sol. Per ses arrels lliguen a la vora, com branques de corall esblanqueït. Quatre ponts de cristall del que atresora la serra en ses entranyes a granit. Un d'ells, el cim de Canigó, encamina per viarany ribatejat de flors que al pujar-hi la fada llur regina aboquen a sus peus tots sus olors. És a marbre d'isòbul una alhambra penjada entre la terra i firmament. Servir podria al sol mateix de cambra si lluny trobàs son llit de l'Occident. És tot ell d'arabesca arquitectura que d'Orient portaren els orís per distraure amb sa màgica hermosura els carromeus pujam al paradís. Arcades a cristall se succeeixen, altres deixant-se veure ençà i enllà, damunt blancs capitells on floreixen palmeres que a l'abril enjoiellà. Rengleres a pilars com joncs de marbre alcen en l'aire cúpules de gel, com sosté brancada el tronc d'un arbre entre fruites i flors mostrant l'ocel. Les cúpules coronen l'ample sala on deninga la vaixella d'or i argent, la perdiu blanca sus perfums i exhala gerda xicoira la petit i encén. Allí grogueja la daurada bresca de regalada mel de romaní. Allí és comesa de llet de daina fresca més blanca que la gebre del matí. L'opressec d'illa com pom d'or rosseja, no tant com l'orraïm de Tarascó. La cirera d'arbós i vermelleja amb l'ogent jul rient i la matlló. La magrana pledeja amb la maduixa a qui traurà més ensucrats rubins que un brollador d'aigua d'olors arruixa omplint la sala de remors divins. A cada corn de taula himnes entona de donzelles un cor amb veu suau. L'uclavic símbol que entre l'ira sona omple de rius de música i al palau. Els ocells de les cítares responen, naturalesa i art dansa la mà. Entre les columnes, arbres i arbres que confonen lo remor del convit amb lo buscar. Monocordis responen a les merles, a la tenora al tendre rossinyol, llançant les notes com ruixats de perles que l'orella del cor cull en son vol. Més per gentil són música més dolça los batements de color del cor de flor de niu, d'aquesta lira virginal que ella polsa en l'albada feliç de l'amor seu. Enlluernat pel sol de sa bellesa, s'arrossega sus peus com un esclau, i en l'ocel de sus ulls sa ànima apresa, l'ocel armós li sembla menys blau. Respira los perfums d'aquella rosa, el fluvi de l'Aden embriagador. Pobre gentil, bé massa l'has desclosa, ta ànima vella a son primer amor. Quan l'estrat rei, cansat de sa carrera, baixa a cloure los ulls en Occident, la reina de les fades en cisera diu gentil del seu amor sardent. Vine a la tèbia llum de l'hemisferi, del nostre amor sens mida, conversant, les fites a seguir de nostre imperi, veges si el trobes prou hermós i gran. Vosaltres, diu tot baix, a ses companyes, penyores madareu de vostre amor, per rius, estanys, planícies i muntanyes, cercant quiscunes un joiell millor, i deixa serra en la més alta cima, al ressortir-lo, lo sol en Orient, quan jo em despose amb qui el meu cor estima, si heu demà matí a fer-li'n present. Volta el palau, marmòria, galeria, que sostenen dos rengles de pilars, tot de cristall sembrat de pedreria, tribut que duen eixos rius als mars. Aèria escalada, escala a cada cop s'esbranca, baixant-se a unir les dues del jardí. És com la nau, sa pedra menys blanca, los poms de la barana d'argent fi. Arriat per set daines amansides, allí els espera un carro volador, pren el pujar i flor de neu les brides i s'emporta a volar son aimador. Cant quart, lo Pirineu.
D'or verge és feta la real carrossa, d'argent, perles i vori ramejada. Set genis en 7 anys l'han fabricada, dins un palau de fades orient. Al florejar, les piranaiques cimes, sa roda de 7 raids vola lleugera, en l'herba i neu, sense deixar rodera, com lo carro del sol pel firmament. Des del palau al vestrí, davallen, del pla Guillem a les collades verdes, i de rojar les àrides escarades, que el granat enriqueix, fugen volant. Deixen en illa, del Pirene al Tíbul, la tornada Costa Bona enrere, que solda el Canigó a la cordillera com cadena aurífica un brillant. Com jardinera, la vall d'Eina els mostra, al veure el serrejar per la muntanya, la faldada de flors que a la Cerdanya aboca el naixer cada jorn d'abril. I amb mots d'amor distretes ses orelles, indignes són d'oir vostra cantúria, o serafins, que en aquella hora, en Núria, vestíeu per la verge un camaril. Per què t'amagues, Camprodon fresquívol, violeta del bosc en ta ribera? En ton sojorn d'eterna primavera, no vols que sentin los teus suaus olors? Ribes, i tu, pastora del Pirene, que en l'ofreser vens a mirar ta cara, no vols que vegen ta hermosura encara, poncelles ja us veuran quan sieu flors. De puig en puig pel coll de finestrelles s'enfilen de puig mal a l'alta cima, tota la terra que el meu cor estima des d'ací es veu en serres onejar. Olot i Vic, Empúries i Girona, i allà en lo cor de l'Espanyola marca lo Montserrat de 4 pals com barca que d'Orient la perla ens via portar. Un gran arbre ajagut és lo Pirene que mira ses brancades poderoses esbadiar-se de València roses, entreteixir-se amb serres i turons, on penja com ses flors imusteïbles, les blanques caseries i vilatges, i més a prop del cel los ermitatges que ens semblen allí dalt los escalons. Per la muntanya d'on l'Ocegre brolla, van la a Tosses, florit, i el pla d'Anyilla, on troba flors la petonera vella, regalèssia balsàmica l'anyill, i, com ja i que per nins se deixa vèncer, a llur carrossa d'or l'espatlla baixa, l'alt gegantí que en una pineda faixa, com cap de monjo, un cercle de cabell. L'oclot de moixeró, verdós i ombrívol, de sus abets i pins entre les branques, los veu passar com 2 perdius blanques a l'estèril cadí per l'ocrestall, on l'estràmpolis art per refrigeri troba sols amb l'olíquen de l'altura les perles de l'aurora i l'aigua pura de la font regalada del cristall. És el cadí la serralada enorme, ciclòpic mur en forma de muntanya, que serva el terraplè de la Cerdanya, per on l'Ocegre va enfondint son llit. Resclosa fora un temps d'estany amplíssim, a on, en llur fogosa jovenesa, aquells cims miraven la bellesa de sonar el front avui esblanqueït. Avui l'estany no hi és, i alta muralla d'un castell de titans és eixa serra per escudar la catalana terra, fet sobre els dors del Pirineu altiu. Nou fons, carlit i canigó i maranges són ses 4 ciclòpiques torrelles, i són eixos turons, ses sentinelles, on encara les àligues fan niu. L'ovell Puigmal d'espatlla rebessuda és l'arx d'aqueixa altiva fortalesa, que en 700 anys lo serraí no ha presa, fent-hi bocins la llança fulgurant, prop d'un cadí, amb lo cadinill. Encaixa, s'alça el doble turó del Pedraforca, és el castell la inderrocable forca, feta si cal a mida d'un gegant. Atrevessant los sicuris aurífer, la carrossa es desvia vers a l'Òria, la seu d'Urgell, com pàgina de glòria, llueix enmig un pla sedós i verd, per fer-li de vinyetes argentines. L'Ovalera i l'Ocegre s'ajuneixen i de verdor corones li teixeixen amb l'ocel i la terra de concert. Contempla el jove feixes i boscatges, i darrere els pradells de la Regina, un esmaragd en forma de petxina, tota plena de perles i de flors, és la vall delitosa de Setúria,
Quan em sonvés primer l'alba la rosa, sembla l'àurea conquilla enca flairosa del mar isqué la reina dels amors. El riu de Santa Magdalena, ombrívol cap a occident la fada ribareja, passant pel bosc perquè gentil no veja de Sant Joan de l'Erm los ermitans. De cim en cim va de rubió a pentina i de i sota bresca, encollegats, li ensenya la rica argenteria que en la penya per a algun geni amb encisires mans. Cortinatges de tosca i brodadures, cascades d'argent fos en l'aire preses, garlandes d'eure en rics calats suspeses, d'alguna fada finestró diví, de lliri d'aigua i de roser poncelles, com ulls closos de verges que hi somien, tot i és blanc, com els coloms que hi nien, papallones gentils d'aquell jardí, volant els cingles de Montseny li ensenya, les cascades bellíssimes de Gerri, i en cap d'ella, en Espot i Biciberri, constel·lacions estanys d'Atzur i Verd, de tres, les tres valls de Pallars, que la calitxa de Boirena amb son ròssec amb mantella, li semblen sols de gegantina rella, a les tres branques del Noguera a obert. Li fa veure avui eixa flor que es bada d'un caos de granit en les entranyes i d'aquells bosc de puig, ombres estranyes. La roca dels dos homes encantats i dant més brida en les esquerpes d'aines, el cim de Neto, maleït s'enfila com qui vistos los baixos de la vila, vol veure la millor les, des dels terrats. La maleïda, maladeta. Veus-la aquí, mirau sa gegantina en altura, sa queda en Vignemale i ho sau a sa cintura. Puig d'alba i la forcada li arriben a genoll. Al peu d'aquell olímpic abet de la muntanya són salses les alberes, carlit és una canya, lo canigó un rebull. Del riu es Garona i Éssera, sa gran gelera és mare, Aran, Lies i Benasca podrien dir-li pare. Montblanc i de Valgiri li poden dir germà. A continents més amples usada serviria a l'àngel per tornar-se en el cel degradaria de trono a Jehovà. Un cedre és l'opirena de portentós alçada, com els ocells, els pobles fan niu en sa brancada, d'un cap voltor de races desallotjar-los pot, que és cuna d'eixes serres d'on la vida arranca, son vol d'aquell superb colors és una branca, ell és lo cap de brut. Capdí és d'eix exèrcit en ordre de batalla, la torre que domina la colossal muralla, entre eixes mil arestes del temple, el campanar, l'Ugliat deixa rengla de filisteus, de forma, d'aquells pits i braços del tíbul front enorme que es veu de mar a mar. Al vés del sol llueixen son elm i sa corassa, l'un fet de neus eternes, l'altre d'un tros de glaça, les dues de dues hores ample, de quatre o cinc de llarg. Los núvols en s'espatlla són papallones que hi volen i ells quadro on llums, tenebres i tinta i foc rodolen, té el firmament per mare. Qui altívola i sa calma, qui esplèndida sa roba, perquè si a sa règia corona sempre nova, argent li dona l'alba, lo sol son or més fi. Ves en son front quedant-s'hi per joies les estrelles i a voltes diu que hi para, volant pel cel entre elles, son vol lo serafí. Los catalans que hi munten estimen més llur terra, veient totes les serres vassalles de llur serra, veient totes les testes als peus de llur tità, les estrangeres que obriren la lluna i sa muntanya. Aquell gegant, exclamen, és un gegant d'Espanya, d'Espanya i català. Veu l'Ebro i lo Garona, Mediterrà i Atlàntic, com eternar l'espectre sentint llur plor o càntic. Los pobles veu que arriben, los pobles que se'n van. Del Cid veu lo teatre darrere, el blanc Moncayo, i ençà dels Puig, d'Astúries el trono de Pelayo, la fossa d'Arlan. Les àligues no el poden, seguir en sa volada, i a reposar s'aturen, i s'hi emprenen la pujada. Des de la soca els aspres i mals dels Pirineus, los núvols que voldrien volar fins a sa testa, si no els hi puja l'ala de foc de la tempesta, s'ajauen a sus peus.
Mes tot sovint hi munten i torna sa corona, nou si naí farèstec a on llampeja i trona. L'autor parramba els còdols que el gel li va partint, llançant-los a l'abisme com trossos de la terra, mentre fuet de flames lo núvol a la serra amb llamps va percudint. I ho deixem aquí perquè se'ns ha acabat el temps, així que d'aquí 15 dies més de Canigó, de Jacint Verdaguer, fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic Joan Márquez i un servidor Aron, ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit all my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai, en el qual anem a la recerca de la bellesa, a la recerca de les músiques que us puguin agradar, us puguin fer sentir bé com a un servidor, amb aquestes delícies, algunes exquisiteses, també descobrim de tant en tant algun artista nou, i seguint una mica la línia de la temporada anterior, fem una selecció de cançons, expliquem-vos algunes històries, algunes anècdotes dels creadors d'aquestes delícies. La cançó que començarem avui és en concert, evidentment, però és una cançó que no us havíem posat fins ara i és tota una declaració d'intencions de Yannick Chrisomalis, que la va gravar en concert, i la cançó s'anomena Començarem forts avui, començarem amb passió, amb ganes i amb il·lusió. A Love for Life, tota una declaració. Ell ens proposava això, era la seva reflexió, un amor per tota la vida.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Amb l'orquestració tan espectacular, en concert, bueno, és a l'estil de Yannis Chrysomalis, amb actuacions espectaculars, amb concert, amb una orquestra que l'acompanya i alguna vocalista que en algunes cançons pues, posa la veu per acompanyar, per posar una mica de contrast entre diferents instruments. Bueno, les reflexions també les podeu fer vosaltres. Continuem endavant amb més cançons, també amb el mateix artista Yannis Chrysomalis i amb un àlbum que va editar uns anys després, anomenat Writing in the Wind, la cançó Writing in the Wind, i estava escrita d'aquesta manera, precisament. El vídeo és preciós, el vídeo oficial, us l'aconsello. Writing in the Wind, escrita en el vent.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: A la cançó que heu escoltat s'anomena Writing on the Wind, per ser més exactes, és de l'any 2003 del seu àlbum anomenat Ethnicity, que era una evolució de les cançons que havia gravat i dels discos en estudi que són una llarga llista que podríem dir. Doncs això, que Gianni és un geni, un creador. De vegades em falta les paraules per demostrar l'admiració que tinc per aquest artista, però també perquè ha creat un estil dins una branca dins de l'arbre de les noves músiques, una branca pròpia amb un estil únic, inconfusible. Continuem. Estem al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada per FM, i també us podeu escoltar, evidentment, a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat. Fem un canvi. Estàvem en terres llunyanes, amb Gianni, i anem a la verda Irlanda a escoltar Clannad, amb una cançó que no hem escoltat fins ara, el grup irlandès Clannad, amb el seu somni celta. La cançó es diu així precisament, A Celtic Dream.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Bajo las montañas en la neblina, una luz brillante se eleva al noroeste, donde antiguos reyes gobernaban, héroes perdidos y ganados. Voces resuenan a través del valle, donde los secretos cobran vida, hacia el bosque salvaje y los bosques sagrados. Eso fue hace mucho tiempo. No teníamos preocupaciones en el mundo, imaginaciones desbocadas. Era solo un sueño celta. Rocas mecedoras de antaño forman una vista duradera, una estrella fugaz en una noche mágica. Fue un sueño celta. Eso fue hace mucho tiempo. No teníamos preocupaciones en el mundo, imaginaciones desbocadas. Era solo un sueño celta. Era solo un sueño celta. Aquesta és la lletra traduïda a Celtic Dream. Bueno, ells ho han, la seva forma de cantar, ells ho diuen a Celtic Dreams, però bueno, sí, com sigui la pronunciació, aquesta és la bonica cançó del grup Clannad, que és una de les seves últimes gravacions de l'any 2020 amb un recopilatori del grup, i doncs és una banda imprescindible dins de la música tradicional irlandesa, dins de la música de... està englobada, o es podria englobar, les noves músiques i les músiques del món. I tenim aquí una llista, precisament, de les cançons més escoltades de Clannad, en la qual està aquesta mateixa cançó, Celtic Dream. També tenim I Will Find You, Dulaman, per exemple, The Journey's End, la cançó Them from Harry's Game, que és la cançó que es va fer famosa, la que va donar molt de prestigi i ressò internacional al grup irlandès Clannad, gràcies a la pel·lícula Juego de Patriotas, interpretada pel famós Harrison Ford, el gran actor nord-americà. Després, dins d'aquesta mateixa llista, podem trobar cançons com A Bridge That Carries Us Over, per exemple, Farewell Love, In the Lifetime, que dona títol a un àlbum del grup irlandès, i moltes més cançons, Autumn Leaves Are Falling, i cançons també en gaèlic. Doncs hem escoltat A Celtic Dream i hem mencionat precisament Them from Harry's Game, una bonica i curta cançó del grup irlandès Clannad. Hem escoltat-la tot seguit, que és, com us deia abans, va ser la música que es va posar, que es va incloure en una minissèrie televisiva, i després, a l'any 1992, la van conèixer internacionalment gràcies a aquesta pel·lícula. Escoltem, doncs, Them from Harry's Game.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Precisament el grup Clannad també és molt conegut a tot el món perquè va ser la cuna artística, per dir-ho d'alguna forma, de la internacionalment coneguda Enya Nibra Onain. També l'han rebatejat com la princesa de la New Age. Doncs ella va crear unes músiques que són eternes i són i seran unes músiques imprescindibles dins el moviment New Age i conegudes per quasi tothom que tingui una mica d'interès cultural i musical. Sigui com sigui, Enya ha marcat uns capítols molt importants a la història de la música contemporània. Escoltem una cançó molt bonica d'Enya i després us parlarem una mica més d'aquesta artista irlandesa. Us deixem amb els ecos a la pluja.

0: La música de la nueva era, a Radio El Vendrell.
1: Fiel a su perfeccionismo, que implica 3 años para grabar un álbum, la cantante irlandesa rompe un silencio de 7 años. En Dark Sky Island, esta mujer espiritual, de prístina voz y calma envidiables, vuelve a conmover. Pese a sus más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, aún encuentra muy aterrador actuar en directo. Aunque grabe sus temas en vivo en su estudio, sin trampa ni cartón. Això era el subtítol de la revista Magazine de la Vanguardia, amb l'entrevista que li van fer a Enya Niebuhr-Ninh abans, precisament, de la publicació de l'àlbum Dark Sky Island, en la qual està inclosa la cançó que escoltarem tot seguit. I el títol d'Enya servia en aquell moment, fa uns quants anys, i serveix ara també. La cançó és la cançó de l'any 2015, la cançó Echoes in Rain, i el titular servia el 2015, el 2026, i segueix, i no sabem quants anys seguirà sent vigent. La gente se mueve a un ritmo vertiginoso y no ve lo esencial de la vida. Així ho deia Enya Niebuhr-Ninh. La cançó es diu, com us dèiem abans, Echoes in Rain. I hem escoltat Echoes in Rain i ara escoltarem Amarantine.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: La cançó Song of Queen, A Driving Rain, donava títol precisament a l'àlbum del 1998 del gran guitarrista William Ackerman, també conegut com Will Ackerman, i tenim una petita bona notícia. S'està preparant, ja està gravat, el nou disc, precisament el 2026, tot un veterà de les noves músiques, nou disc de William Ackerman que s'anomena Home, hogar, per tornar a la llar, per tornar... És un viatge musical que porta molts anys fent, des de que va fundar la discogràfica nord-americana Windham Hill Records a l'any 1976. Doncs ell és un geni que no només va composar, interpretar i produir els seus discos, sinó que també va obrir la porta, van obrir portes i finestres de casa seva, de la seva discogràfica, i va donar oportunitat a incomptables artistes que han pogut gravar allà els seus àlbums. I escoltarem una altra cançó del mateix William Ackerman. La bona notícia és aquesta, la petita bona notícia. Nou disc, quan el tinguem, ja us portarem alguna de les cançons de Will Ackerman. Escoltem ara Climbing in Geometry, o sigui, Escalant en Geometria, seria la traducció literal, de l'any 1986, tornem una mica enrere, amb els anys, i l'àlbum estava... la cançó és també d'un altre àlbum important, de Will Ackerman. Amb el seu guitarro solo, la seva guitarra sola, és un geni dins de les noves músiques. Climbing in Geometry.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Estem a la recta final del programa La Música de la Nova Era. Ara ens relaxarem una mica més amb el nostre viatge musical i anem a descobrir el mandala groc de Gerk Deuter.

En el nostre viatge d'anar a la recerca de la bellesa hem tingut avui la presència dels artistes, l'artista nord-americà d'origen grec, Yanni, el grup irlandès Clannad, l'artista mundialment coneguda Enya, que també és irlandesa i va començar precisament la seva carrera amb el grup Clannad, de la seva família, i hem escoltat l'artista nord-americà William Ackerman i hem acabat amb el compositor i músic i productor alemany Georg Deuter, més conegut com Deuter. Hem fet aquest viatge amb tota la nostra bona intenció de descobrir-vos o redescobrir algunes cançons de les noves músiques, anant a la recerca de la bellesa i intentant compartir amb vosaltres els dimecres en aquestes hores de la nit i els dissabtes també en aquestes hores de la vespre-nit. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, amb la selecció musical i parlant-vos amb molt de gust el Jeroni Turat. Que descanseu, que disfruteu de la música i ens veiem la setmana que ve. Ens escoltem la setmana que ve. Bona nit.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sánchez.

0: Perifèria cultural, algun cop n'hem parlat i sempre ho hem inclòs a les agendes, inclús l'any passat ja van treure el cap per aquí a la comarca, per aquí al Penedès, però aquest any sí que fan en certa manera com parada i fonda. Un festival amb una filosofia molt xula i que ens ve molt de gust conèixer-la i explicar-la. De fet, ens acompanya el seu director artístic, en Francesc Rivera, Entitats. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies de venir aquí.
0: Clar, a més, vens de lluny. No cal que es diguis d'on vens, eh? Vens de lluny.
1: Vinc de lluny, vinc de lluny.
0: I amb això dic, ostres, aquesta reivindicació que moltes vegades, des d'un mitjà de proximitat, que sempre hem fet, no? Allò de, a comarques també es fan coses, a comarques també hi ha oferta cultural i també es fan activitats, ostres, viscudes i xules. Aquest és un exemple. Però això ho enllaço amb tu, que no tens cap tipus de mania a recórrer mig país per venir aquí a aquest espai a parlar-nos d'això, cosa que agraeixo moltíssim.
1: A mi m'agrada voltar. Jo voltant soc feliç, eh? I si tingués una mica menys d'obligacions encara seria més feliç, perquè ho faria sense remordiments.
0: No? Ja, clar. No, cosa que t'agraïm moltíssim, de veritat. Però ja dic, crec que això, que ho podem enllaçar molt amb aquesta filosofia que teniu i aquesta filosofia que tens tu també des de sempre, eh? Com a artista en majúscules,
1: sí.
0: Que és aquesta reivindicació de comarques, no? Que,
1: sí, i bueno, suposo que de fet ja em van venir a buscar per això, eh? Perquè doncs, això ho feia un altre, llavors jo vaig agafar la direcció artística aquest any i suposo que, bé, no, suposo no, sé que ja sabien quin perfil buscaven. Jo crec, va coincidir que feia poc que havia sortit una entrevista meva on el titular deia, a mi em hauria agradat ser Joan Coromines, però el lloc ja estava agafat. I, els de Perifèria van llegir allò i van dir, sembla que ja tenim el perfil, no? Bueno. Perquè al cap de 10 dies em van trucar, em van dir, sembla que tu hauries...
0: Bueno. Ostres, però clar, mai havies dirigit un festival d'aquestes característiques?
1: No, havia estat en produccions de coses més humils, més, i sobretot més puntuals, diguem, no? Una cosa així és estable i una cosa que estàs tot l'any ja preparant i que aquesta setmana, de fet, avui hem fet una reunió ja per començar a posar fil a l'agulla l'any que ve i la setmana que ve ja ens posem l'any que ve.
0: Ostres, imagina't. Clar, que això és un projecte molt gros. Tot i que intenta buscar aquesta proximitat i que intenta ser allò de peu de camp, ara ho explicarem, home, és un projecte ambiciós, eh?
1: Sí, més que gros és llarg, diguem, no? Perquè això va de maig fins a octubre, enguany novembre, i hauran sigut 42 esdeveniments, no? Per Catalunya, per la Franja, la Matarranya, aquest any hem anat també a la Franja de Ponent, i Mallorca, que tampoc hi havíem estat mai,
0: sí.
1: I sempre amb un perfil, sobretot de pobles petits, diguem, no?
0: Clar. Són això, una quarantena de municipis, més o menys, espais, amb més de 70 artistes, però això dic, hosti, que és un projecte gros, eh? És un projecte ambiciós.
1: Sí, moltes vegades són... Això no vol dir que en aquests llocs no s'hi faci coses, eh?
0: No.
1: S'hi fan moltes coses, moltes vegades tenen molta activitat pròpia, grups de teatre, grups de música, absolutament de tot, eh? Però ja el que procurem nosaltres és portar també un tipus de cultura crítica, no? Coses que... un tipus d'art que explica moltes coses, no? A llocs on les dinàmiques no, habituals no ho permeten, per un tipus d'infraestructura, de catxets, d'allò, no? I llavors, doncs, intentem combinar-ho tot per poder fer que la cultura vagi en la direcció contrària que va normalment, que és que de la perifèria tots anem al centre a mirar les coses, que és una cosa relativament normal, perquè és on passen les coses, on hi ha infraestructura, on hi ha massa crítica...
0: És més fàcil fer-ho.
1: On fas una cosa i de seguida hi ha gent per voler-ho mirar. Però creiem que això mereix també que sigui revertit, si més no puntualment, i per això nosaltres fem això, sense la voluntat d'anar a salvar ningú,
0: No venen de fora.
1: No venim a apostar.
0: Evangelitzar
1: res, simplement doncs que hi ha l'oportunitat de fer coses així.
0: S'entén.
1: I entrem en contacte amb ajuntaments, la majoria de vegades, o de vegades amb entitats, i organitzem un...
0: Clar, s'entén.
1: I intentem que no sigui un simple fet d'anar allà, muntar el d'allò, carregar i fotre el camp, sinó que intentem conxorxar-nos d'alguna manera amb productors locals, amb cuiners locals, en fi, una mica que tingui sentit el fet de que es faci allò allà, que no siguin coses absolutament replicables. De fet, no hi ha pràcticament res replicable, perquè sempre anem a buscar productors o de vi, o d'oli, o de mel, o de formatge, o de... i llavors al cuiner li diem, escolta, amb aquest formatge, amb aquesta mel, amb aquest d'això, no? Una mica, i que tot tingui un cert sentit, i també posar la gastronomia, no fer allò de, va, hi haurà unes food trucks de Frankfurt, i va, no, anem a fer una cosa una mica més arrelada, i que la gent pugui seure amb taules amb gent que no coneix, que són els seus, no, veïns, que de vegades doncs, estàs en un concert i tens uns veïns amb el cap, però estàs mirant un concert i prou feines et dius res, però en aquest cas doncs, t'has d'acabar seguint una taula a menjar i tens una sèrie de veïns que, bueno, els coneixes de vista perquè són del poble al costat o de res, no? I una mica és recuperar també aquell el format de, dels... Abans que hi haguessin restaurants i que anéssim a menjar, diguem, per plaer, a les fondes, doncs hi havia una taula llarga i allà hi havia viatjants, repartidors, camioners, no sé què, comercials, d'allò, i seies on et tocava i xerraves amb qui et tocava i ja està, no? I feies un tipus de convivència molt efímera, molt esporàdica, però que també jo crec que tenia molt valor.
0: Clar, que sí, que després és, no? Quan anaves pels llocs, hòstia, vaig anar a tal, vaig per allà, hòstia, vaig menjar la mar de bé, no?
1: Sí, sí.
0: I mira, vaig... Sí,
1: que és que vaig conèixer amb
0: clar,
1: un,
0: vaig conèixer
1: que me'l trobo també a tal altre poble, perquè a la ruta ens creuem. No?
0: Clar, clar, que és una mica la filosofia contrària avui en dia, deixa-m'ho dir, eh? Tot avui en dia és anar molt ràpid, consum ràpid, no m'atabalis, no facis perdre el temps, en certa manera, dona-m'ho fàcil i massacat. I ja està bé, d'en quant en quant parar, i quan parlem de cultura, a més amb aquesta oferta, que també és això, és música, és narrativa, és gastronomia, això a foc lent, no?
1: Cançó improvisada, poesia, no? I també una mica tenim una fórmula que hem pogut tancar que no necessitem com el d'allò de com més en millor.
0: Ja.
1: No? O sigui, hi ha alguns dies doncs, que hi ha 60-70 persones, escolta'm, ja està, és que és la que hi cap, perquè el poble té 150 habitants.
0: Clar.
1: Llavors, què vas a buscar, no?
0: Sí, sí,
1: un poble de 150 habitants no li pots fotre un merder perquè li portaràs més problemes que... No? I en general, no és allò de que com més gent millor, no? I de fet, dels 42, doncs els que hi ha hagut més gent, em sembla que ha sigut un o dos que hi ha hagut 250 persones, que és on hem parat la venda d'entrades, perquè en l'espai aquell ni que havia més gent, ni teníem ganes de fer una cosa massificada, i perquè ja era possible fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors, si és possible fer-ho, i si surten els números, i és possible amb l'ajuda d'uns dels altres, els col·laboradors, l'altre, d'allò, doncs es fa així, que estiguis ample, que puguis acabar parlant amb la gent, en fi, que no facis cues per res, o poca cua, diguem, per les coses, i clar, ja està.
0: De fet, també els espais, els municipis, que ara, a més, explicarem aquests més propers, també són espais triats, no són espais a l'atzar, sinó que tenen, no?, són racons especials dels municipis.
1: Sí. Bueno, primer els vam triar, després hem hagut d'anar sota coberta.
0: Clar, és veritat,
1: també t'ho diré,
0: perquè estem en l'època aquesta de les pluges,
1: és cert. Hagut de conversar. Normalment ja busquem un pla B sempre,
0: però
1: que ara ja els hem aplicat tots, perquè
0: s'entén. Però bé, la iniciativa també és aquesta, donar protagonisme a l'espai, encara que sigui cobert per les circumstàncies.
1: Sí, i moltes vegades és part del valor.
0: Clar.
1: No? De dir, ostres, ho fem aquí, que és un lloc, precisament no s'hi fan coses. No?
0: Sí. Però també em fa l'efecte, a banda de venir fins a aquesta proximitat, cosa que ja dic, que ens agrada moltíssim perquè des d'un mitjà de proximitat sempre hem de massar de proximitat, només faltaria. Però també jo, és cert que també hi ha molt de públic cada vegada més que està reclamant aquest tipus de consum cultural, social, no? És a dir, ja estic cansant dels macrofestivals, d'aquests festivals que hi va molta gent, que em costa trobar entrades que són molt cares, i em ve de gust potser quedar-me més a casa o moure'm, però amb un ambient potser una mica més recollit, fugir això, d'aquestes propostes màximes impersonals. No vull dir, clar, és que no vull penalitzar les food trucks, però vista una, vistes totes, sincerament.
1: Sí, no, i ha el seu lloc, vull dir,
0: per això,
1: el seu lloc, i no, vull dir, jo també he treballat en altres àmbits amb gent que ho fa, i no...
0: Sí,
1: ho he fomentat,
0: exacte,
1: vull dir,
0: food trucks que juguen amb la gastronomia de proximitat i de qualitat.
1: Però, mira, saps què passa? Tu pots triar quin valor vols fer servir, no? Per un cantó pots dir, mira, vaig a veure aquest, perquè hi vaig amb tota la colla i allà hi haurà molta gent, hi haurà un caliu, un ambient especial, hi haurà molta gent, i això també vol dir que allò val molt la pena perquè molta gent ha triat allò, i això també, vull dir, és un valor, eh? Sí. És un valor que tots hem fet servir, no? I sentir-se part d'un grup nombrós ens dona raó de ser, i veu, no puc estar equivocat, perquè
0: si t'has de... Per tant,
1: això és un valor, és un valor que fem servir. I també hi ha un altre valor d'identificació, de dir, he tingut la sort d'anar a parar en un lloc on érem 60 veient, hòstia, aquell que de vegades doncs, actua davant de molta gent, però nosaltres vam anar al poble, a tal racó, i vam veure aquell espectacle, i vam tenir el privilegi de fer-ho amples i de fer-ho bé i de parlar amb ell, amb aquell artista després, fins i tot quan baixava l'escenari. Perquè no hi havia molta gent atabalant, sinó que permetia això, no? Hi ha dos tipus de valor a l'hora d'anar a buscar. Jo no en criticaré cap, i jo també he estat molts anys cantant en festivals i en concerts.
0: No, i que també donen molta feina, és obvi.
1: On era un boig que hi haguessin milers de persones, no? Vull, ara seria hipòcrita dir, no, és que això és una merda.
0: Però sí que hi ha un públic creixent que demanda aquesta proximitat. Torno a dir, potser anava cap a aquesta comparativa de dir, sí que és cert que ara estem parlant de consum cultural, musical, etc. Però sí que és cert que jo crec que en global i en un globalitzat cada vegada tornem a donar més importància a la proximitat. No?
1: Sí.
0: L'astronomia, per suposat, però també aquest tipus de productes.
1: No? Sí, és això.
0: Jo crec
1: és
0: que
1: això,
0: és així. Eh?
1: Però també diré que una cosa tampoc va... impedeix l'altre, eh?
0: No.
1: Pots fer una cosa i pots fer l'altre, eh?
0: Sí,
1: si algú li agrada el Brus, ja et dic jo que no el portarem a Mas Llorenç.
0: Exacte.
1: No, t'has d'anar a l'Estadi Olímpic de Barcelona o amb això.
0: Està clar. I escolta'm, i a l'hora de proposar això als artistes, com s'ho prenen, no? Mira, farem això, estem fent aquest festival, buscant aquesta proximitat, i vull que vinguis, això, ara ho direm, eh? A Bonastre.
1: Sí.
0: A Mas Llorenç, no? Que moltes vegades s'ha de buscar, no? El mapa a veure on està aquest municipi. Què us diuen els artistes?
1: Mira, en molts casos els portem a un lloc on mai anirien, no?
0: Clar, també.
1: Amb un àmbit, i això no desarma el seu prestigi, diguem, no? És a dir, segons què, i llavors vas a tocar no sé on, hòstia, a nivell de el mànager també et diria, bueno, escolta, que aquí estem demanant una cosa i després... Però són llocs com tan peculiars, tan llunyans, tan, no?, que... Bé, en fi, la setmana fa 10 dies vam portar Quimi Portet a Calaceit, no?, esclar, acaba d'acabar una gira per estadis de tot l'estat amb la gira de retorn de l'última de la fila, no?
0: El contrast.
1: Doncs és, aquest és molt gràfic, no?
0: Bueno,
1: va ser fantàstic, hi havia 120 persones, que és la gent que hi cabia, les entrades que vam poder vendre, perquè ja no hi cabia més gent, i ja està, no? I va ser fantàstic, i en aquest cas David Carabent va passar una cosa molt semblant a un poble que no té ajuntament, que d'allà a la zona del Montsec. Bé, doncs això per ells és a ells els encanta, no?, també, vull dir, i si algú no li encanta, ens ha dit que aquella data la té ocupada i que no pot estar. Però en general no ens hi trobem, això, no?, perquè és una experiència també molt diferent,
0: i
1: tenir un altre tracte amb el públic.
0: Clar. No? També s'ha de dir que són artistes, són músics, que també la gran majoria d'ells, que també tenen projectes molt personals, no? És a dir, són artistes que en definitiva també tenen molt que explicar, no?
1: Sí, i fins i tot a vegades els traiem una mica del seu format habitual, no? Perquè tingui explicació que està fent allò, i també perquè qui vulgui veure-la en una vessant doncs, més humana, més, diguem, amb menys escorta musical o amb menys escorta escenogràfica, doncs
0: clar.
1: És despullat, no?
0: Sí. Que és més complicat, suposo, no?
1: És més complicat, però... Però bé, diguem, el repte d'enfrontar-se a pèl, no?, una mica amb el públic, amb aquesta gent, amb aquests artistes que fa tants anys que estan, doncs, amb àmbits grans, per ells també és una cosa xula, no?
0: Sí. També una mica que potser també hauríem de canviar, no? Que és una mica el retorn dels orígens, o que a vegades tenim tendència també a anomenar-ho això, no? Que, no? Moltes vegades els músics comencen en aquesta proximitat, no? Comencen als seus municipis, no? A municipis veïns, a la comarca, amb aquests formats, doncs, més logísticament més assequibles,
1: bueno,
0: i després acabes explotant, no? Però...
1: Clar, normalment és el que pots fer en cada moment, no?
0: Clar, exacte.
1: Vas sol perquè no tens...
0: perquè no hi ha res més,
1: clar, no tens qui et segueixi el rotllo. No?
0: Però clar, cosa... quan això fas volgudament...
1: Quan fas volgudament té un valor extra, no?
0: Clar.
1: Perquè... Però, i té un valor extra tant per l'artista com per el públic.
0: Sí, sí. Ja dèiem que l'any va ser l'any passat, sí, que ja vau treure el cap per aquí a la comarca.
1: Sí,
0: no?
1: Jo no hi era,
0: el però Penedès, sé que... No hi era, sé que va, sí. Però aquest any sí que hi ha hagut una aposta més ferma cap aquí al Penedès, sí, cap al Baix Penedès, que és el que a nosaltres ens toca més de prop. Tot i que torno a dir, després ja ho direm, la gent pot mirar tot aquest projecte, conèixer el projecte a l'engròs a tot el país a través de la pàgina web de Perifèria Cultural, és evident que ho acotem a la nostra zona, però hi ha hagut una aposta.
1: Sí.
0: Per aquí al Penedès.
1: Sí, sí, perquè doncs, també ens vam entendre amb el Consell Comarcal que ha col·laborat i amb una sèrie d'ajuntaments que també s'hi han posat molt bé i també són ajuntaments petits que aquestes coses, per poc gran que sigui, els, bueno, és més sacrificat.
0: Clar,
1: perquè la gent que és regidora és gent que és regidora quan ple de treballar, no? I abans d'anar a casa està amb la seva família. Vull dir que estàs demanant també uns esforços i hem tingut doncs, molt bona resposta i molt bona col·laboració. No?
0: Que bé. I per això que hi ha aquesta presència, que jo diria, clar, és que el Paperades és molt maco. No, però... és evident que ara estem parlant de casa i no podem dir altra cosa, però clar, el Penedès que té aquesta part també, no? Aquesta part, bueno, una mica més no? Les vinyes, els camps de vinyes, no?
1: Sí,
0: sembla que també sigui un escenari molt ideal per programar-hi música. Per
1: què
0: anava, eh?
1: Sí. Això és sens dubte és així, tampoc diguem, els llocs també els triem, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Per això,
1: vull dir que
0: per això.
1: Hi ha llocs on doncs no és plantejable o per proximitat amb l'àrea metropolitana.
0: Clar.
1: O fins i tot perquè hi ha una oferta que està saturada i que, no, i que també són perfils no oferta de festivals i de coses, vull dir que aquest any hem fet un parell de coses a l'Empordà, però per nosaltres no era una cosa estratègica, sinó perquè hi havia un parell de pobles que més estan fora de les rutes habituals, no? Per què? Doncs perquè és que hi ha una saturació i tampoc tenim ganes d'anar a barallar-nos amb ningú.
0: No, està clar. Parlem de la programació, no?
1: Sí.
0: Hem conegut el festival, crec que hem començat per la base, crec que és útil, parlar i conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que és, com dèiem, creiem que és una filosofia molt xula i que ens agrada moltíssim, però és evident, que fem una mica de promoció dels concerts, del que hi ha de venir. De fet, havíeu de començar aquesta setmana passada, però que es va haver d'anul·lar.
1: Es va ajornar
0: per intervències meteorològiques.
1: Ho farem, diguem, les pròximes setmanes. Encara avui hem estat parlant amb l'Ajuntament per veure com ho reubiquem. Anirà bé perquè així puc parlar de tots quatre i no he de parlar
0: en
1: passat.
0: És veritat, podem anar a explicar el que ha de venir.
1: Tot i que encara no sé el dia, però a Llorenç reprogramarem el concert de Fetus i de Trinxats que havíem de fer dissabte passat, i que per les inclemències i les alertes i els pitos dels morts i tot això vam acabar suspenent també per no posar en risc la gent que anés o vingués. No?
0: Els moviments.
1: La veritat és que hi ha una part important del públic de Perifèria que es fa un fart de fer quilòmetres,
0: Sí.
1: que te'l trobes amb, hòstia, un altre com aquests, no? O sigui, com que són pocs i ens veiem les cares, van repetit, no? I te'ls trobes amb llocs. Doncs es va suspendre, llavors estem mirant com ho fem, però ho tornarem a fer.
0: Ho explicarem.
1: I llavors, doncs, aquest cap de setmana tenim un espectacle que no està ni estrenat, que es fa a la preestrena, que de fet s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa, que es fa d'aquí 15 dies, i és un espectacle que estrena la Judit Nederman i el Trio Fortuny, allà a Manresa, però que hem aconseguit que faci una preestrena a Mas Llorenç, i serà el que presentarem, no? O sigui, una cosa que diguem, es podrà veure per primera vegada, un nou format, un nou espectacle de la Judit Nederman, i estarà acompanyada en Joan Jubós, que és un cantautor de les comarques de Girona, d'aquests que són obrers de la cançó, no? Aquests que guitarra a l'esquena i poble a poble, i poble a poble, i poble... No? Per aquí no ha tingut tanta tirada, perquè encara no ha acabat tots els pobles i racons de la zona nord-oriental de Girona, però és d'aquestes persones, no?, diguem, un cantautor en versió amb vocació rockera, no? Que ens feia molta gana, doncs, de treure el seu hàbitat natural i portar-lo a altres llocs. I després, l'endemà, a Bonastre, tindrem la Montse Castellà presentant el seu darrer treball amb l'orquestra, perdó, amb la banda de la Sènia, que són com, ara no sé si 55 o 60 músics. I és ella amb la banda de la Sènia, no? Sí, en plan, ja venen dos autobusos d'allò...
0: De músics.
1: De músics, és l'acompanyament. Un altre diu, no, jo m'acompanyo amb guitarra. No, jo m'acompanyo amb la banda de la Sènia, collons. Endavant, ja com ho farem. Ja us farem puesto, no?
0: Clar.
1: I llavors, doncs, farem això. I també estarà acompanyada en Jonathan Penalba, que és és una figura del camp popular valencià, de la cançó popular valenciana, tradicional, amb una obra magnífica, fantàstica, que hi haurà l'oportunitat de veure aquí. No és algú que travessi la Sènia gaire sovint, i per tant és una bona oportunitat per veure-ho. I després, de cara a l'altra setmana, a Sant Jaume.
0: Sí, Sant Jaume dels Domenys.
1: Tenim un Sant Cristo gros, que és Roger Mas, amb la cobla Sant Jordi. Aquest és un espectacle que també... aquí sí que les entrades, no sé si en queden gaires, però aquí també les acabarem. També és per això, perquè les limitem, perquè diem, això no pot ser una cosa massiva, si no hem d'estar bé. I no sé si en queden gaires, però bueno, que estarà ple en la mesura que nosaltres omplim les coses. I també hi haurà en Carles Belda, farem un vermut abans, d'això.
0: Ja ho veiem, és l'exemple o el resum del que hem anat explicant durant tota aquesta estona per conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que justament aquestes propostes que recullen molt bé això que hem estat explicant, no? Que posa títol això que hem estat explicant, perquè són propostes fantàstiques, i a més cada proposta amb el seu maridatge gastronòmic, perquè cada concert té el seu menú, si podem dir-ho així.
1: Sí, hi haurà el... Bueno, de fet, aquest que vam suspendre, i el de Sant Jaume té l'Héctor Holgado, de l'AM, de Vilanova, em sembla, té el restaurant.
0: Sí, de
1: I després, els concerts d'aquest cap de setmana, és la cuina en Sergi de Maià, que és un... Perquè l'Héctor al final no podia fer, ho vam resoldre amb mica el cuiner de capçalera que tenim, que és el Sergi de Maià, de la zona de Vilanova de Maià al Montsec, que ens acompanya amb la majoria de perifèries. Aquí, doncs, ho convidarem entre tots dos.
0: Molt bé, que bé. I la gent, això, pot anar al concert, pot passar el dia, la tarda, qui sigui, pot anar a prendre alguna cosa, el concert, per suposat, es pot quedar a dinar, no? És a dir, hi ha amplitud,
1: Sí, no fem barra, de la manera que és coneguda, fem una taula de vins, normalment de vins, com és el cas, doncs,
0: de la terra,
1: del Penedès, no?
0: De la terra.
1: Sempre acostumem a fer, doncs, vins de la D.O. on som, no? Hi ha alguna vegada que no tenim D.O., però com que tenim el magatzem hi ha plens de vins que hem anat recollint per aquí i per allà. I també és un perfil de dir, no, és que no fem cubates. Tenim sucs per si algú no li fa mal el vi, no? Però si no, tenim vins del país, no? I que és també una manera de recuperar una tradició. Escolta, anem a fer un got de vi.
0: Sí, però què comporta, eh?
1: Sí, clar.
0: És el que comporta anar a fer una copeta de vi, que va una mica més enllà.
1: Exacte.
0: És cert. Entrades disponibles, tota la informació, aquest Perifèria Cultural.
1: Sí.
0: Si busquen...
1: perifèriacultural.cat.
0: Ho trobaran de seguida, tota la informació, xarxes socials. I m'ha agradat perquè ho he tot de cap, eh?
1: Tot
0: el programa, a més la programació d'aquí és el que t'has estudiat, o no? No ho sé.
1: No, però
0: la tens al cap,
1: la dieta alcohol, eh? Tu, espera que l'escenari falla, no sé què, que ell arribarà una hora tard, espera, canviem. Al final...
0: Ostres, vos ho portes bé, eh? És envejable, eh? Que tinguis aquesta capacitat sense portar cap tipus de paper, cosa que fa de destacat. Torno a dir, de veritat, gràcies per venir, per fer aquesta tongada de quilòmetres, per venir a explicar-ho i venir a aquesta proximitat. Com dèiem, aquesta filosofia del Perifèria, que ens la fem una mica nostra, nosaltres com a mitjà de comunicació, però també ens la fem una mica nostra, torno a dir. Gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies, ens tornem a veure demà passat.
0: Exacte, tal qual. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.
2: Bio al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dream.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
6: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.
7: La Falca, que és una mica la capçalera d'aquesta secció habitual i que recuperem una temporada més, cosa que ens fa molt contents i sempre ens agrada, doncs, aquesta col·laboració i donar aquest suport i ajuda a aquelles persones que ho puguin necessitar a través d'Alcohòlics Anònims. I com solem dir, és donar veu a Alcohòlics Anònims, en principi el primer dimecres de cada mes. Andrés, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Pere.
7: Com estàs?
8: Bé, molt bé.
7: Sí?
8: Sí, amb ganes de tornar i explicar les nostres coses.
7: Fantàstic.
8: Sí, sí.
7: I tant, una temporada més.
8: Una temporada més.
7: Com si fos... Jo sé que tu ets del Madrid.
8: Sí.
7: Com si fos... Jo, renovar una temporada més, eh? Tot i que el Madrid, ai, Andrés, el Madrid,
8: sí,
7: ai,
8: ja.
7: Ai... No, no entrarem aquí, eh?
8: No, no.
7: No, no entrarem. Perdona. Doncs, justament, aquesta secció habitual, l'objectiu principal, Andrés, també és donar... No donar a conèixer la pròpia entitat, que jo crec que ja sobradament tothom sap de què estem parlant, sinó també donar l'oportunitat a les famílies i a les persones que ho puguin necessitar que facin aquest primer pas, eh? Que facin aquella primera trucada, que es posin en contacte amb vosaltres i que puguin iniciar aquest camí de la recuperació.
8: Sí, aquest primer pas és el que més costa, no? Assumir que tens una enfermedad o que no pots controlar, saps? És que saps què passa? Que estem parlant de l'alcohol, que com que està tot arreu, tothom pot veure,
7: sí.
8: Sembla que no és perillós,
7: clar, és
8: sembla...
7: molt present,
8: sí. Sí, sembla que no, que clar, altres drogues sí, però l'alcohol no, i l'alcohol, per la gent com nosaltres, que tenim intolerància, és molt perillós, no?
7: Clar.
8: No és perillós.
7: No, no. A més, està reconegut per l'OMS,
8: sí,
7: i és obvi que el consum sempre ha de ser de forma moderada, en qualsevol dels casos.
8: Clar, però la gent normal pot veure,
7: clar, és això,
8: normalment,
7: és això.
8: I pot parar quan vol i pot canviar de beguda o jo sortia amb gent que prenia una cervesa a dos i després deia una Fanta i només es prenia una i podia parar, no. Però jo mai he pogut fer-ho, sí. Això diu, bueno, una i ja està, vinga, va, l'última, vinga, va, no sé què, i nunca tenia fi,
7: clar,
8: no? I bueno, si vols comencem,
7: sí, per l'anunciat, sisplau,
8: sí, per l'anunciat,
7: sí.
8: Resumeix una mica el que diu el Colin Sanoni i després presentarem el company.
7: Perfecte.
8: Que es parla de la seva experiència,
7: si molt bé, sí. Genial.
8: Nos digo así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

0: portat a ser alcohòlic, com bé podíem portar a ser bulímic o a ser
1: una altra cosa.
0: Llavors nosaltres pensem que, clar, totes les carències dels defectes de caràcter que hi tenim, a poc a poc te van arrossegant a fer algo per intentar canviar això, no? Uh-huh. I clar, en el nostre cas pues, va ser la beguda, no?
1: Ja.
0: I bueno, presentem el company Jorge.
1: Sí, sisplau, sisplau.
0: Sí. Que contra la seva experiència, vale, el Jorge ja porta uns anys per aquí, també uh-huh. sense veure, i bueno, hi va bé, ve a les reunions, és un membre de ple, i bueno, jo avui volia vindre.
1: Molt bé.
0: Bueno, tinc de dir que volia vindre perquè l'he subornat una mica. He anat a menjar xurros primer.
1: Ostres!
0: I hòstia, boníssims.
1: I no m'heu portat. Home, això no pots dir-ho, després no portar-me.
0: Espera,
1: Jorge.
0: El pròxim dia el porto.
1: Da, que és broma, que és broma, que és broma. Home, és un molt bon suborn sí. aquest, eh? És un molt bon suborn. Jorge, bon dia.
2: Hola, bon dia. Em dic Jorge i sóc un alcohòlic anònim en recuperació. I els xurros estaven
1: molt bons.
2: De primera. Ostres. I ara que ho has dit, sentim molt no haver-te portat la teva ració.
1: No, faig broma. A més, avui m'he ficat amb l'Andrés amb el futbol i el Madrid, així que avui tampoc no me'ls mereixeria. No, cap problema. No patiu. Dona fort. Mira, és una bona manera d'encarar una secció de ràdio, no? Que és abans poder esmorzar, però clar, ara que són quasi 2:15, parlar de xurros és que és un delicte ara mateix, eh? Perquè ara jo crec que més d'un que ens escolta ho faria, eh? Una xocolateta amb xurros, jo crec que sí. Jorge, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Ja ho fer-ho en una altra ocasió i ho dic sempre i crec que és bo de destacar que tot i la xocolata en xurros, no és fàcil venir a la ràdio a exposar una situació personal complicada com és aquesta. I que ho vingueu a fer per ajudar altres persones, ostres, jo crec que és molt lloable. És molt lloable. Així que gràcies, Jorge.
2: Bueno, no. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, aquest altaveu, per poder arribar a més gent, no? Jo, a la meva experiència, durant 30 anys de consum,
1: ostres,
2: el que considero és que faltava molta informació,
1: sí.
2: No? I evidentment, doncs, quan jo vaig començar a consumir de ben jovenet, amb 14 anys i tal, pues la informació corria d'una manera, no n'hi havia internet, no n'hi havia tot això. Ara és evident que la informació corre molt més ràpid, però res està de menys, no? Sigui la ràdio, sigui a vegades que anem a instituts a fer xerrades, sí. Que anem a CAPs a parlar amb professionals, siguin infermers, metges, etc. Mai és suficient per intentar que aquest altaveu doncs pugui arribar a la màxima gent possible i escolta, si en lloc de 30 anys pots patir 2 anys, doncs millor, no? Si t'arriba el missatge abans i t'ho pots estalviar, doncs millor que millor,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Al final n'hi ha molta gent que pateix per això. És complicat d'entendre com socialment està tan obert, no? I els problemes que pot arribar a donar, evidentment, a les persones que tenim aquesta patologia, no? I és això, i és difícil d'entendre que doncs igual que una altra persona té una al·lèrgia als fruits secs i si menja fruits secs ha de marxar a l'hospital, doncs nosaltres si bevem alcohol no podem parar de beure i acabem rebentats perquè no podem parar de beure.
1: Sí. Ostres, és i això, hi ha un element que és, ho he dit moltes ocasions i a vegades no vull sempre anar al mateix, però és que és cert i crec que és molt identificable, no? De dius, ostres, l'alcohol que té aquesta vessant tan maligna, no? Que l'associem a les alegries i a les tristeses, no? És a dir, bevem per celebrar, bevem per oblidar, en certa manera. Hi ha poques coses en aquest món que tinguin aquesta dualitat xunga, negativa, com és l'alcohol, i que sigui tan present realment, eh?
2: Totalment.
1: És complicat, eh?
2: Totalment. I aviam, nosaltres tenim aquest problema i l'hem pogut reconèixer i amb ajuda podem intentar viure una vida millor, no? Però realment jo crec que a nivell social siguis alcohòlic o no siguis alcohòlic, l'alcohol té això que tu estaves dient, no? Al final està per coses negatives i el que fa és enmascarar moltes coses que nosaltres no volem afectar.

0: afrontar. I llavors es queden allà dins nostre i van fent el seu xup-xup, no? I aquí pues, neix el que parlava abans l'Andrés, no? De tota aquesta manera, d'aquests defectes que no em deixen pues, afrontar situacions de manera coherent i saludable. I desgraciadament, pues, n'hi ha molta gent enmascarant el seu caràcter, no?
1: Sí, està clar.
0: I és així.
1: Jorge, recordem el teu cas. Et ve de gust explicar... Ja has dit que fa 30 anys que vas començar a consumir, només 14 anys, molt jovenet. Ens ho pots explicar una mica com va ser això? Com creus que va començar aquesta relació, aquesta mala relació amb l'alcohol?
0: Sí, totalment. Bueno, ja fa 36, no? Ara fa 6 anys que estic a Alcohòlics Anònims i que no consumeixo. El primer és agraïment, no?, per això. I abans doncs, van ser 30 anys de consum fins als 43 anys, no? I... Bueno, en el meu cas va començar, doncs, jo vinc d'una família ben estructurada, uns pares que ens han donat a mi i als meus germans tot el que han pogut, que ho han fet el millor que han sapigut, vull dir que no tinc present mancances amb la meva adolescència, però, bueno, tenia aquell d'allò que a l'escola pues, sí que bueno, m'agradava com destacar, donar la nota, anar amb persones que realment sí que tenien entorns més conflictius, que no vivien la mateixa realitat que vivia jo, i llavors en aquell entorn doncs, bueno, havia de fer-me el xulo o com li vulguis dir, i vaig començar a provar l'alcohol i certes drogues, etc, no? I això es va convertir en una font d'oci, no? Que tu penses que està completament controlat i bueno, i així ho creus, no? Per això ho segueixes fent, no? Això, doncs, bueno, vas creixent i bueno, aquest ús d'oci, pues, ara ho veig, no?, des de fora, es va fent molt desmesurat. En aquell moment no ho veia de la mateixa manera, però segueixes fent, com diem nosaltres, una vida més o menys funcional, no? Jo ja tenia la meva feina, no faltava treballar, complia amb el meu dia a dia, entre cometes. Segurament no complia amb mi mateix, no?, amb les meves necessitats, però de cara a la societat, de cara a la família, de cara a l'entorn, doncs, ei, tio...
1: Eres funcional.
0: Sí, aquest tio treballa, té els seus ingressos, no... Bueno, va fent, no? I llavors, doncs, el consum es va fent més elevat, etcètera, no? I, bueno, i segueixen passant els anys i començo a deixar de consumir altres substàncies perquè, bueno, doncs noto que no puc més, no? Que no em senten bé, disculpeu, que no em senten bé i tal, i per iniciativa pròpia i sense ajuda començo a deixar de costat altres substàncies, les denominades drogues, no? I arriba un moment, no ho sé, poder als 40 anys o una cosa així, en què ja deixo la darrera substància i dintre el meu cap la reflexió és, hòstia, ara ja només bec, ja tinc tots els problemes solucionats, no? I llavors allà va arribar el pitjor moment de la meva vida, només amb l'alcohol. Van ser, doncs, això, 2 o 3 anys on vaig arribar a uns límits que no havia arribat mai, barrejant tot.
1: Sí, abans
0: jo barrejava de tot, alcohol, diferents tipus de drogues, etc. I quan pensava que ho tenia tot solucionat, doncs va arribar la pitjor part, no? Jo seguia molt amb una vena als ulls. No m'adonava o no em volia adonar de cap a on estava anant. I sí que vaig donar un pas, però jo em vaig muntar la meva pel·lícula. O sigui, vaig buscar, començar a anar a visitar un professional, un psicòleg, que em va recomanar parlar amb el seu psiquiatre i tal, però tot emmascarat per un tema laboral, no sé què, o sigui, la meva pel·lícula, no? Sense obrir els ulls, sense veure-ho, no? I bueno, vaig començar a estar en mans de professionals, vaig aprendre coses que inclús avui dia encara em serveixen, però no n'hi havia una solució, perquè jo no era honest. Jo anava al professional, pagava uns diners i li mentia. Llavors, clar, això és una incoherència total, no? Tu vas a un lloc perquè et vols posar bé, pagues diners i menteixes,
1: clar,
0: perquè no et pillin, no? O sigui, és el que nosaltres diem, no? Hi ha una cosa dintre de la comunitat d'Alcohòlics Anònims, no? Que diem el sano juicio, no? El seny, que diem en català, no? I la mancança de seny que tenim quan estem en consum és el que nosaltres anomenem la bogeria, no? No és coherent,
1: clar,
0: que tu t'estàs destrossant la vida, que busques ajuda, però tu mateix et fiques les trampes perquè no t'ajudi, no?
1: Sí.
0: És de... Bueno, en el meu cas, ara ho pots explicar una mica somrient, però és d'autèntic.
1: No, és molt dur, no?
0: És una bogeria.
1: Clar,
0: no?
1: Jo necessito que m'ajudin, però no vull deixar que m'ajudin.
0: Clar,
1: no?
0: perquè jo vull seguir consumint. Inconscientment,
1: clar,
0: clar,
1: en el fons és això.
0: Clar, nosaltres, l'addicte vol seguir consumint,
1: clar,
0: i farà el que sigui per seguir consumint, mentirà que sigui, se les apanyarà de la manera que sigui per seguir consumint, encara que de boca digui que no, que sap que té un problema i que es vol recuperar, però no, el que diem per la boca no és el mateix que sentim aquí.
1: Clar,
0: Llavors, aquí, quan estàs amb incoherència entre el que dius i el que sents...
1: No, és el pitjor.
0: És un problema,
1: exacte,
0: no?
1: És un agreujant.
0: I d'aquí, doncs, clar, el tema va anar pitjor, perquè amb el psiquiatre ja m'estava medicant i ja estava barrejant medicaments amb alcohol i, bueno, era una bogeria total. I d'allà, doncs, bueno, al final vaig tenir la sort, a través de l'ajuda de la família i tal, d'arribar a parlar amb un metge i és el que m'ho va dir. I dic, Jorge, tu ets alcohòlic. No m'ho havia dit ningú mai. Clar, no vaig tenir l'oportunitat de mentir-li perquè ma germana em va dir, vaig amb tu, a parlar amb ell.
1: Ostres,
0: i sort.
1: Val, perquè l'entorn sí que era conscient, doncs.
0: Sí, clar, evidentment. I a partir d'aquí, el que diem, la informació pública que fem com això funciona, no? Aquell metge em va dir, el millor que pots fer és anar a Alcohòlics Anònims, jo no et puc ajudar. Segur que ells et poden ajudar molt millor que jo. I aquí vaig descobrir la comunitat i vaig tenir l'oportunitat de transformar la meva vida.
1: Ostres, això fa 6 anys, com bé comentaves.
0: Sí, 6 anys, sí, va ser al setembre del 20, sí.
1: Molt bé. Recordes aquella primera reunió? Ho pregunto molt, però crec que també és molt significatiu, eh? Segurament ja t'ho vaig preguntar altra vegada que vas venir, però recordes aquella primera reunió, aquell primer contacte?
0: Va ser molt boig, perquè, clar, estàs atrapat a dins d'un cap que està en plena bogeria, no?
1: Yeah.
0: I jo vaig trucar i em van dir, mira, doncs, no me'n recordo l'adreça, no? Jo estava a Barcelona, mira, aquesta tarda a les 7, tal, si vols, el company que em va agafar el telèfon, si vols quedem a la porta i jo t'acompanyo i tal. Sí, vale, perfecte, i no vaig anar. Em vaig acollonar i no vaig anar. A dintre el teu cap, aviam si n'hi ha algú que em coneix, tal, o sigui... tonteries, si està allà i et coneix, és que té el mateix problema que tu. Però això no ho veia en aquell moment, no?
1: Sí.
0: I, bueno, van passar 2 o 3 dies, vaig tornar a trucar i vaig buscar un grup que tingués una sessió a l'altra punta de Barcelona, d'on jo vivia, per no trobar-me ningú, per no sé què. I vaig arribar allà, vaig entrar i el primer em vaig trobar a una persona del meu barri.
1: Ostres!
0: O sigui, just el que no volia és el que em vaig trobar i així funciona això, no?
1: Clar.
0: Suposo que estava destinat a que tanta preocupació que jo tenia amb aquell tema...
1: Havia de ser així.
0: Afrontar-lo de cara i que fos així, no? I era pues, una persona amb la que jo havia consumit a bars i que portava un mes o dos... anant a la comunitat i, bueno, va estar bé, no?, en aquest sentit. I el que passa amb una primera reunió d'Alcohòlics Anònims és que escoltes moltes coses, no entens res, perquè és un idioma que no està present a dins del teu nuvolat cap, i n'hi ha el perill moltes vegades, no? Sempre a la primera reunió intentem fer-la, si ve algú nou, fer-li molt costat, donar-li la nostra experiència de l'inici, etc., no? Que se senti recollit perquè torni. Perquè l'important no és la primera, l'important és que tornis a la segona, a la tercera, a la quarta, etc., no? Llavors intentem fer-ho amb cura i perquè el nou torni, no? Però jo vaig experimentar això, el fet de no saber de què parlaven, escoltava gent, algun que deia que portava 30 anys, i què collons fas aquí 30 anys? I jo pensava anar 3 mesos i marxar perquè ja estaria recuperat, saps? I dic, què collons fa aquí algú 30 anys, no? I, bueno, clar, per entendre tot això, cal venir a donar-te un temps. Clar. No diré el número de reunions,
1: no.
0: Però donar-te un temps per entendre-ho i decidir per tu mateix si això és algo que et pot ajudar o no. Perquè nosaltres no podem ajudar a tothom.
1: No, i està clar, i a més això obertament ho expliqueu.
0: Sí, per això. Llavors, és això, però clar, no ho diguis a la primera reunió. Dona't un temps, vine a més reunions, no obliguem a ningú, no passem llista, no fiquem falta si no vens, no et preguntem on vas, no et preguntem d'on vens. Si en lloc de dir-nos què et dius Jorge, ens vols dir que et dius Manolo, ens ho pots dir. Si ningú et demanarà el DNI...
1: Ni el registre...
0: Aquí està. Clar. Llavors, jo animo a... No costa diners... Animo a qui sigui, que si té un mínim dubte de si té un problema o no, que vingui, que ens truqui, que vingui, i escolta, que al final no s'identifica com a alcohòlic, no creu tenir aquests problemes que nosaltres tenim, etc., que hauràs invertit unes quantes tardes i hauràs après coses i hauràs conegut a gent... I ja està, no? Però val més això que no entrar en aquella espiral de patiment que no saps per on sortir, no?
1: Correcte. I que mai acaba bé, quan hi ha aquesta combinació, no?, personal i que el qual comporta, suposo, aquests problemes de salut mental, perquè jo crec que hi podem parlar obertament, que són problemes, doncs, obertament de salut mental agreujats per l'alcohol, perquè fa és agreujar-ho, és evident que la solució és intentar afrontar-lo de cara, que és la dificultat, En el teu cas veig que va ser com molt progressiva, sobretot també recolzat i tot plegat. A vegades hem parlat, no? Va haver un clic, no? Molta gent ens explica, no? Vaig tocar fons, va haver un clic i vaig començar, doncs, aquí, on vaig posar en marxa, vaig posar en l'atenció, en el que et sigui. En el teu cas potser va ser com una mica més progressiu o què, Jorge? O no? O realment va haver un moment de dir, fins aquí hem arribat?
0: Bueno, jo crec que dintre d'aquest, tota aquesta inconsciència, no, que us compartia abans, n'hi hava en aquest tram final, que ja era tan evident, n'hi hava com aquella, diguem, direcció de la meva família, no? Llavors, recordo quan ja tot va explotar i era obert a tothom, perquè clar, jo portava 30 anys consumint, però jo vaig marxar molt jovenet de casa i vivia independitzat. Clar. Llavors moltes coses ningú sabia, perquè les muntava jo sol i arribava a casa jo sol.
1: Sí.
0: Llavors va ser molt, recordo, no?, aquest fet de... portar un temps amb el psicòleg, amb el psiquiatre, un mes bé, 2 mesos molt malament, etc. Arribar a límits de trobar-me a casa meva estirat al terra i per sort viu, però inconscient. Llavors, clar, això són límits molt heavy.
1: Sí, no?
0: Però tu no ho veus, tu el dia següent te'n vas a veure un altre cop.
1: No,
0: o sigui, saps que no està bé, però no pots parar. I llavors, per exemple, recordo molt aquest límit o aquest canvi, no?, de que un dia em van agafar els meus germans i em van dir, bueno, Jorge, està clar que això no estàs donant el canvi que necessites, què vols fer a partir d'ara? recordo, tinc molt gravat això, no? Sempre la iniciativa per mi, què faràs, però sense deixar-me sortir, saps? Sense donar-me massa joc, saps? Què faràs?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què faràs no volia dir,
1: no.
0: Aniràs al bar?
1: Exacte.
0: Saps? I això, bueno, estic molt agraït, no? De que fos així i de qui va arribar, per exemple.
2: Perfecte.
0: Pues això, no? No sabia què dir i els vaig dir, vaig al metge de medicina general, li explico i aviam què ens diu. Uh-huh. I és quan ma germana em va dir, jo vaig amb tu.
2: Clar, tot va començar.
0: No? I aquí va canviar. Llavors sí que, bueno, l'enfermetat és progressiva, això està clar. Jo no em sentava igual quan començava a consumir que a la part final, no? Però mai ho saps, perquè a la comunitat arriben companys molt joves que no han tingut massa anys o temps perquè aquesta enfermedad progressi. Això et ve quan et ve, al fons de cadascú és el que és. Jo he escoltat fons de gent que poder a mi al meu cap no m'ho semblaven i per ells ha sigut un fons i els ha permès canviar. I n'hi ha altra gent que ha arribat a fons molt pitjors que els meus, per la meva manera d'entendre-ho, i encara no és el seu fons, ja, perquè sí, continuen.
2: Encara poden.
0: Sí, és que és, no té un patró.
1: No,
0: té un patró definit i cada persona li toca, clar, quan li toca, això, caram, està clar. Sí que és cert que, home, jo considero que en el meu cas n'hi ha una de les coses que jo tenia molt al cap, no? Perquè, clar, et planteja, hòstia, i mai més consumiré, no? I què faré sense consumir, no? Perquè, clar, ha estat tota la teva vida. I recordo que sempre em deia, la major dedicació de la teva vida, Jorge, ha estat consumir. O sigui, 30 anys que li has donat tot a aquesta activitat. Per què no provar i canviar una altra cosa? Clar, a mi això em va servir molt, però clar, ja érem 43 anys, etc etc. Hòstia, jo m'imagino els companys que veig arribar amb 20 anys i, clar, amb el seu entorn, que deuen estar tots por ahí, a les discoteques, sí, a no sé on, tal. Hòstia, canviar per aquests nanos... Ara, mira, és el que els diem. Si canvies ara, t'estalviaràs.
2: Clar, tot el que pugui venir, clar.
0: Un patiment, però clar, és molt complicat.
2: No, és complicat, és complicat. I què dius tu, que cada persona és un cas? Això és un tòpic, en qualsevol àmbit, però és cert. I cada persona és cada persona, cada cap és cada cap. I és obvi que potser una de les problemàtiques de l'alcohol és aquest, no? Que afecta de manera diferent, amb un mateix rerefons, segurament, però que sempre afecten de manera diferent a persones, a famílies, a situacions, i aquest també és un tòpic, però és cert, no? Que l'alcohol no mira de classe social, no mira d'estructures familiars, no mira d'estats emocionals, sinó que afecta o pot afectar a qualsevol d'aquestes situacions. I aquí torna a donar aquest punt de perversió que té l'alcohol. Digues, perdona.
0: I volia fer un incís que em venia al cap, no? I després perquè socialment no interessa.
2: Ja.
0: O sigui, quan tots nosaltres, crec, els tres que estem aquí, hem anat amb cotxe tota la vida sense cinturó.
2: Sí.
0: Quan socialment es va dir, a partir d'ara, tothom amb cinturó, no n'hi ha ni Déu que no vagi amb cinturó.
2: Sí.
0: Però amb l'alcohol no interessa. No interessa, llavors no s'explica.
2: No.
0: Això és, per nosaltres és tan important fer arribar aquest missatge. Però, clar, nosaltres no és el mateix que si un govern sencer es fica a fer una campanya de que s'ha de portar el cinturó si no us multarem.
2: Però, clar, no
0: interessa socialment.
2: Sí. És un fet que va més enllà de la societat i de la cultura, m'atreviria a dir, no? Que és el que dèiem, que per sempre, no se sap per què, sempre hem associat a l'alcohol, no això, a la celebració, a l'oci, i a vegades costa pensar, o hi ha gent que li costa pensar, que pugui celebrar una cosa sense alcohol, o li costa pensar que pugui sortir de festa i passar-s'ho molt bé sense provar l'alcohol. Però es pot fer.
0: I tant.
2: I mira, i estic dient sortir de festa perquè potser és el que s'espera, però tu pots fer moltíssimes activitats que són molt xules i molt divertides i que no passen per anar de festa i anar a la discoteca. M'explico, és a dir, que el ventall és tan ampli que suposo que és trobar, no, el teu punt i trobar aquest nou encarrilament del qual l'alcohol no hi és present i no fa falta per poder fer-ho. Una mica va per aquí, suposo.
0: Totalment.
2: Una mica va per aquí.
0: Bueno, això és un descobriment espectacular.
2: Veus?
0: En el meu cas, clar, al meu cap el primer que venia als temps inicials d'estar a la comunitat és mai més podré anar a dinar o a sopar fora. jo pensava que mai més podria anar a dinar ni a sopar, ja. Perquè clar, sense alcohol...
2: No, clar, clar, que has de fer, no? Vaig, clar. No?
0: I aquest mai més podré anar a certes coses, a concerts, a tot... Tot això era, ja. O sigui, una veritat. El meu cap clar. Era una veritat real.
2: Clar.
0: I clar, això pues, t'agòbia i no clar, sé clar. Què. Clar, passa el temps, et vas recuperant gràcies a la comunitat, al programa de recuperació que tenim, uh-huh. als companys més veterans que t'ajuden, etc. I clar, ara ho penso i dic, com podia fer això? Jo ara vaig a dinar, a sopar, a concerts, a discoteca, on em doni la gana... Uh-huh. I, hòstia, és que no tinc cap necessitat, no?
2: No.
0: Però, bueno, clar, s'ha de... n'hi ha un treball a darrere...
2: S'ha de reprogramar, no? S'ha de reprogramar.
0: Aquí està.
2: I aquí però... ve la dificultat, eh? Jorge, molt agraït, de veritat, moltes gràcies per aquest testimoni, i per aquesta obertura que has fet aquí. I tornem-ho a dir, que esperem que, i tant de bo, que gent que t'escolti i que estigui en aquesta situació, doncs a partir d'aquí també pugui emprendre aquest camí. De veritat, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu aquí.
2: Gràcies. Andrés, estàs molt callat, oi?
3: Bueno, estava aquí escoltant el sí. company. No, clar, a mi ja em conegueu. Llavors, sí, quan ve algú, sí, prefereixo sí. que parli ell.
2: No, i tant, i bé, se'ls ha explicat
3: molt bé. Jo vaig deixar de veure abans que ell, amb 29 anys. Llavors, jo m'he estalviat més coses que
2: clar.
3: Ell. Tinc dos nens que no m'han vist veure, la persona no me'n va deixar, ens respeten el treball, físicament em trobo bé...
2: Sí.
3: Estic amb molta sort. No sempre passa així. Hi ha gent que deixa de veure en 40, 50, 60 o...
2: sí.
3: I jo vaig tindre molta sort. Vaig arribar al Vendrell, vaig començar aquí al Vendrell. Estava al Colin Sanonin aquí al centre, en un local que guardaven el Cacrossos, el Vall de Baston, sí. aquí, no me'n recordo el carrer, i vaig començar aquí
2: a Carrer les Hortes.
3: Carrer les Hortes. Fa 23, 24 anys que vaig començar aquí.
2: Sí.
3: I des del primer dia que vaig començar no he tornat a veure.
2: Uh-huh.
3: I, bueno, em trobo bé i tot això que em dona la comunitat ho torno a passar. Amb el Jorge, amb l'altre que ve... I així ells van agafar l'experiència, ells ho passen a nosaltres... Uh-huh. Això funciona així. Passem l'experiència i la fortalesa que es pot. Vine, que ja veuràs que tu pots. I si passa alguna cosa, truquen, fent un cafè. Uh-huh. Per parlar de la família, de si tens un problema, el que sigui. No has de viure tu sol a les teves coses. Estem aquí per ajudar-te. Tot gratis.
2: Sí, sí,
3: vale?
2: Sí.
3: No volem res. L'única cosa que volem és que, quan et trobis bé, passis el missatge.
2: Val, que tu ajudis a altres persones.
3: És l'única cosa que volem.
2: Clar. No, és fantàstic. És aquesta idea que ja tenim prou sí. interioritzada i que ens expliqueu cada vegada que vingueu.
3: Tu ja ho saps de memòria.
2: Sí.
3: Si et sembla bé, per el següent programa,
2: sí.
3: intentaré portar un familiar...
2: Perfecte.
3: Vale? Perquè bé. També va bé veure
2: sí,
3: l'altra
2: sí,
3: part.
2: Conèixer,
3: no? La part.
2: Exacte, en aquest cas, ja ho dèiem, hi ha casos de tot, hi ha casos que no sí. és possible, que la família, doncs, per les costes que sigui, no hi són, però quan la família sí que hi és i és present, doncs també conèixer no, la seva vessant o el seu punt de vista també és importantíssim. Clar. Fantàstic.
3: Vols que diguessin...
2: Sisplau, recorda'l.
3: Tenen un telèfon d'informació que és el 606 58 62 70. Repeteixo, 606, 686, 270.
0: No, ara l'has dit malament. 606, Jorge. 58, 62, 70.
3: Vale. Truquen aquest telèfon i sortirà un company i li donarà adreça del grup sí. més a prou, si hi ha algun company. En el meu cas van vindre on jo vivia, van prendre un cafè amb mi, van parlar, em van acompanyar, o sigui que això també ho fem.
2: Molt bé. Bé, fantàstic, doncs, màxim acompanyament.
3: Això.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Tornem a recuperar una temporada més aquesta sintonia que ens ajuda a passar aquesta estoneta de matí a l'òpera. El títol és aquest, Un matí a l'òpera. Toni Gallardo, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs, Toni? Com va això?
1: Bé, home, ja veus, algo millor de salut. Ja sabeu que al final de la temporada passada vaig estar fora de combat un temps, no? Vam fer una minissecció. I ara, doncs, bueno, tornem-hi altra vegada. Serà la 8a secció, la 8a temporada, perdó, ja, eh?
0: Fantàstic, home, ja. Oida, són unes quantes.
1: Sí, sí, sí. Amb un parell de temporades més en el remissió de la comarca, això se'n va cap a la dècada, ja, més a més, eh?
0: Mira.
1: I encara no s'han acabat les històries musicals per explicar, encara no segueixen a ben més a més, eh? Però bé, jo creixo molt poder-ho fer perquè encara no he tornat a la vida normal, no del tot, no? Però això em va bé, eh? Perquè bé, escoltant, estic de baixa, eh? Per això no es va fer laboral, no. Però quan no hi ha problema, i no em perjudica la recuperació, tot el contrari, m'ajuda a sentir-me millor. De mica en mica vaig recuperar la veu, vaig recuperar el benestar i fer una certa activitat tan física com, diguem, intel·lectual, home, ajuda molt, eh?
0: Que bé, fantàstic. Doncs sí, contentíssims que sigui així, molt contents de que ens tornis a acompanyar, contents que vagis millorant i que estiguis molt millor, i també hi ha l'altra vegada que ho vam comentar, que és, ostres, doncs també, mira, ens fa molt contents que aquesta estona de ràdio també pugui ajudar la teva recuperació, de veritat, eh? Molt agraïts.
1: M'ha tocat passar per boxes,
0: sí.
1: Que tot ja es passa alguna vegada a la vida, però aquesta vegada va ser grossa, sí, sí. Tant, de veritat, la recuperació es renta i porta temps, porta moltes setmanes, però tot va bé i se van prou forces. A mi sembla que anem parlant millor com la veu se'ns va escanyant, també se devia. Però comencem bé i amb moltes ganes de fer aquesta secció, que ens dona molta vida, és veritat.
0: Fantàstic, sí. que bé. Doncs això, molt contents.
1: Hem començat una altra vegada a concerts. Vau haver d'interrompre. I si vau explicar, no va ser a concerts. Si pots escoltar per la ràdio com a màxim, no? I ni que sigui portar, ara ja començaré a tenir jo sol, però un concert que no es podien perdre de cap manera.
0: Molt bé.
1: El 29 d'agost al Palau de la Música, l'orquestra del Festival de Bayreuth, el principal festival wagnerià del món mundial, més a més, eh? Escolta, ni que fos una ambulància, havien d'anar, perquè ja gairebé una idea dels quals del Serró. Bayreuth, on hem parlat moltes vegades, és un lloc on els wagnerians pelegrinen. És com els musulmans a la Meca.
0: Sí.
1: És una cosa semblant. I almenys un cop a la vida, diuen, que totes les vegades que es pugui. No una vegada. Però a mi una vegada sí, de veritat, eh?
0: Molt bé.
1: Per què? Perquè el wagnerisme, per la vegada, és una religió. No és música, és una religió. És una altra història, no sé, eh?
0: Clar.
1: I com dic de vegades, és cert que els wagnerians hem de combinar l'admiració més absoluta per l'obra d'un artista i a la vegada la dominació també ens va escoltar per certes idees antisemites, per entendre'ns, eh? Que coincideixen amb el personatge. Molt contradictòriament, però coincideixen. Ho portem com puguem, però clar, escolta, el dia que vaig de jo aquí a casa, com si diguéssim, és tan excepcional que hem d'estar. Penseu una cosa, amb l'orquestra, el cor de venir aquesta vegada, eh? Ara expliquem per què. L'orquestra, el cor, no és una formació estable. És a dir, és un festival d'estiu, que cap allà al mes de maig reuneix les formacions per començar a ser. És una triada de músics de les millors orquestres mundials, bàsicament alemanyes, més o menys, eh? Que són les millors orquestres de Magre, com si diguéssim, no? Però clar, quan acaba el festival, a finals d'agost, quan marxa cap a les seves orquestres, potser va uns dies a fer vacances, eh?
0: Val.
1: Però torna cap a casa seva. Clar, en 150 anys que ha fet enguany de festival, els de Bayreuth han sortit fora a tocar en 3 ocasions. I les 3 han passat per Barcelona. La primera l'any 1955. Van anar a Barcelona i a Tòquio. I per cert, van ser el cor i els solistes, perquè la primera vegada l'orquestra no podia, i va venir la Bamberg Sinfònica, la Sinfònica de Bamberg. És una orquestra alemanya de segona fila. Però les orquestres alemanyes de segona fila, déu-n'hi-do com són, eh? I sembla que més a més, eh?
0: Molt bé.
1: Van tornar l'any 2012, només de Barcelona, per cert, ha interpretat les òperes senceres, no és el concert, però òperes senceres. Don Deserran, Lohengrin i Tristan i Isolde. Va ser espectacular, no sé més. I ara enguany han tornat a Barcelona, però també molt agilat per diferents ciutats espanyoles, no sé més. Madrid, Santander, Sevilla, etc. No sé més, eh? 150 anys del festival, però aquí un moment ho ha promogut a ser el festival de Peralada, que enguany feia 40. i que ho volien portar a casa seva. El que passa que aquell entrenador a l'aire lliure que tenien no està actiu, perquè no s'han considerat el mateix un de govern, més o menys, i no l'ha acabat a temps. I encara hi van anar. Són les obres, no s'han anat. I fan concerts de petit format a les veces del Carmen de Peralada, per passar allà una orquestra de 120 músics, de cap ni per casualitat, no sé què, eh?
0: Val, val.
1: No sé cap...
0: Sí, sí, sí.
1: I van acabar al Palau. I escolta, amb el Palau fins a la bandera, des de l'ambient de les grans ocasions, i escolta, va ser un concert, absolutament espantat. Què vols que et digui?
0: Vaja.
1: No va ser una òpera sencer, però va ser un concert de fragments de l'any del nivell 1, que és el cim de la banda. Són aquelles quatre òperes, ara se'n diu un prou i tres jornades, perdoneu, jo quan veu que començarà a esfar-se, l'Art del Rin, la Valquíria, Siegfried i la Tempestió dels Vents. Una altra ja de grans moments, més o menys. Escolta,
0: que bé.
1: Important per escoltar avui una tria dels homes que més ens van arribar, més a més. No m'ho diré els millors, perquè t'ha d'entendre els seus millors, però ens van arribar espessament, més a més. I atenció, com... si vos cal per les xarxes, trobareu gravacions d'aquest concert. Perquè en el món musical hi ha gent que grava les concerts. Està prohibit, però hi ha gent que grava. I si vos vengen les xarxes, de fora que vengen les
0: xarxes.
1: Sí. No sé què es no poden fer. Està prohibit. I si és un mitjà de comunicació públic,
0: no, no, clar, clar.
1: No poden fer-ho.
0: Sí.
1: Però hem buscat grans fragments, grans interpretacions d'aquests mateixos. En portem 6 en total. Dels 6, 5 són gravacions, enregistraments, que servidor ja ha pogut ser. Un no, eh? Un no havia nascut, eh? Però, escolta, els he buscat perquè jo recordo perfectament de ser uns grans moments wagnerians, eh? I capes de Baire, curiosament, eh? Són del Liceu, de València, de Nova York, etc. més o més, eh?
0: Val.
1: Però Déu-n'hi-do, ara escoltarem i farem algun comentari, més o més. Per cert, ho hem dit, al concert del Palau van actuar tres cantants, tres solistes, per a l'ocasió, el tenor Klaus Florian Foger, la soprano Catherine Foster i el baix Nicholas Brown. El Brown cantava a més de baix baríton, no de baix. Ara, de vegades hem parlat que al món operístic, en particular al món wagnerià, hi ha una crisi de veus greus.
0: Sí.
1: No hi ha grans veus greus. I moltes vegades alguns cantants canten papers més greus que la seva tessitura. Ara, si tots ho fan com Nicholas Brown, fantàstic, eh? Cap mera de problema. Cap mera de problema. Beneïda falta de veu, si diguéssim, eh?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: però sí. Falta de veu. Falta de veu greu. Com
0: si sí, sí, sí, sí.
1: Començarem escoltant un gran moment de l'Art del Rin, de la primera de les quatre òperes de la vida del Nibelung. És, escolta, l'entrada dels déus al Valhalla, que és l'escena final d'aquesta òpera, l'Art del Rin. És una producció del MET, Metropolitan Opera House de New York, de 1990, dirigia en aquell moment el malaguanyat Jens Lein i cantava a l'Àngel. Servidor hi era. I escolta, puc dir-ho, això és magnífic. Endavant.

0: oida, oida.
1: Un de barro. Sin autoridad, no sin desventaja.
0: Sí.
1: Ah, és el Déu Bota, el Déu principal, convidant a tothom a marxar cap a... Cap al Bajal.
0: Clar.

0: L'entrada al Bajadra no pot ser d'una altra manera, eh?
1: És impressionant, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: La força que té això. Va ser el Wagner amb més força. També escoltarem ara també un fragment molt fort, molt potent, però també escoltarem aquells moments lírics de Wagner que hi ha dedicat seccions senceres, més o més, eh? Uh-huh. Aquells finals inacabables i sostegats, eh?
0: Sí.
1: Però anem a la pista 2. Voten Alci, adeu de Voten. Es ve al final de la Valquíria, la segona de les òperes d'aquest cicle, és quan voten aquesta tragèdia tipus Antígona, que és la Valquíria, vol castigar la seva filla Brunilda, desposseïda de la condició de Valquíria i condenant-la a viure al bosc amb motiu d'un foc màgic, com la vella dormint del bosc, si diguéssim, eh? Però al final té un penediment, clar, perquè ella, tota aquesta òpera està lluitant entre els sentiments filials i el fan de poder, no sé, eh? I ha significat els sentiments fidels a la fan de poder. Però últimament es perdeix i s'acomiada i, de fet, desapareix del cicle. Eh? Només desapareix després convertit en un altre personatge que és el caminant, més a més, eh? De banda, també, més a més. Eh? Escolteu, que veieu si és brutal, també, però per és molt emocional. I és una gravació de 1958, aquí he servit un dia nascut encara, eh? He començat a tenir un cert edat, però encara no havia nascut. Un tecleta a la Filarmònica de Viena, dirigida per Hans Naperbas, dels millors directors del segle XX, i ho canta un grandíssim baix baríton canadenc, George Lomb. Anem a la pista 2.

0: I que hi havia Déu greu, eh?
1: Home!
0: Déu-n'hi-do, però em vaig venir tot de veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Que solteu, solteu. Que emoció és aquesta cançó. Perquè és molt èpic, eh? És èpic i emocional.

0: Una gravació del 58, eh? Oida, també és...
1: Sí, sí.
0: És una molt bona gravació.
1: Déu-n'hi-do quina força.
0: Sí.
1: I si fes un Wagner, no sembla Wagner, eh? El seu, que el fer sempre de la Valquíria, que és al final, eh?
0: Sí.
1: Comença amb la cavalcada de les Valquíries, que és el tòpic Wagner, ja, sí, que és excel·lència, sí, més sí, a més. Però que diferències en el fons, més a més, eh? I té una grandesa, cosa que és una tragèdia, que ja t'ho sé directament, eh? Però gran grandesa. Però a vegades té moments de gran dolçor, més a més, eh? Per a què veu? I ve d'escoltar la veu del George London, és impressionant, més a més, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Anem a la pista 3. Anem ja a l'òpera Siegfried, que és la tercera del cicle, més o menys. És el seu final, per cert, és una òpera que acaba d'una forma espectacular, eh? Només algú com Wagner podia ser capaç de fer com semblant, més a més, eh? Amb un duet d'amor. I acabar una òpera amb un duet d'amor requereix cert valor, més a més, eh? No es va dir la fer Siegfried. I la gravació que portem l'enregistrament és de les Arts, del Teatre de les Arts de València, l'any 2008, i érem allà, més a més, eh? I va ser impressionant. Perquè, més a més, les cantants, Lars Ryan, tenor, i Jennifer Woods, el soprano, estan una mica fora del circuit, eh? No diré que mig retirats, però estan bastant en una segona línia. Però en aquell moment estaven en un moment de plenitud total, d'una força impressionant. Bé, ara ho escoltarem. Vereu com Siegfried, que aparegut ja per fi al final, dos òperes i mitja, que apareix d'aquí a l'òpera que porta el seu nom, més a més, és el gran Eloi Wagnerià, va al bosc, troba Brunilda envoltada per un foc màgic, com dèiem abans, no? Apaga el foc, la desperta, i tot això s'explica què ha passat durant els anys que ella s'ha posat amb ella i encara el seu amor. I és brutal. Però veureu quin duet d'amor, però no s'ha sigut, amb quina empenta manifesten que s'estima. Endavant la pista 3.

0: Déu n'hi do quina cridòria.
1: Sí.
0: Però és que si sí, és un senyor heroi.
1: Sí.
0: Que canta allò a Vito Pelau.
1: Ostres.
0: Quina empenta. Amorosa, però quina empenta.
1: Sí, sí, sí. I és l'escena final, eh? Comentaves aquesta?
0: Sí, sí, sí. És que s'acaba l'òpera.
1: Sí, sí, sí.
0: Tens d'haver-se conegut, eh? Déu-n'hi-do.

0: L'amor wagnerià.
1: Impressionant.
0: Sí.
1: Teniu en compte que quan es fa de Platón comença la Porta Òpera, acabes fent els llocs, Getting Them Home, i aquest duet d'amor continua, però continua de forma molt diferent. Continua molt assossegat. Més o menys, estem a l'hora de no podem entrar en detalls, però algú xerxa.
0: Ja, yeah, clar.
1: El que hem escoltat, no. S'acaben de conèixer, es diuen que s'estimen, s'estan entusiasmats, però ha passat alguna cosa entre la tercera i la quarta òpera, comença la quarta i segueixen cantant tots dos. Però d'una forma, també, és meravellós el segon duet, o la segona part del duet.
0: Sí.
1: Passa que com no la es va sentir en el concert que estem comentant, no la podem posar.
0: Clar.
1: Però algun dia la posarem, ja veureu que és també brutal, tot i molt diferent. I ja passem al que has fet els meus, que és la quarta òpera del cicle, és la que va dedicar més temps, de fet, tota la segona part del concert del Palau del dia 29 d'agost, no? Quan és la culminació, a més, a part d'una música molt renovada en relació a les primeres òperes, a més, penseu que això va trigar 25 anys més o menys a composar-se, més o menys, eh? Que és el Wagner, va deixar el segon acte de Siegfried i no va acabar aquest segon acte i el tercer acte, i més el capvespre, fins al cap d'uns 12 anys i mig de pausa, més o menys, eh? I clar, la seva música havia evolucionat moltíssimes notes, molt més lírica, menys àpida, com si diguéssim. Però començarem a escoltar un fragment que és el funeral de Siegfried, perquè si bé d'arran de tot això acaba pringant, a veure si m'entens, eh? Acaba morint, entra i tal. I hi ha una escena, que és el mort i funeral, a mi fa una especial il·lusió posar aquest fragment, perquè és de l'any 1988, de Tòquio, i si no, també hi era. Molt jove, eh? Molt jove, dos anys, però hi era a Tòquio, per motiu de feina, i al Suntory Hall va fer un concert d'Agneria a càrrec de la London Philharmonic, que és de Londres, com ho vam indicar, dirigida per Klaus Tense, un director alemany del segle XX, més a més. Clar, vaig anar-hi per casualitat, però ningú es podia imaginar que seria un concert d'Agneria absolutament gloriós i històric. Va ser brutal.
0: Bueno.
1: I potser el millor moment sigui aquest que ens concedeix amb una cosa que volem comentar. Al funeral de Siegfried, del cap de ser els déus, andava a la pista 4.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, yeah.
0: És un altre moment de grandesa wagneriana, molt èpica, més o menys.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Aquesta música s'ha seguit creixent en sorpresa amb moltes pel·lícules, no sé, eh?
1: Sí.
0: És molt escaient.
1: Sí, sí, sí.
0: Funerals, allò, diguem, a lo grande, com si diguéssim. A veure, no és el dia que ens haguem de morir ens posin a fer de música, potser no cal, eh? Però Déu-n'hi-do, quina corba de convidació. També, també, molt èpica, més o menys, eh?
1: Sí.
0: És una altra de Sandel Wagner, no, èpic, però, clar, tenen senzenta d'una certa profunditat, com si diguéssim, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Sí. És el que fa un fort, ja, com si diguéssim.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara entrem a la part final del Capítol dels Déus, amb les escenes ja que hi ha Siegfried sa mort i Brunhilde, que és aquesta parella que tenia Siegfried, com si diguéssim, ha contribuït a matar-lo, més o més, eh? És gelosia. Però un cop l'altre s'ha mort, ahí té mal de panxa, més o més, eh? I ella se suïcida, va, s'involta tirant-se la mateixa pira funerària, com si diguéssim, eh? I això genera un moment absolutament brutal, més o més, eh? A part, podem portar un parell de gravacions oficials del de l'Isa, per tant, que l'Isa, del gran capvespre, que vam fer l'any 2016, al febrer 2016, cantava la soprano Irene Theorin, una gran soprano sueca, que en aquell moment era la reina de l'Isa.
1: Sí.
0: Ara ja no, eh? I a la Carla Santanera ha anat decaient perquè es va fent gran, més o més, eh? Ja no és el mateix, però en aquell moment havia inclús el Dissa, un grup que eren els Theoriners, que imagina't, de Theorin, Theoriners. Evidentment, era membre, per tant, seré català, més o més, eh? Escoltem un fragment de l'immolació de Brunhilde en què ella s'acomiada de Siegfried, manifestant-li entre altres coses que sempre ella el més a fort dels amors. Endavant la pista 5. Sí.

0: Molt bé.
1: Deure de també.
0: Sí.
1: Tenia que ensenyar. I per acabar la pista, és el final del cap d'espre, doncs Déu. També en aquesta mateixa revisament de l'Iceal de 2016. Aquí ja no canta ningú, són les músiques orquestrals. I és curiós, perquè, clar, és que té gairebé 17 hores de música, d'històries tràgiques, no sé poder. Els supervivents de tot allò, horroritzats, agafen el famós anell, perquè també li donàvem el cicle, i se'n van al riurint a ficar-lo a després sense no saber mai més res. Estan horroritzats per tot el que ha passat. Sí. Però, curiosament, la música que acompanya aquest comiat d'aquest cicle és d'un lirisme brutal. És el que he dit final de moltes operes de Wagner. Es va apagant de mica en mica, de mica en mica, i té poc d'èpic, eh? I mira que aquí podria ser èpic i una variant, diguem, xunga, no sé, diguéssim. Però escoltem-ho. Davant, la pista 6, al final, de quan desfiles menys.

0: Bravos inclosos. Quin final, quin final.
1: Oh, els Bravos són
0: divinitats. Eh? Sí. No, i tant.
1: A ser apostofià, més o menys. A part, amb una escenografia molt, molt treballada, més o menys. No gaire fidel a les habituals escenografies en aquest moment, però Déu-n'hi-do que ben resolta, més o menys. Fins i tot la caiguda del Teló estava molt ben coordinada perquè fes efecte que havia de fer la seva part. Un gran moment. Bé, fins aquí una mica el resum que hem fet de tot això, d'aquest gran concert del 29 d'agost del Festival de Mariotte al Palau. Valia la pena comentar, ha rebut crítiques, no fer una pena sencera, escolta'm. Que al final, què passa? Que el caviar ja no ens ve de gust o què? No trobem bo? Sí, va ser magnífic. Hauria volgut ser millor? Sí, segur que sí. Ja dic que sí. Molt millor hauria volgut ser. Que ens fessin les 13 operes de Wagner, van fer senceres. I una darrere l'altra, més a més. Tres dies de vintes ben quatre, més a més. Però es poden ser com a concert. És la conservar la temporada, més a més.
0: Molt bé.
1: No crec que hagi més que ho pogut superar.
0: Bé.
1: I ara abans d'acabar, aprofitem per recordar que d'aquí 15 dies, quan tornarà la secció, parlem del concert, o dels concerts que han passat per dues setmanes, diumenge i dilluns, s'han fet per commemorar el 150 aniversari del segle de Pau Casals.
0: Molt bé.
1: A Montserrat i al Palau.
0: Fantàstic.
1: Els concerts que posarem valor a Pau Casals com a compositor, però no tant, molt com a intèrpret i molt com a director.
0: Molt bé.
1: I serà molt interessant d'escoltar també alguns d'aquests fragments d'aquest concert.
0: Genial, fantàstic. Doncs ho estarem esperant d'aquí 15 dies, com bé dius.
1: Molt
0: bé. Toni, gràcies i una fortíssima abraçada. Que vagi molt bé.
1: A tu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: un plaer parlar, xerrar i conversar. A veure, compositor, creador, músic i moltes altres coses. Adrià Grandia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Hem de dir, potser, no sé, sí, no, la teva especialitat és la música d'arrel, música tradicional, podem dir-ho així o...
1: Sí, música de la tradició, dic jo.
0: Fantàstic. Veus, jo sempre, per això anava per aquí. I tot i que toques diferents instruments, sí, potser el més reconegut a les teves mans és la viola de roda.
1: Sí, bueno, és un instrument amb el que m'expreso potser més lliurement.
0: Però toques la gralla baixa, la tarota, toques molts instruments, eh?
1: Bueno, cul inquiet.
0: Molt bé, això està bé. Clar, jo això ho anomenava, això, música tradicional, música d'arrel, com tu deies, música...
1: De la tradició.
0: De la tradició. Sí. Però clar, només és un nom, perquè tu també ets l'exemple. És a dir, tu...

0: amb l'eina que tinc, cap on puc arribar.
1: Clar, clar, clar.
0: Quins són els límits que puc passar o quins són els meus propis límits, no? Intentar jugar amb això i expressar coses.
1: Molt bé. Que suposo que també és una de les importàncies de la música, de la creació, de no posar-te barreres, ni límits, ni fronteres, no? Suposo, o què?
0: Jo crec que, per mi, la llibertat i la creativitat van absolutament de la mà.
1: Clar.
0: Llavors jo el que intento és que aquesta llibertat i aquesta creativitat com dialoguin? Doncs dialoguin de la manera que jo em vull expressar una cosa. Jo tinc alguna cosa a dins, no? Llavors, clar, si hagués de mirar doncs el que em pagaran, quants bolos tindré, si quants followers
1: ja, clar,
0: obtindré,
1: no.
0: Quanta repercussió, això, si em faré famós o no. No, segurament no començaria.
1: Clar.
0: Però aquesta necessitat, aquest rau-rau que tenim a dins, quedaria a dintre. Llavors jo necessito això, treure'l cap a fora.
1: Clar, clar. I també suposo que amb l'intenció final de que, de, en aquest cas, la música que fas sigui escoltada.
0: Sí, evidentment. Suposo que tots tenim una part, no, exhibicionista.
1: Sí, home, sí.
0: No? I de, en aquest cas ha sigut una part de donar.
1: Sí.
0: De donar de, o de retornar a la gent.
1: De fet, tot i la teva joventut, Adrià, fa moltes que t'hi dediques, i és que també ho recordava, més o menys sempre t'hem seguit la pista, sempre ens has acompanyat, tot i que ara feia anys que no ho feies, però és que em venia a la memòria, per exemple, jo recordo de fer-te una entrevista a l'antic Temps Lliure, te'n recordes allà als Jardins del Xaloquell, que fèiem el programa d'estiu, que vas venir amb la viola, i que fa molts anys que realment hi vas al darrere i que batalles per la teva música, això està molt bé.
0: Doncs mira, ara em fa 25 anys.
1: Imagina't,
0: la viola de roda.
1: Imagina't, veus? Clar, és que estem, sí, estem parlant d'aquesta...
0: Sí, sí, vull dir que això de la joventut és relatiu.
1: Vaja!
0: L'esperit.
1: És que vas començar molt jove, Adrià. Potser
0: sí, bueno, jo vaig començar amb la música ja a l'escola.
1: Per això, imagina't.
0: 7, 8 anys o...
1: Imagina't, sí. Imagina't. I de fet, una de les excuses que t'hem convidat avui al programa per parlar és d'aquest projecte, aquest Gràcies, que és molt especial. Com l'expliquem, aquest Gràcies, Adrià?
0: Gràcies és el segon treball que faig en solitari.
1: Val.
0: Tot aquest temps he anat fent moltes coses, no he estat mai aturat. Més intensitat, menys, amb grups més grans, més petits, coses més subversives, no? O coses més d'exhibir-les.
1: Sí.
0: Però no m'he aturat mai. I ara aquest cop, doncs, és tornar a reprendre l'art d'agafar un instrument sol, enfrontar-te amb tu mateix, pouar dins el que has anat vivint tots aquests anys i submergir-te en una sonoritat nova, haver canviat d'instrument fa un temps i de dir, bueno, a veure, si sóc capaç de, amb aquest sol instrument, acústicament, escriure, arribar a construir un petit univers sonor. I aquest Gràcies és això, és aquesta construcció petita, és com algú que troba un escultor, m'imagino, no?, que troba una pedra i allò l'inspira i mica en mica, doncs, amb el martell és capaç de fer una cosa que vol mostrar a l'altra gent. Doncs és això, és una obra així. En aquest cas, la part així més conceptual, doncs, és el fet de dir gràcies, de tornar. No, en aquest món actual que estem tots enfadats, que busquem culpables
1: que
0: a tot arreu,
1: que correm sempre,
0: que estem amenaçats, que correm, que no tenim l'atenció enlloc, que sempre aquest punt de crispació, jo proposo el contrari, no? D'aturar-se, de reflexionar, de mantenir l'atenció més pausada. Wow. I de dir, hosti, ara miro enrere.
1: Ostres, sí,
0: A quin munt de gent i a quin munt de moments i de coses puc dir gràcies per ser aquí, per tot el que he viscut,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Evidentment també ens podem enfadar. I de vegades fa falta, no? Enfadar-se i agafar una mica de brio,
1: sí,
0: no? Però
1: el gin i el jan, no?
0: Sí,
1: que diuen, eh?
0: Però en aquest moment, doncs, em venia de gust, doncs, plantejar-ho així com un retorn.
1: Val. Així, doncs, és un agraïment, aquest gràcies, eh?
0: Totalment. De fet, és aquest concepte de la gràcia, que la gràcia també té un punt d'inefable, d'una cosa que no es pot explicar. Per exemple, en el flamenc n'hi dirien el duende, no?
1: Ja,
0: aquesta
1: sí,
0: cosa que sí, aquesta mica d'inspiració, aquest seny i rauxa, no?
1: Sí,
0: el català,
1: sí, sí.
0: No? Però en aquest cas, doncs, és això, no? És trobar una cosa que t'omple, com en el meu cas és l'instrument, una sonoritat que no hi pots deixar de pensar i que et

0: Fan àrid, com un pintor doncs, que troba un tema i està. Doncs això és una espècie de gràcia que jo penso, no sé d'on m'ha vingut, ha arribat, llavors, i per què me la quedo jo sol? Per què no la... No, jo sóc simplement un fil conductor per a compartir-ho amb l'altra
1: sí,
0: gent.
1: Sí. No? A més, tot plegat, crec que parteix de la improvisació.
0: Bueno, jo... el meu fort, el meu camí, jo del camí on m'hi sento més realitzat i on estic més còmode, és, encara que sembli una contradicció, no? És la improvisació. M'agrada el camp lliure, no em fa por estar sol, no saber quin camí triar, ni equivocar-me, ni contradir-me. Això no em fa gens de por. I llavors, a partir d'aquesta improvisació, vaig jugant. Però precisament aquest treball de gràcies és tot el contrari, no? És a partir d'aquesta improvisació i d'aquest anar buscant, doncs el que he volgut fer és girar la truita, no? Doncs a dir, a veure si sóc capaç d'escriure una obra sencera i després anar-la interpretant. T'has d'imaginar, doncs, com qualsevol obra clàssica que es toqui en una sala de concerts.
1: Clar, és veritat, perquè dins el projecte, que ara en parlarem, sí. Aquest projecte físic que és molt xulo, és veritat, ara que ho dius, és veritat que també podem trobar les partitures.
0: Sí, he fet una edició més de consulta universal, però també pensant en la gent, altra gent que també s'aproximi o que ja toqui l'instrument de la viola de roda, que és un instrument de per si minoritari i complicat, sí. Doncs que, bueno, si jo aporto alguna cosa... doncs, tècnicament o d'expressió o de recurs lingüístic que la puguin fer servir. És també és aquest fet de donar.
1: Perfecte, clar. Suposo que moltes partitures per viola de roda no deuen existir. Home, segur que n'hi ha, seguríssim,
0: N'hi ha, però el camí contemporani és que cada intèrpret es fa el seu repertori.
1: Clar, s'entén, eh? Sí. Clar, és que és un instrument molt personal i molt particular, entenc, no?
0: Sí.
1: És que, clar, no és un instrument... Deixa'm-ho dir, no és un instrument fàcil, Adrià.
0: No,
1: gens. L'hem parlat moltes vegades amb tu, i moltes vegades ens ho heu explicat, però realment no és l'instrument que triaria un... O sí, en el teu cas, sí, un infant de 9 anys, no sé, m'ho invento, no?
0: A veure, té dues o tres dificultats potents, diguéssim, de sortida. El primer és que és un instrument car de sortida perquè és complexa, requereix una feina molt precisa de luthier i diguéssim que hi ha molt pocs instruments de mitja gamma.
1: Sí.
0: Ha, si no funcionen, no funcionen. Han de ser bons i mecànicament són complexos i bueno, requereixen molta feina i clar, això vol una feina dedicada. Després, que no hi ha una xarxa d'aquest instrument on tu habitualment l'estàs sentint, fins i tot de vegades quan compositors o gent em truquen o em contacten perquè els expliqui l'instrument, perquè l'han de posar en algun lloc, els hi costa d'entendre, no és una cosa que tinguem un imaginari col·lectiu al voltant d'aquest instrument. I després la tercera és que és una mica complicat, vull dir...
1: Molt complicat!
0: Una dissociació de les mans, una part rítmica, una part melòdica... Diríem que és com un flabiol i un tamborí, però amb corda.
1: En certa manera sí,
0: sí. Perquè la gent no ho entengui.
1: Exacte, en certa manera sí. Però això que també, d'aquesta manera que tu sempre has entès, entenc jo, la manera que tu has entès la viola de roda, també amb aquesta contemporaneïtat, també l'instrument l'has electrificat, no sé si en aquest gràcies també trobem...
0: No, en aquest és tot
1: al contrari. Per això deia, quan al seu moment l'havies electrificat i havia jugat més...
0: Sí.
1: Que també pot arribar a produir-se aquest gràcies que estem avui explicant i cap a aquest format físic que té molta cabuda perquè també hi has posat molt d'esforç, no? En el format físic que has tornat al caset.
0: Bueno, de fet, avui dia també, doncs, editar un disc és gairebé una quimera, no? I les plataformes, al final paguem una subscripció però no tenim res a canvi.
1: No, tot el
0: no ens quedem amb res tàctil, res de casa, no? I llavors vaig pensar que jo una manera que tinc com d'anar aterrant cada projecte, cada idea, és convertir-ho en un fet físic. Llavors vaig anar rumiant com ho podia fer. I al final doncs vaig a partir d'unes fotos analògiques que vaig fer i amb l'ajuda del Miguel Ángel Cuesta, doncs... Van fer una proposta de packaging, no es diu ara, de format de caixes. Sí. Una caixa són personalitzades, cada una és una mica diferent, perquè aquí hi ha una pintura, i llavors a dins de la caixa sí que hi trobem una cinta de caset, que això ja molta gent no sap ni què és, que està enregistrada i sona perfectament.
1: Exacte,
0: bé.
1: Sí,
0: sí, hi ha una serigrafia d'això, està tot pensat i llavors a dintre hi trobem tot, doncs, tot un desplegable, on hi ha un llibret amb uns textos i unes idees sobre gràcies, i llavors això s'obre fins i tot i ja...
1: Es converteix en un
0: pòster així com litogràfic. I llavors això n'he fet una edició petita, una edició limitada de 100 còpies, doncs mira, pels amics, afins i...
1: Bueno, i per gent que ho vulgui, on ho podem trobar, això, Adrià? On ho podem
0: això, trobar? Doncs, a la meva web, que és adriagrandia.net, allí hi ha les instruccions, o, bueno, o parant-me pel carrer, eh, Adrià,
1: tu,
0: mira...
1: Sí. Estàs a xarxes, també, sí. Tot i que jo sé que, bueno, hi ets perquè potser tocaria estar-hi, eh? Però que... Bueno, però tens perfil d'Instagram...
0: Sí, intento ser-hi, anar explicant el que faig, l'únic que potser amb un ritme no tan accelerat com el...
1: Ja va bé.
0: Com el que requereix
1: ja
0: avui dia el dia a dia, no?
1: S'agraeix. Eh? Adrià, un plaer conversar aquesta poca estona amb tu. Hem de tornar-hi. És que ho dic sempre i cada vegada, i suposo que l'audiència deu estar ja farta de sentir-me, però és cert, hem de parlar més extensament, hem de parlar més calma, perquè és, i sempre ho dic, m'agrada molt aquest univers creatiu que teniu moltes persones al cap. En el teu cas és la música, en aquest cas, i la vela de roda, entre els instruments. Seguirem parlant.
0: Com
1: de veritat.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Adrià.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: I a més, es fa molta il·lusió, perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i, sobretot, del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
2: Estic molt bé, Pere. Contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir, tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
1: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
2: Sí.
1: Ets filòleg, de fet.
2: Oh, i tant.
1: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
2: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
1: I tant.
2: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda d'un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
1: Sí.
2: Que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
1: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'he anat seguint la pista, perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z i
2: ara
1: aquestes
2: coses. Ara ja soc Z, abans era com que estava allà, ara soc gen Z, però
1: ja bueno. Vam conèixer així, i després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot aka el profe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
2: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes, que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara, i això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
1: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no?, amb... anava a dir els lectors, no com amb els espectadors...
2: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no, el fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre, i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto.
1: Val.
2: Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc, i la gent pot jugar a buscar els llibres.
1: Val.
2: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus programa sencer.
1: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
2: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares, és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i recollia un altre.
1: Sí.
2: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic, o és un llibre infantil, o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo, i si vols, comparteixo amb mi a les xarxes. I fas aquest, crec que és crear un vincle i és... fas comunitat, no? És maco.
1: Sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui,
2: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana i un dia, ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
1: Sí?
2: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi, el poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
1: Sí, sí, sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella,
2: sí.
1: Placeta del carrer Major...
2: Exacte, que és la Pintada.
1: És la Pisés, la que tots coneixem, i el carrer Quatrefonts, la plaça Quatrefonts.
2: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
1: Molt bé. I la tria dels llibres també... No és aleatòria, també és una tria molt pensada, no suposo, Quim?
2: Intento. O sigui, jo tinc diverses... hi ha col·leccions senceres de llibres que tinc, i ma mare ja era com en plan, fem alguna cosa amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la Plaça Pintada, jo li dic així directament, tu mira, és el que hi ha. A la Plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà. Havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
1: Va, està bé, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
2: Sí, el que fins ara jo, els llibres que m'han enviat editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
1: Val.
2: Sí, tots són llibres o que jo tenia a casa, històricament, o que els he comprat i pagat jo.
1: D'acord.
2: Perquè em semblava lleig que una cosa que... no sé.
1: Bueno,
2: mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
1: Sí, però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
2: sí.
1: No?, també.
2: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
1: Clar, perquè això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
2: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final, jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir, només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
1: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
2: Oh,
1: els que realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
2: Segur que sí.
1: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que us, realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no?, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no?, a anar a presentacions, sí. A anar a signatures, a consumir, no?, a... contingut de llibres.
2: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir llibres i l'altra és comprar-los. Perquè inclús com a objecte, no, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
1: Sí.
2: Com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
1: Clar.
2: Que sempre ha sigut així històricament, el llibre com una cosa de...
1: Sí.
2: Se li donava un valor.
1: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, pels temes més banals, no? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
2: Que a mi m'encanta,
1: Sí, però potser també hi ha ja potser una mica ja, mira, em bafa ja amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gran massa. I també el que es fa un gran massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
2: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
1: D'acord, d'acord.
2: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
1: Però bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist, sí. O us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els hi dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
2: No, sí que jo, mira, mamarracho, però buen muchacho, jo sóc molt de fer propostes. O sigui, en aquest cas em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu què, faré una ressenya.
1: Va, això està bé.
2: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què he de dir.
1: Clar, si és bona o dolenta, no?
2: Sí.
1: Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
2: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i me'l compraré jo si vull.
1: Doncs està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta'm, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o has guardar-ho?
2: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
1: Val.
2: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
1: D'acord.
2: Província de Barcelona té punts.
1: Doncs vinga. AKL Profe a través d'Instagram, però també
2: TikTok
1: fas alguna cosa,
2: i
1: no?
2: YouTube.
1: I YouTube. Val.
2: Però el principal és Instagram.
1: És Instagram. Doncs amb aquest perfil, AKL Profe, tal com sona, AKL Profe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents de on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
2: Sí.
1: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
2: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
1: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
2: Quan vulguis.
1: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Una nova setmana i un nou capítol dins de Com Arruga Literària, aquesta entitat que això col·labora estretament amb nosaltres de fa ja bastants mesos. Ja fa un parell de temporades que tenim aquesta oportunitat en directe cada setmana, tot just com ara dèiem, no només de conèixer l'activitat i allò que desenvolupen, sinó sobretot, i potser la part més important, conèixer els autors, les autores, els escriptors i escriptores que en formen part. Tot i que una petita apreciació, almenys que ens acompanyin aquí a la ràdio, majoritàriament escriptores en femení. És molt curiós. Sigui pel que sigui, eh? No ho sé, però és curiós. Perquè, de fet, avui qui ens acompanya, o avui coneixerem una mica millor, la Sònia del Campo, que ja la tenim telefònicament. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos, com ara deia. A més, amb aquesta particularitat, jo, clar, no tinc les dades de la pròpia entitat, però jo diria que hi han moltes més escriptores que escriptors, no?
1: Sí, sí. Bueno, igual que hi ha més gent, que les lectores, majoritàriament són dones. Sí. Llegeix més la dona que l'home, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé, potser ens van tindre tants anys calladetes.
0: Mira, doncs mira, que no sigui això, eh? Que no sigui això.
1: Que llavors ara ha sigut com dir, uf, pues ara ho anem a escriure tot, no?
0: I tant, i tant. Bé, jo sempre he pensat, i és veritat, que la cultura és en femení, i jo crec que la cultura està revolucionada per les dones en tots els àmbits, eh? És que si fas un cop d'ull, jo crec que domineu la cultura en global i en la majoria de parts artístiques. Aquí perquè és l'escriptura, però també en música, en teatre, en interpretació. Jo crec que les dones tenen un paper importantíssim i crec que té més pes inclús que el masculí, perquè fa allò, la inquietud, no?, per participar d'aquests gèneres.
1: Sí, jo crec que hi ha un moviment molt important. Sí. A veure, jo a vegades el típic, vas al teatre, vas al museu, i majoritàriament són dones.
0: El públic, sí.
1: La part cultural jo crec que està més interessada a la dona que a l'home, no? I, bueno, i la part social, també, perquè, mira, jo l'altre dia estava fent la reflexió amb tot això que està passant amb la vivenda i tal,
0: sí.
1: I els moviments que han sorgit és de dones. Llavors, no sé, algú està passant. I jo crec que és això, que la part cultural o reflexiva, no?, com tu deies, jo crec que està calant més amb les dones que amb els homes. No sé el motiu, però bueno.
0: Però és així, i ho celebrem.
1: Sí,
0: ho celebrem.
1: Sí, sí.
0: No és el tema ni la qüestió. Tot i que sempre està bé fer aquesta reivindicació, penso, qualsevol reivindicació social jo crec que sempre ha de ser benvinguda, a més en termes culturals, encara més, perquè no volem anar més enllà. Nosaltres no ens volem posar ni en política ni altres termes,
1: però sí que en
0: termes socials i polítics sí que ens hi volem ficar, i és el que fem justament amb això i amb el que estem fent ara, amb aquesta reflexió inicial. Va, Sònia, ara sí, fem una cosa, ajuda'ns a conèixer una mica més, literàriament parlant. Ja sé que és complicat, a vegades parlar d'un mateix, però introductòriament, Sònia, com podem conèixer?
1: A mi la gent em coneix, bueno, porten una mica de bogeria, perquè normalment els escriptors continuen una línia bastant, bastant marcada del que escriuen. Jo escric igual poesia que un conte infantil, que un ensaig, que l'últim que presentaré properament, que serà un thriller, no?, una novel·la. Llavors, bueno, m'agrada molt investigar els gèneres, veure fins a on jo puc arribar, no? Sí que és cert que majoritàriament la gent em coneix per poesia, perquè jo tinc una pàgina d'Instagram i pràcticament cada dia publico un poema.
0: Ostres... Uau, oida, és un bon exercici aquest, d'escriptura. Cada dia escriure un poema, o gairebé cada dia escriure un poema, és un gran exercici.
1: Sí.
0: Vas començar el 2021, és a dir, que també no... O, almenys la primera publicació, jo ja sé què passa, que ja comenceu a escriure molt abans, inclús des de fa molts anys, segurament que molts de vosaltres ja escrivíeu i teníeu molta cosa guardada, però la primera publicació oficial és el 2021, i són poemes, com tu bé deies.
1: Sí. Pues lo típic, jo també és que he escrit tota la vida. El que passa que a vegades costa molt donar el pas de publicar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Primer perquè, bueno, t'entren totes les pors de veure si algú et llegirà. I després, bueno, que també no és un camí molt fàcil, publicar, o sigui, hi ha molta feina darrere i, bueno, pues a vegades costa.
0: Val. Això, vas començar el 21, el 2021, però a partir d'aquí ja cada any, més o menys, has anat publicant alguna cosa, amb aquests canvis de gèneres que tu deies, amb aquell primer poemari Tatuado en la piel, però després va seguir, per exemple, Conte infantil, el 2022, també amb un rerefons social molt xulo, que també, si vols, després explicarem, altres publicacions com l'assaig que va venir el 24, i aquesta propera novel·la que ha de venir ara ja, Vull dir, és això, que tot i començar el 21, que és relativament aviat, no has anat parant ja cada any.
1: No. Hasta que tindrà projectes sempre, no?
0: No, sempre.
1: Sí, sempre.
0: I aquest tanteig de gèneres, de poesia, assaig, conte infantil, és allò per acabar de trobar allò que t'agradi més o simplement ha sorgit així?
1: Bueno, mira, jo poesia he escrit tota la meva vida, Llavors, per mi no és una dificultat, no? Escriure poesia és algo que relativament... bueno, em surt sol, no? Llavors, nosaltres som com reptes, com dir, vull fer unes altres coses que a mi m'agraden molt també, i que, bueno, que al final és posar-te a prova tu mateix constantment, no?
0: Sí.
1: I, bueno, pues ahí estoy.
0: A més, tu dius també amb la teva biografia que són, que sempre t'agrada tractar aquests temes que tinguin alguna cosa, no? A nivell social, solidari, no? Personal... Sí. És una mica la motivació, de moment, que tens per escriure.
1: Sí, és que si no, jo crec que... Bueno, que ja de tot, no? Però, bueno, cada persona sap com és. I si no, per mi seria com algo buit. O sigui, escriure per escriure no tindria molt sentit. Sempre té que haver alguna motivació.
0: Clar. Sí. D'aquí ve, per una banda, com dèiem, aquell conte infantil, que es diu La Pirata.
1: La Pirata.
0: De qual els beneficis van anar destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer Infantil. I també, sobretot, a aquest assaig que tu deies, que es diu Vides, no? Que també és un treball molt especial, aquest.
1: El de Vides és molt potent, o sigui, és un llibre molt, molt potent. I això sí que era... El vaig començar a escriure per mi mateixa. Aquest va ser un repte amb mi mateixa, no? Això sí que era... El vaig començar a escriure per mi mateixa. Aquest va ser un repte amb mi mateixa, no? Perquè, bueno, Vides són 10 històries de dones reals que, bueno, em va costar molt, molt, molt trobar-les perquè tenien que ser uns temes molt concrets que jo em preguntava constantment, no?, si moltes notícies que veiem o moltes coses que...

0: escoltem, si eren veritat, si no eren veritat, com es gestionaven. I llavors, pues, bueno, quan vaig trobar les dones, em vaig posar enfront d'elles. Jo no sóc periodista, llavors escoltar una història que, bueno, que és d'una persona real, la tens enfront, no? És duríssim. I, bueno, però al final ha sigut el llibre que jo crec que més s'ha venut, més. Tothom sempre em diu, ostres, tindries que canviar la portada perquè dona la sensació de que és un llibre de romàntica, i de romàntica no tiene nada, no? Però, bueno, allà hi ha temes que jo necessitava entendre, ¿vale? Ah, necessitava entendre.
1: Sí. Històries, podem saber que cap on van aquestes històries? Diferents, entrellaçades...
0: Són totes diferents.
1: Totes diferents.
0: Són totes diferents. Hi ha una d'una dona, una refugiada afgana, una noia també que és del Congo, hi ha una dona, evidentment, de maltracte de gènere, d'una noia que va patir la seva mare suïcidi, malaltia mental, una dona sense sostre... O sigui, són 10 històries així potents, no?
1: Wow.
0: Que al final dius, jo necessito ficar-me al mig del meollo, per dir, d'alguna manera, i saber si moltes coses que s'escolten són certes o no són certes, o... I llavors, pues, bueno, això va ser... Bueno, per mi va ser un aprenentatge enorme,
1: Com
0: a persona va ser brutal. I jo crec que les persones que ho llegeixen igual, pues, li passa com a mi, no? Que a vegades... fas una crítica sense saber, i quan saps realment com va la història dius, bueno, pues ara ja me callo, no? I si tinc que parlar serà defensant una veritat, no?
1: Sí. Home, és un bon exercici aquest, també a nivell humà, d'abans d'opinar o criticar, justament conèixer tota la història de dalt a baix, és bo, que no estem acostumats a això, i de fet el que fem és opinar contínuament de coses que a vegades inclús estan extretes de context, i això també és perillós.
0: I molt més ara en dia, o sigui, ara tothom té opinió,
1: vale? Plegat,
0: sí, i a vegades dius, vale, però per què opines això? Saps d'això o no? I la majoria de les vegades ens trobem que no, que la gent no sap molt bé del que està parlant, i jo amb això sí que sóc molt inquieta, o sigui, jo quan tinc que defensar o criticar algú, necessito tindre tota la informació.
1: No, fonamental, sí.
0: Sí.
1: Contrastar-ho, que és el que fem els periodistes, no?
0: Exactament.
1: Contrastar o intentar contrastar la informació, almenys s'hauria de fer.
0: Exactament.
1: Molt bé. La darrera publicació també és un poemari, que és Caòticamente.
0: Sí.
1: I sí que després ja anuncies que la propera publicació serà una novel·la negra, del qual serà la primera novel·la, entenc?
0: Sí. Amb aquesta m'ho he passat molt bé, escrivint-la.
1: Ja la tens feta, doncs?
0: Sí. Ara està en correccions i coses d'aquestes, però sí, ja està feta. I, bueno, m'ho he passat pipa, perquè, bueno, el fet d'imaginar, no?, de tu crear uns personatges i que vagin cap a on tu vols, m'ha resultat molt, molt divertit. M'ho he passat molt bé.
1: Molt bé. I per què aquest gènere?
0: A mi la novel·la negra és el que més m'agrada llegir.
1: Té molta força,
0: M'ho he passat molt bé.
1: Molt bé. I per què aquest gènere?
0: A mi la novel·la negra és el que més m'agrada llegir.
1: Té molta força, últimament. Està agafant molt de valor, la novel·la negra. Sempre l'ha tingut, però jo crec que ara, aquests darrers anys, està agafant també molta força.
0: Sí. Bueno, jo he llegit novel·la negra des de sempre, perquè és el gènere que més m'agrada, no? Però, bueno, jo crec que és interessant. O sigui, al final jo crec que treure'ns de la nostra vida, no?, per un moment, mentre agafes un llibre, mentre que vas coneixent uns personatges, no?, i que a sobre hi hagi una tensió, hi hagi una investigació, no?, et deixi ahí amb ganes de saber més, jo crec que, bueno, jo crec que és una forma d'evadir-nos, no?
1: Sí,
0: perquè sí, hi ha novel·les molt maques i tal, però a vegades són novel·les, pues, bueno, que tenen una part de dolor, una part de tal... I jo crec que vivim en un món tan crispat que a vegades poder-nos evadir amb algú que saps que no és veritat, però que té allà en tensió, no?, i tal, crec que és interessant.
1: I tant. Tot i que a vegades allò que diuen, jo dic molt sovint, allò de la realitat sempre supera la ficció,
0: sempre.
1: Malauradament i desgraciadament, sempre. Quan parlem de certs successos, però sí que és cert que, sabent que estàs llegint, doncs, una novel·la, això, novel·lada i en principi que és irreal, doncs també ajuda a deixar una mica més la imaginació.

0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Tens calendari? Tens data de publicació i això, o encara
0: mira,
1: és aviat?
0: No, és, això, bueno, jo crec que sortirà abans de, del Sant Jordi de l'any que ve.
1: Ah, val.
0: Sí, sí, perquè caòticament va sortir abans de Sant Jordi i jo sempre crec que als bebès, no?, se li té que donar un temps per créixer i llavors solapar un llibre amb un altre crec que, bueno, a mi personalment no m'agrada, no m'agrada.
1: D'acord. Tot i així, podem saber alguna cosa més d'aquesta novel·la o què? O tu vols guardar molt el secret? Ho dic perquè també... Clar...
0: No. O sigui, no, és una novel·la que hi ha diverses coses que m'ha fet... Tots els noms que surten són o noms o cognoms dels meus amics.
1: Ah, mira.
0: O sigui que amb això m'ho he passat molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: I després, bueno, jo sempre el que vull fer és reflexionar una mica amb aquesta novel·la, no? Perquè al final, encara que sigui algú que diguis, bueno, és ficció i tal, seguim en la mateixa línia. Té que haver, per mi, sempre té que haver un transfons social, no?
1: Sí.
0: I, bueno, pues aquí ja comença el llibre, que ja se troben dos morts, ¿vale? I a partir d'aquí comença una investigació, no? I la pregunta, potser molt, seria tu què faries, no?, per algun dels teus.
1: Vaja, és una bona reflexió, és una bona pregunta.
0: Sí.
1: Jo sé també que les novel·les negres sempre són allò, són molt amigues de les sagues, d'aquests personatges que es van perpetuant en diferents històries. No sé si serà el cas, si d'aquí sorgirà algun personatge que continuï, no?
0: No crec, perquè a mi és que a mi no m'agraden les sagues, per exemple, veus?
1: Llavors,
0: jo sóc d'aquestes que necessito que una cosa comenci i que acabi.
1: Vale?
0: Llavors, no crec que vagi per aquí, no? L'ambientació sí que està feta molt a Blanes, perquè jo ho he estiuejat i tinc, bueno, he passat molts anys per Blanes, no? Llavors era un lloc que el coneixia molt bé i dic, bueno, pues, recórrer els carrers i tal i qual de Blanes a mi m'inspirava.
1: Clar, que bé.
0: Vale? Llavors molt viatjarem per una miquetona per Blanes, per Barcelona i, bueno, i al final per Galícia.
1: Sí. Molt bé. Bé, un bon recorregut geogràfic, que també és important.
0: Sí.
1: Amb la dificultat que comporta explicar-ho, que potser és una de les dificultats, de la novel·la, d'una mica descriure els paisatges, que hi ha aquest perill de fer-ho molt extens o molt per sobre, no? A vegades buscar el terme mig és complicat.
0: Bueno, per això crec que quan escrius sobre un paisatge, un lloc, ha de ser algun lloc que tu coneguis molt
1: clar,
0: bé.
1: Clar.
0: Vale? Perquè jo he llegit alguna novel·la que està inspirada de gent d'aquí, no?, en un, jo què sé, a Estats Units i tal, i a vegades dius, ostres, aquí cogea, no? Perquè, clar, perquè encara que siguem d'aquí, hi ha molta gent que escriu molta novel·la amb personatges amb noms anglesos inspirats a fora, no?
1: Això.
0: I llavors tu dius, bueno, hosti, això potser, no sé la intenció, no? Però bueno, jo al final penso, bueno, pues no, pues per què no? O sigui, per què no? Jo soc d'aquí, llavors conec molt bé les zones que jo descric.
1: Sí, està clar.
0: I crec que és important, perquè els detallets aquests, al final dius, bueno, pues...
1: Clar.
0: Pues no sé, no? Però recórrer un carrer i veure el que hi ha i tal i qual, crec que li dona més realisme a l'obra.
1: No, i tant. I de fet, és un tòpic que també surt molt, però crec que també és real i és cert que un escriptor sempre acaba escrivint d'allò que coneix.
0: Evidentment. Evidentment, perquè si no al final fiques la pota molt.
1: Clar.
0: O te tens que documentar molt.
1: Exacte, sí. Però acabes coneixent, no? Al cap i a la fi ho acabes coneixent.
0: Sí.
1: Està clar. Sí. El procés de publicació, edició, veig que també has treballat amb diferents editorials, Sònia?
0: Sí, perquè bueno, al final cada editorial també té una mica la seva línia, i llavors no és el mateix publicar un poemari, ¿vale?, que publicar un assaig, i bueno, pues això, no? Llavors, bueno, ja amb la novel·la aquesta estic amb això. O sigui, estic tantejant a veure on i com.
1: Val. I què tal és aquest procés? Que també que és un procés, també.
0: És molt cansino.
1: Sí?
0: És un procés molt cansino, sí. Sí, perquè avui en dia tothom s'anuncia com editorial, quan això no és real. Vull dir que pràcticament tot és coedició o és autopublicació, però bueno... quan jo portes una mica de rodatge ja saps, no?, el que hi ha. I després, bueno, evidentment, o sigui, les editorials aquestes super, super, super grans, jo no recomano a ningú enviar un manuscrit perquè se quedarà allà dormidet en un racó i no et contestaran mai, no? Llavors, pues bueno, sí que aquesta part jo crec que és la més cansina de l'escriptor.
1: Val, sí que és, no? La publicació, tot aquest procés, sempre ho diem també, una cosa és, no? El pas d'escriure, que tu deies que sempre hi és, no? Jo tinc, he escrit sempre, tinc moltes coses, ho tinc guardat al calaix, que és lo típic, i un dia decideixo publicar amb les pors i les inseguretats que això comporta, com és obvi. Però després d'aquest pas d'escriure arriba el pas de la publicació, que és com tu deies, també és un procés. És un procés, ja sigui autoedició o autopublicació, el que sigui.
0: Ah, exactament. I conèixer-ho molt bé tot. Clar. Jo sempre dic, o sigui, el primer llibre que jo vaig treure, el Poemari de Tatuado en la piel, jo aquest el vaig fer autopublicat, però perquè jo desconeixia totalment el món, ¿vale? I per mi era molt important saber tots els passos que es necessiten per publicar un llibre.
1: Val.
0: Perquè després, a l'hora tu d'entendre més amb una editorial o el que sigui, tu comprens tots els passos que estan passant, no? Llavors, bueno, és el que et deia, és l'inquietud meva, no? Llavors, pues, bueno, jo deia, vale, muy bien, un libro, però quins passos n'hi han després, no? I clar, hi ha molts passos, o sigui, molts. Sí. Si vols que et surti un llibre, a veure, amb cara i ulls, vale, hi ha molta gent que puja un arxiu a Amazon, i, bueno, pues ja està, vale, però, bueno, clar, això ja depèn de cadascú, el que vol o el que...
1: Vale. Sí, sí, perquè és això, no?, que després, a l'altre pas, després de tots aquests passos que hem dit, arriba la promoció, la divulgació d'aquelles obres. Sí que és cert, jo crec, que avui en dia, a través de les xarxes, aquesta divulgació l'ha facilitat molt, també, no?
0: Sí, sí. Sí, però també són molts, eh?
1: Ja, tio, també és veritat.
0: És molt complicat.
1: Clar,
0: és molt
1: treure el cap piedra, és més complicat, sí.
0: Sí. Bé, sí. Perquè... Jo, per exemple, que no sóc molt de xarxes, o sigui, a mi això me ha venido... Vale, bueno, pues bueno, al final tens que estar, perquè si no estàs és com si no existís.
1: No, està clar.
0: I llavors... Pues bueno, pues tens que estar allà, tens que estar, no?
1: Sí, sí. Deies que publicaves un poema gairebé cada dia.
0: Sí.
1: A través de xarxes,
0: sí. Sí, jo tinc només... Bueno, ara ja perquè va connectat. Instagram va connectat amb la pàgina de Facebook,
1: vale?
0: Val,
1: sí.
0: I llavors és l'únic que publico. Jo no tinc TikTok. Tinc un TikTok, però que lo tengo ahí, que se va morir qualsevol dia, perquè no pujo res. Vale? I llavors sí que a Instagram sí que el estic bastant, vale? I, bueno, ja està. O sigui, és que també el de les xarxes porta molt de temps.
1: Sí, és feina. No ho sembla, però és feina i dedicació.
0: No, porta molt de temps. Llavors jo pujo un poema, pues, bueno, el preparo, tal qual, i el pujo. O sigui, al final és un temps mínim, però és una forma de continuar estant allí, la gent et llegeix, et coneix, no sé.
1: Molt bé. Podem saber el perfil, el podem dir?
0: Sí, léemelo todo.
1: Molt bé. Tal qual, eh? Léemelo tal todo. Qual.
0: Bueno, és lee punto melo todo.
1: Vale. Sí. És suggerent.
0: Suggerent. Suggerent, home, és que llavors me lo tienen que leer tot.
1: D'acord, està bé. Està bé. A través d'Instagram, a més, també, si suposo que fem una búsqueda, una cerca, Sònia del Campo també trobaríem aquests perfils.
0: Sí, Sònia del Campo Gómez.
1: Sònia del Campo Gómez.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Però bueno, la gent a Instagram que diu pongo lémelo todo i ja surt, o sigui, vull dir, no hi ha molt problema.
1: Com arribes a Com a Ruga Literària, Sònia?
0: Pues mira, bueno, perquè al final és això, els escriptors anem a fires, i en una d'aquestes fires, pues bueno, vaig conèixer algú que estava com a Ruga Literària, i, ostres, em van parlar, la veritat, que molt bé d'ells. Llavors, pues, bueno, pues per Instagram també vaig continuar a seguir-los, a veure què feien i tal i qual. I jo sempre ho dic, i a mi se m'omple la boca. O sigui, crec que d'associació literària és de lo milloret que n'hi ha.
1: Vaja,
0: de lo milloret.
1: Mira, ostres, molt bé.
0: Sí.
1: Sí, I tu ets de Barcelona capital.
0: De Barcelona capital, sí. Que molta gent em pregunta això, però tu com has ido a parar ahí?
1: Sí, recurrent, perquè, clar, recurrent, no? És a dir, com a Ruga, pues, sí. Una entitat que té molta força i cada vegada més i que pot arribar a tenir, doncs crec que endavant has sentit la Glòria i tot plegat que arriba quasi als 100 socis, no? És una barbaritat.
0: No, i és que, per, o sigui, treballen molt bé, s'ho curren, o sigui, brutal, brutal, i sempre estan pendents de tot, o sigui, es, sempre et faciliten tot,
1: clar,
0: no? O sigui,
1: bé,
0: jo estic molt contenta, i ja et dic, vaig mirar això, que mira, són les altres associacions i tal i qual, i vaig pensar, mira, jo crec que amb aquesta, i vaig provar, jo crec que porto amb elles ja dos anys, ara, ja, sí, sí, dos anys o tres, sí.
1: Fantàstic, sí, molt bé, sí, doncs sí, per molts anys més.
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, doncs, Sònia, una conversa molt agradable. Gràcies per això, per ajudar-nos a conèixer literàriament una miqueta més. Animar això, que l'audiència et segueixi, que pugui conèixer les teves publicacions, i ben pendents d'aquesta propera que arribarà l'any que ve, aquesta nova novel·la negra.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Gràcies de nou per acompanyar-nos. Fins ben aviat.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que en quan també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, les referents a vacunes portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstic.
1: Conservació, recepció, les
0: molt
1: comandes...
0: Bé. Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, eh? Per això potser diferenciava aquest pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica el referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertenecem a la mateixa àrea bàsica,
0: sí,
2: el que
0: sí,
2: passa
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Ens diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això és cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre.
1: Doncs sí. Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants... que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les
0: val.
1: Persones que tenem a domicili, també.
0: Val, val, val, val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla, tot i que es va canviant, no? Perquè això de
1: sí.
0: Vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però
0: clar.
1: Una mica de la campanya, com que també s'ha de, no?, s'ha d'anar escalonant...
0: Clar, s'ha d'organitzar.
1: S'ha d'organitzar, doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val, val, val. Són prioritàries per,
1: són
0: per raons òbvies... Fem una cosa, això ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus,
0: val.
2: Per això l'edat, i en pediatria, els tracta que són els principals vectors... i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació, ells són un grup de risc. Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també, per sota de 5 anys, també es consideren més de risc, més vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol empitjorament.
0: Clar, és a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, doncs tenir més risc a infectar-te, sinó és les conseqüències, no?, d'això, de un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar la població que vacunem, són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... Ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, clar, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, això són virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara sí? Estem parlant... Sí.
0: Però, no vull liar-la,
2: Del que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus.
0: Val.
2: Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí,
2: sí.
0: Que ja està plenament instaurat,
2: Sí. Molt. Llavors, sí, tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i de més són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit, en cap moment no ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, a la grip, a la Covid, en certa manera, no?, que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etc. Estem parlant d'això.
2: Sí.
1: Va. Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Uh-huh. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor.
0: És
1: perquè
0: veritat,
1: dintre de
0: sí.
1: la tardor, no, dintre d'aquesta tardor no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal, no. Uh-huh. Continuen... Els grups principals a vacunar són els mateixos. Una mica a vegades el que canvia és el cronograma. No? De que un any comencem una època una, altra, una setmana abans o l'altra una setmana després, però això també és en funció de com ens van arribant les vacunes, uh-huh. de com es fabriquen les vacunes, però novetats en algun grup especial diferent a vacunar que altres anys, no, continua sent el mateix, això.
0: D'acord, així com sí que recordo l'any passat, com deia la Marta, sí que hi havia alguna novetat per la disposició de certes vacunes, aquest any, doncs, en aquest pas ja està més tranquil·litzat. Suposo que per vostè també és més fàcil, no?, quan ja tot està només més coordinat o ja esteu més habituades a fer-ho, no?, quan no hi ha aquestes novetats o la incorporació d'aquestes novetats em fa l'efecte. Bé, tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
2: La població diana infantil són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
2: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Pues nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
2: Com passa amb la població adulta.
0: Sí. Clar, que és recomanable, però els més petits... No va dir obligatòria, no, no és la paraula obligatòria. No.
2: Cap vacuna
0: és obligatòria. No, és obligatòria, per això. Cap... Jo entraríem en un jardín que no vull entrar, eh?
2: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica
0: sí?
2: dintre del calendari. O sigui,
0: vaja,
2: que realment
0: sí.
2: està indicada igual que està... una meningitis,
0: d'acord.
2: igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, eh?
2: Sí.
0: Que són les paraules que... No, quan la sentim, ostres, val, sí, sabem o reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari
2: sí.
0: de vacunes sistemàtiques per als infants, eh?
2: Exacte.
0: Fins als 5 anys.
2: Mm-hmm.
0: Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem i com els adults, doncs que tu deies, no? Malalties cròniques, etc. Tu deies que també és molt recomanable, eh? Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en
2: sí.
0: tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
2: Sí, exacte.
0: Uh-huh. S'ha de demanar cita, això també és important. Com s'ha de fer?
2: Nosaltres, al Centre Botafoc, que hem habilitat, ja estan obertes les agendes, de fet.
0: Val.
2: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
2: Llavors, hi ha diferents opcions.
0: Uh-huh.
2: O des de la meva salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Val,
2: edat o per patologia.
0: Sí.
2: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també uh-huh. el dimecres en aquell
0: Val.
2: Horari.
0: Uh-huh.
2: I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera referent, agafant una cita per vacunació i la vacunaran sense
0: val.
2: Problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?

0: anualment una dosi. Això ja són petits matisos,
1: sí,
0: nostres.
1: Sí, sí, que, vegades, que no pateixin per això les famílies.
0: Exacte.
1: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com, sí, com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada.
0: És una.
1: També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
0: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
1: Val, que era una de les novetats, també.
0: Exacte.
1: Recordo, oi?
0: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis, i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de... a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
1: val,
0: vale, que potser són els més reticents...
1: els que tenen més consciència. Exacte,
0: la punxada. I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn el cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot, si hi ha algú que té molta por es pot fer, val, la intranasal.
1: Sí, sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia ja les agulles són més fines avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt, molt, molt suaus, no?
0: Sí.
1: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom inclús, no? Jo, la fòbia a les agulles, que no pas realment el que és la punxada en si.
0: Sí.
1: No?
0: Amb els nens almenys amb els nens sí que és veritat que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entretenir i distreure una miqueta i ja estan.
1: Sí.
0: I marxen bé.
1: Clar, perquè és això, que us veu que la punxada no és res.
0: Exacte.
1: Que ha sigut un moment i simplement a sobre que el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells.
0: No,
1: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, és evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que, home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet doncs habitual i inclús a vegades rutinari, no? D'anar al metge, anar a veure el pediatre, l'infermera de referència, i que ja bàsicament és com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
0: Exacte.
1: Dir-ho és molt fàcil. Jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar és una altra cosa. Però bé, s'ha de treballar.
0: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de
1: colors
0: i tot,
1: no,
0: però...
1: No. Però és això, després un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist,
0: sí,
1: que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi
0: sí.
1: no ha per tant. Molt bé.
0: És la por prèvia.
1: És la por prèvia, sí senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
0: No, referent a la vacunació antigripal,
1: sí.
0: No.
1: Val.
0: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de
1: Fantàstic.
0: La bronquiolitis.
1: Molt bé. Va, ara, Cristina, toca amb tu.
2: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys, començarem a vacunar les persones que tenem a domicili,
1: val,
2: i les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot demanar cita per vacunar-se. Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80, de 80 en amunt, rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
1: D'acord.
2: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
1: Val.
2: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta,
1: sí,
2: residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin. La seva infermera ja sap cadascú les persones que tenen a domicili i ja ens organitzem i els anem a vacunar.
1: Val. És això, que és no, aquesta franja d'edat de més grans que potser,
2: sí,
1: això, viuen a casa, estan a casa.
2: Mateix. Que hi ha persones que surten,
1: sí,
2: i són completament autònomes, però hi ha persones que tenem a domicili.
1: Correcte.
2: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
1: Val.
2: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
1: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia,
2: sí,
1: ja es va instaurar aquest tipus de
2: que
1: vacunes.
2: Que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts,
1: sí,
2: que és important vacunar-se.
1: Val. Tot això no cal espantar-se, eh?
2: No.
1: Perquè a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una,
2: sí,
1: mica ens
2: perquè...
1: alertem, però que no, que no, eh? Ja, ja,
2: perquè a vegades
1: per sort...
2: ens dona sensació de que,
1: sí,
2: ui,
1: sí,
2: un altre,
1: sí,
2: cop,
1: sí, sí.
2: Covid, el Covid va venir i es va acabar.
1: Es va acabar.
2: El que passa
1: és que
2: no afecta de la manera que ens va afectar.

0: en aquell moment. Clar. Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenint en compte, sense tenir-li por, però com a clar. Tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important clar. Vacunar-se.
1: I per res més, perquè heu après una mica com a tractar també la Covid, que això ben tractada amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment sí. que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
0: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai ja. què passarà, una mica ja. és tot un incert.
1: Ja. No? Si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què, i resulta que la més... Això ha sigut una altra, però bé.
0: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les soques que clar, això, es preveu soques, que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal, i l'any passat es va avançar veritat, molt
1: sí,
0: abans.
1: Sí.
0: Llavors, una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà. Perquè l'any passat jo recordo de venir i dir, important, sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal, sí, que va haver-hi com a epidèmia de
1: correcte.
0: Grip més potent.
1: Que recordo que inclús es va fer un tipus, no?, d'una jornada sí. intensiva de vacunació sí. per avançar justament això,
0: per
1: la canvi
0: miqueta,
1: de previsions.
0: Sí.
1: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò
0: sí.
1: sumar 2+2.
0: És una mica difícil de preveure,
1: clar.
0: No? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
1: Clar.
0: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
1: Val. Seguim el calendari. Això,
0: sí,
1: en aquest cas, sobre calendari amb aquestes uh-huh. franges d'edat. Fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada? Si és que arriba, eh? No, entenc que sí, no?
0: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o
1: val.
0: Persones amb patologies més joves,
1: d'acord.
0: Amb patologies cròniques.
1: Val. A partir de, perdó, tots ho
0: a partir dels 60 anys.
1: De 60 anys.
0: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip, uh-huh. el Covid, està inclosa dintre calendari vacunal, dels 60 anys en amunt. O sigui,
1: val.
0: A partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
1: Val. Val. I fora d'aquestes franges...
0: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una
1: val.
0: Mica el que dèiem, són malalties cròniques. És igual, diabetis, asma, mm-hmm. malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca...
1: Mm-hmm.
0: Aquestes persones que tenen alguna condició de risc, doncs perquè tenen alguna malaltia crònica... Doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes
1: val.
0: Persones, tot i tenir menys de 60, també són
1: també
0: persones a vacunar i poden demanar cita.
1: Es poden vacunar.
0: Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip.
1: Mm.
0: Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mm-hmm. mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada la vacuna de la grip o a vegades tens indicada la vacuna de grip i Covid.
1: Val, val.
0: Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60 o persones amb alguna patologia de risc.
1: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació,
0: sí.
1: no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
0: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, uh-huh. indicar la vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades
1: val.
0: O dones amb puerperri, o sigui, les uh-huh. persones que han tingut un fill i fa, sis, bueno, que fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques, això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
1: Val, val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
0: El Departament de Salut el que fa
1: no
0: és, a mesura que va avançant la
1: val.
0: Campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors ens obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar.
1: Val.
0: Però això encara no ho sabem
1: val,
0: una mica.
1: L'any passat va ser així, no?
0: Sí.
1: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va com, no, generalitzar la vacunació.
0: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre
1: val,
0: o així.
2: Pont,
0: o potser després del
1: val,
0: pont de desembre.
1: Arribats al cas ja,
0: sí.
1: ja vindrà.
0: Una mica aquestes persones que no tinguin, no sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de
1: sí,
0: la grip,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: tinc
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de
1: no,
0: donar
1: no, clar,
0: prioritat
1: clar, clar.
0: A les persones
1: a les prioritats.
0: Més vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any
1: no,
0: es podrà
1: no,
0: vacunar
1: clar.
0: Una mica qui vulgui,
1: sí,
0: però
1: sí, sí.
0: hem d'esperar una mica que la campanya estigui
1: no, clar,
0: una mica
1: clar.
0: Més avançada.
1: No, suposo, entenc, que no és per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat
0: no.
1: de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya,
0: sí.
1: Ni més
0: no,
1: ni menys.
0: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat
1: clar.
0: Tots els anys.
1: T'ha superat
0: dir,
1: això, ja,
0: això
1: eh?
0: Sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar
1: clar,
0: doncs, en funció una mica de risc.
1: No, s'entén. Crec que dues preguntes ja l'any passat, Cristina? Si sabíeu més o menys quantes vacunes arribaven o quanta gent podíeu arribar a vacunar?
0: L'any passat vam superar, jo crec que les 6.000... Compto només persones adultes, perquè pediatria... Vam posar més de 6.000 vacunes.
1: Ostres.
0: Jo crec, sí.
1: És una bona xifra, entenc,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és una bona xifra, però tot i així és molt inferior al que,
1: sí,
0: al que seria esperable i a la recomanació.
1: I podem saber quantes haurien d'arribar en casos normals, eh?
0: Mira, t'ho diré així una mica grosso modo. Potser més que xifres de vacunes, et diré que el percentatge de persones que hauríem de vacunar de més de 60 anys hauríem d'arribar a un 75%.
1: Clar, és molt, això.
0: I potser ja ens quedem curts perquè clar, no arribem ni un 60%.
1: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, intueixo.
0: Sí, seguríssim. Però no arribem mai, una mica és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc.
1: No.
0: Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquestes vacunes ens falta un pèl com que la població se les cregui perquè són importants, perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai, la grip no és un refredat, la grip és febre, és malestar,
1: és tos,
0: és un virus com el refredat, però es comporta diferent.
1: Clar.
0: Un refredat no pot portar cap, no, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
1: Ja. Per això és important, i aquesta consciència també és la base de la salut, no?, que és la prevenció.
0: Uh-huh.
1: I aquestes vacunes el que poden prevenir és que això, grips, Covid, doncs, arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones. En pediatria, Marta, ho saps quantes vacunes poseu?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
1: No passa res, no passa res. Digues. No, si no ho saps, no passa res, que no pateixis.
2: Sí, però rondaven al voltant d'unes 500, una cosa així. Llavors, quan la Cristina deia el tant per cent de persones a vacunar, per exemple, en infants hi havia un objectiu, els menors de 5 anys,
1: uh-huh.
2: O sigui, a la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, una coseta així. Llavors, per ser una campanya que no fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sants i de més, però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
1: Jo penso que sí, i també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no?
2: Sí,
1: és a dir que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament, perquè a vegades hi enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades aquestes tendències de si la Terra és plana i no es ponen un xip quan no ho vacunen, no sé com dir-ho, no?
2: Exacte.
1: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
0: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties, i és una eina que tenim molt a l'abast, i que som uns privilegiats de poder-les tenir i que ens les puguin administrar, perquè no... tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes,
1: sí.
0: No? Ni en altres països, ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
1: Correcte. Pues val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any,
2: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre dels virus respiratoris que hi ha el virus respiratori sincitial.
1: Val.
2: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu amb infants petits, amb menors de 6 mesos.
1: Imagina't, amb nadons.
2: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus, fibrosi quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos.
1: Val.
2: Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors... és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. no hi ha ronda al final de la temporada, amb la bronquiolitis ja estan vacunats, eh? Ja els hem vacunat les primeres dues setmanes de setembre.
1: Val.
2: Ja estan vacunats tota la població. I ara, nens, nosaltres hem vacunat al CAP, nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
1: Val.
2: Aquests són els menors de 6 mesos. Ostres. Que han nascut durant temporada de primavera i estiu i que ara els captem.
1: Val.
2: En aquesta primera temporada de tardor que ells viuen. Com
1: sí,
2: que
1: sí, sí, sí, sí, sí.
2: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital amb un dos dies de vida.
1: Val.
2: Surten ja vacunats.
1: D'acord, sí, sí, sí, sí. Clar, per la importància que deien,
2: exacte,
1: eh?
2: Sí,
1: que de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no? Que és molt fàcil o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no? Que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, un fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
2: Sí.
1: I tenia 2 o 3 anys.
2: Sí, jo crec que és una miqueta de falta o de normalitzar-ho o de falta de,
1: sí,
2: de consciència.
1: Ja.
2: O la idea de... No és real, perquè no és real, perquè aquesta vacuna ja estava, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
1: Val.
2: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència, però pel desconeixement.
1: Ja, ja.
2: Llavors allà és el nostre paper.
1: Clar, sí. D'acord.
2: Explicar les coses bé.
1: Que també s'entén, eh? Quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... Eix, però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo que sempre és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
2: És fer-li la volta.
1: Correcte.
2: Com que són tan petits...
1: Correcte, correcte.
2: I immunitàriament són...
1: I tan fràgils.
2: Exacte. S'han de vacunar.
1: Correcte, això mateix. Ens ho hem d'agafar per aquí. No n'hem parlat, eh? Però també cada any sempre ho recomanem. Abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
0: No hem de fer res. I no hem de prendre paracetamol.
1: Doncs sí, això que...
0: Per prevenir.
1: Per no. Això. No cal, eh?
0: No hem de prendre... No, i a més és contraproduent. O sigui,
1: val,
0: que la idea és que no. Jo em vaig a vacunar, m'haig de trobar bé.
1: Clar.
0: Si em trobo malament o tinc febre, doncs potser haig de posposar aquesta vacunació. Però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
1: Val.
0: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
1: Val.
0: Però no s'ha de fer res.
1: Ja està,
0: demana cita, que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs
1: no
0: cal que vagis a vacunar-te i esperes una mica,
1: sí, sí,
0: però ja està.
1: I per infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, cap tipus de,
2: exacte,
1: de preparació.
2: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
1: Val.
2: I ja està.
1: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció, de cap mena.
0: Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció,
1: però
0: la vacuna està feta de virus inactivats, o sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
1: Val.
0: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus. Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar. Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24-48 hores hauria d'estar resolt.
1: Però que no passa sempre, eh?
0: No.
1: Això em referia jo abans, eh? Només en determinats casos, eh? No...
0: A vegades hi ha persones que pel que sigui igual són més sensibles o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També vol dir que el nostre cos està alerta.
1: Sí,
0: vull dir que
1: sí,
0: tampoc no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No, he tingut una mica de malestar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs el teu cos està responent.
1: Està reaccionant i vol dir que...
0: I tampoc no és una cosa negativa.
1: Bé. Clar, està bé. Molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres i tot, perquè també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
2: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona on punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
1: Val. I ja està, eh? Vida normal, és a dir, els infants poden, si, que, si poden anar a col·le en el cas que vagin a col·le o a la guarderia, sí, no? Etcètera, i...
2: El que no recomana és fer una activitat molt, molt intensa. Molt
1: rigorosa.
2: Però... Cap
1: menjar normal, beure sí, normal, etc, etc. Que bé. Molt bé, doncs, aquesta campanya, com hem dit, no, campanya de la, en surt campanya de la grip, eh?
0: Sí, campanya de tardor.
1: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició com els paràmetres que anem a explicar. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho, a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Responsa i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh, sí, justament.
0: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o així, sí, que ens fa, que ens fa ser reticents, no? Sí. I algú t'ho explica d'una altra manera, i doncs que si tenen dubtes, que vinguin i ho preguntin. No? El fet de venir no vol dir que t'hagis de, marxar amb la vacuna. Marxes amb una recomanació i amb una indicació.
1: Però jo això ho dic jo com a Pere Seyent. Sí, sí. Eh? Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, eh? A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso jo. Gràcies. Es deixem alguna cosa?
0: Jo tot penso dit, que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant, ja es poden demanar cites, perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
1: Fantàstic. Doncs que
2: no, el sí, que sí, també pot ser, que a banda dels missatges, també pot seguir rebint persones de risc, també pot seguir rebint trucades per anar cita, que nosaltres traiem llistats per intentar
1: fantàstic,
2: captar aquesta gent.
1: Bé, per intentar arribar a la màxima població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu sí, de consulta. Sí. Arribem amb les bates. Sí. No, els pijames, no li dieu d'això?
2: Sí.
1: No li dieu pijames?
2: Pijames,
1: pijames,
2: sí, sí.
1: Eh? Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
1: Adéu-siau. Adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.